0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.
10: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
11: Pues la cosa es así, verá.
12: Es impresionante.
13: Me encanta, me encanta.
14: Mola.
15: Me gusta como suena.
16: Qué bonito.
10: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
17: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt
4: sí, una mica, sí, dit
3: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
3: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona
4: Dani,
3: idea,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Vamos, vamos! ¡En ataque! ¡Fuegol! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
4: ¿Qué vas a hacer?
5: ¡Recargar!
6: ¡Torpido!
5: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
5: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es eso?
10: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: I estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola al Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: life.
1: Estàs escoltant?
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Sweet.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
6: Bon amor, jetem. Son las 6 de la mañana y me...

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
3: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
2: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
3: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i, en aquest cas, també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
5: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir, y cuando me despierto

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura de Brera en direcció Barcelona i l'altra del Bruc en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Sabadell i Cerdanyola, en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions, tot i que de poca intensitat, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja, i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si a fogó, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
1: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure. De fet, és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això, evidentment, no és acceptable. Això no és negociar. No sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que vam veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta doncs, a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris va ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
1: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat. ¿Vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs, per actualització dels sous, el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres, o sigui, que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres. I, de fet, de totes les persones funcionaris, no només d'educació. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Uh-huh.
4: El complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros. Quan nosaltres estem demanant, doncs, com a mínim, doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
1: Iolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per
1: I
4: nosaltres
1: què
4: representaria
1: que
4: una...
1: Consellera, què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que, de fet, us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que bé, aquí estem enrocats i, per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè Semblava que els sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
1: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. A les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10 que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Iolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
7: Gràcies, el problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí perquè, en principi, la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta. Així acabarà el curs amb aquest calendari de mobilitzacions. Avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Elena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
1: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
8: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és, sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha, justament, a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
9: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
10: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
11: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
10: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionat intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Deu minuts per arribar a 7:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
13: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
13: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
15: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
13: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
17: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
1: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès, de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle, ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça.

0: aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
2: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
3: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
2: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
1: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Laoz.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
7: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou...

0: preocupeu un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
0: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Helena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. Iolanda Segura, des del sindicat majoritari, vostè que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
1: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT des d'Educació. S'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Helena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en la mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 de la nit del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat i el Penedès. També s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Helena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
0: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és, sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
0: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
0: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
0: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi, no? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres, segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
0: Nou minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Mapi, León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi, León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els 3 equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació. És un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi s'ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
0: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. I tenir el factor camp no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment. I sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua volcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual, doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat, doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, i al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 29 de maig. Protecció Civil ha aixecat fa pocs minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. De seguida connectarem en directe amb Òrrius per veure com va el retorn progressiu a la normalitat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies facin només servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanquivermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, i per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Què tal? Bon dia. Doncs avui divendres, ja sabeu que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Aquesta norma avui també s'acompleix, tot i ser plena hora punta, hi ha menys volum de trànsit d'intervencions, però n'hem de trobar. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 baixa carregada, però ja és tot el seu darrer tram, entre Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat, lentitud, aturades, per tant, autovia 2 sí que baixa carregada cap a la ciutat de Barcelona. En canvi, la B23 va prou bé, sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. Si repassem l'autopista AP7, la trobarem lenta amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem nord de Barcelona, C58 és una altra via amb trànsit, evidentment, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Continuem amb un temps absolutament estiuenc. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. I, de fet, en aquests moments, que són les 8:04 del matí, doncs tenim ja temperatures per sobre dels 25 graus a gran part del litoral, també de la conurbació de Barcelona o cap al Cap de Creus. Una altra vegada, en algunes viles del nord de l'Alt Empordà, no s'ha baixat dels 26-27 graus. Som al mes de maig, no s'ha d'oblidar això. I un temps que, per altra banda, desperta completament serè i amb molt pocs núvols arreu de Catalunya. Aquesta tarda, una temperatura igual d'alta que ahir o més encara cap al Pla de Lleida. Per tant, si ahir vam tenir rècord de temperatura a Lleida Capital, per exemple, respecte a la mitjana del mes de maig, doncs avui es superarà probablement aquesta xifra. En canvi, començarà a baixar un palet la temperatura, no gaire tampoc, a les comarques de Girona. Aquesta tarda amb algun ram, amb algun xàfec, amb una tempesta, sobretot a la capçalera del Llobregat, del Segre i del riu Cardener. El cap de setmana ens portarà calor. No se'n va del tot. De fet, a les comarques de Lleida, més de 35 graus a la plana. Arran de costa, molta xafogó. Alguns núvols demà a la costa, fruit d'aquesta mateixa humitat, i tempestes de tarda, les més extenses, el diumenge. Però serà difícil que surtin gaire de la Catalunya central i del Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs tancada la portada, obrim de nou l'informatiu amb el tema de portada, que és que Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és precisament el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens expliques de nou ara mateix? Aquí on ets tu?
5: Bon dia, Elena. Els sindicats dels mestres confien negociar directament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a partir de les 10 del matí, i ja seran 8 les trobades que han mantingut amb el Departament d'Educació per intentar avançar en un conflicte que s'arrossega ja fa setmanes i que hores d'ara es topa amb un obstacle, i és que el principal escull és la proposta d'increment salarial de 400 euros que govern i sindicats interpreten de manera molt diferent. Des d'Usted, contra els sindicats majoritaris, i Yolanda Segura explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que és un increment amb trampa, que no és real, perquè incorpora una pujada salarial ja prevista, com ara l'augment salarial que l'Estat ha aprovat per tots els funcionaris.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
5: I Yolanda Segura és un dels 17 sindicalistes que han passat la nit aquí al Departament d'Educació, un tancament que serveix com a mesura de pressió abans de l'inici de la reunió prevista amb la consellera Esther Niubó. La consellera ja és dins de l'edifici d'Educació i els diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament es reuneixen hores d'ara amb l'objectiu de consensuar un comunicat que s'emetrà als voltants de les 9 del matí i que haurà de deixar clar quin és el seu posicionament a una hora vista de la reunió que mantindran amb la consellera d'Educació. Així, Elena, aquest increment de 400 euros que s'interpreta de manera molt diferent per part del govern i dels sindicats continua constituint el principal obstacle, tot i que el govern, des del Departament d'Educació, s'assegura. És una bona proposta perquè dobla la proposta original signada amb Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí, i s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
1: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat ja fa gairebé 20 minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que ja està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Anem, doncs, sobre el terreny, a Òrrius, on hi tenim els companys de TV Mataró, el Bruno Enns i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns més detalls. Explica'ns.
7: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius. S'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers, i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació, tenim aquí nosaltres l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
7: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
8: A veure, portem tota la nit mirant evidentment amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, al litoral i tot, i llavors el que sí que continua l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors pues, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors pues, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota la nit per material i maquinària pesada, de treure la parafina de lo que són les rieres i tal, perquè no afecti el medi natural.
7: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població. Com ho ha viscut el poble?
8: Nosaltres el que hem treballat tota la nit és que, ja que estava confinat al poble, és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estiguessi restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut molt més suau. suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, bueno, on la diguem les... el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però bueno, s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum en totes les cases.
7: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem, que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
1: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investigació l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, textualment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
11: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
12: Mire, usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
11: En absoluto.
1: Més Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que, fins i tot, en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
13: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
14: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
1: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei, pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Nou minuts per arribar a 9:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
15: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
17: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
15: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
18: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.

0: del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
1: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
2: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
1: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant

0: és el complement pels docents de Catalunya.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícia en xarxa.
2: Lo que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem-ne, quedi a la parafina.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los Bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Helena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades, perquè després de la reunió d'ahir, en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir, amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que, per tant, o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que, en principi, el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi. Però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com a acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament. No és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial. Hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions. Vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert, llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert. Esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat de Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteo. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'Estany de Vilaür, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics, del que ha acabat sent el seu camí professional, i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies, en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Doncs jo crec que és com un somni estar aquí, més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també. Jo crec que és essencial.
12: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 3:15 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
14: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
15: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
14: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
16: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
14: També dirà adéu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada, inexplicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Just és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
17: I aquesta és la decisió fonamental quan marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia. Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
14: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de tres partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
18: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz. Y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces, por eso siempre le digo a los chicos, digo, yo, mi mejor virtud era que cuando salía a la pista era un león. Iba hasta el final.
14: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició, aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
19: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem. Bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
14: I tant.
19: Que vagi molt bé.
14: Que vagi bé.
19: És divendres, per tant, això vol dir novetats a la cartellera. Les repassem amb David Navarro.
20: Guanyaré. Faré història.
21: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
20: Has parlat amb ells?
21: Amb qui?
20: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
23: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
24: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
23: ¿Herberriu?
24: Sí.
23: Aprobado por unanimidad.
25: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
23: En realidad, son sirios.
24: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
23: No, no, de Siria.
22: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
26: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
27: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
28: amor?
27: Sí, primer amor o primer crush.
28: Las dos, creo. Es muy raro.
27: A los 30.
22: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
26: No lo sé.
29: Un poco de drama.
14: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista una manifestació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez d'ETV. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
30: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les tres concentracions d'avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils a Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les dues concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers les negociacions que ara mateix a les 10 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
0: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant, seguirem picant i pressionant el departament i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant, a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
30: Mm-hmm. I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Anireu directament a la plaça de Santa Maria?
0: No ho sabem, anirem veient, per tant, animem a tothom a venir aquí, al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant, aquí tothom els ferrocarrils, ara.
30: Mm-hmm. Completament, doncs, que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
30: Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran en allà o acabaran pujant a Montserrat.
1: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
1: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser, o no, s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors d'educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació, una a la C31C al Prat de Llobregat que deixa un carril tallat, una altra a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Marc Rodríguez.
4: Primera reunió dimecres 27 de maig entre l'equip de govern i els grups de l'oposició per exposar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que hi ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes possibles, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts de la Generalitat, infraestructural, mediambiental i social. Es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny es parlarà amb el teixit associatiu i finalment se celebrarà una jornada oberta a tota la població i d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost de cadascuna, propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims, és a dir, amb les quals s'optarà a la subvenció màxima 25 milions d'euros en projectes que es podrien desenvolupar al llarg de 8 anys i que Generalitat i Ajuntament es repartirien al 60 i 40% respectivament.
5: Creiem que anem amb bon ritme, creiem que anem a bon nivell i, evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros. Seria un 60% pagats per l'administració de la Generalitat de Catalunya i la resta, el 40%, per l'Ajuntament, amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Per tant, nosaltres com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles per complementar aquest 40% que no cobreix el pla de barris.
4: Com ja s'ha dit, des de l'equip de govern va manifestar la seva voluntat d'acudir al pla de barris. La majoria de projectes se situen al barri Tarter Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola Aldofí o fins i tot a Can Sant Pere. El pla de barris 2025-2029 està presentat aquesta setmana pel govern de la Generalitat en la seva segona convocatòria i es dirigeix a municipis que no van optar a la primera com Premià de Mar, que ho van fer però no van resultar escollits o van resultar beneficiats de la primera i ara volen presentar un projecte per fer-hi un barri diferent. S'hi destina una partida ampliable de 200 milions d'euros i els projectes candidats s'han de presentar entre el 6 i el 17 de juliol.
0: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta que fa aquests dies l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. El regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic que ara se'n faci un ús, deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre Ajuntament i entitat i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres. També retreia a l'equip de govern que la decisió es prengui sense consensuar ni amb els grups polítics ni amb la ciutadania.
6: Des del nostre grup, la veritat és que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Amb això es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Per últim, considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari per acollir les opinions de tots els grups. De nou lamentem que aquest Ajuntament governi d'esquenes a la ciutadania i sense donar veu a la resta de grups municipals que, sumats, són més representants que el total del govern.
4: A l'espera que el govern decideixi quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta en aquest aparcament, cosa que hauria de passar aviat perquè la intenció era la d'obrir l'aparcament aquest juny, la setmana vinent s'ha de celebrar una nova reunió bilateral Ajuntament Can Sant Pere, en la qual, com ens deia l'associació, es posarà de manifest l'oposició al pàrquing de Zona Blava. Aquest diumenge 31 de maig al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 2:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria i arran del camp de futbol, un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera d'un edifici. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, en un lateral de l'edifici de l'escola El Pilar, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles, de la mestra Neus Català, dues figures vinculades a Premià de Mar, aquest cop es reprodueix una obra del pintor premianenc Didier Lorenzo. Ho anunciava aquesta setmana l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials.
7: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais i té a veure amb la cohesió social. Us esperem per la inauguració d'aquest mural el pròxim diumenge al matí, a 11:15, a plaça Maresme, aquí davant del camp de futbol.
4: Una hora i mitja més tard, a les 12, torn per la inauguració de la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues entre les naus del Museu de l'Estampació. Les obres, que van començar l'estiu passat, han acabat aquest maig i un cop enllestides, se'n vol fer aquesta posada de llarg amb un vermut popular i una actuació musical a càrrec del grup Beatles Premià. Justament aquests dies s'està fent en aquesta plaça treballs de plantació de vegetació.
0: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: Dimecres 27 de maig es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'OAC motivat pel procés de regularització d'immigrants servei que va començar a dispensar el 20 d'abril. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins els horaris i canals habituals. Val a dir que des de l'equip de govern, malgrat la disposició a oferir aquest servei excepcional, s'ha criticat des del primer dia la forma com el govern de Madrid ha posat en funcionament el procés per considerar que no s'havien donat prou instruccions i encara menys recursos als ajuntaments per fer front a un pic de feina inusual, i el mateix alcalde ha dit en més d'una ocasió que quan el dispositiu es desactivi portarà la factura al ple. Samprem ja anuncia la quarta edició de la Sampremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Unding. Es farà el diumenge 28 de juny i, novament, es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música, amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals i també sorpreses, i també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i també d'establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que recaptin principalment amb la inscripció de participants es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Unding i el menjador d'aquest centre. La Sampremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 9:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a sanprem.com i també a la botiga Premià Festa a la Gran Via Lluís Companys 184.
0: A Premià de Mar, Matinal Premià Mèdia.
4: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques del municipi i que tornarà a omplir l'escenari de talent jove i amateur fins al mes de juliol. La mostra dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor, director i membre històricament molt vinculat al Patronat, va néixer fa més de 4 dècades com una trobada de teatre escolar i avui continua viva gràcies als grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta de l'entitat, recorda la figura de Planas i explica com va néixer aquesta mostra.
8: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, com que, de fet, la família Planas, com la família Sis, han estat sempre vinculades en el Patronat, ara ja actualment hi ha el seu germà petit, que és el president, en Jaume Planas, i llavors, en un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, en les persones que aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
4: La programació començarà dissabte 30 de maig amb dues representacions. A les 6 de la tarda, el grup Mitjans presentarà En Bruix, una proposta protagonitzada per adolescents que experimenten una misteriosa transformació. Tot seguit, a les 8 del vespre, el grup Adolescents portarà a escena Tintoretto, una obra ambientada en un búnquer secret on un grup d'analistes treballa per evitar un possible atemptat. La primera setmana de la mostra es completarà diumenge 31 de maig a les 7 del vespre amb Alicia, interpretada pel grup Menuts de l'Escola de Teatre del Patronat, una adaptació del clàssic inspirat en l'univers de Lewis Carroll. La mostra Jordi Planas continuarà les pròximes setmanes amb noves representacions als diferents grups de l'Escola de Teatre del Patronat.
9: Avui la jornada torna a estar marcada bàsicament per un temps que s'ha de mantenir estable i assolellat. Si bé aquesta tarda, i a diferència d'aquests últims dies, tindrem alguns núvols, seran de tipus alt, de tipus mitjà, fins i tot cap al Maresme Nord, però en qualsevol cas núvols poc importants que no han de deixar cap mena de precipitació. A banda d'això, els vents bufaran molt fluixos aquest matí, més variables, del sud-oest cap al sud del Maresme, del nord-est cap al nord de la comarca, i aquest migdia i tarda predominarà el vent de llevant, de l'est, una mica més fresquet que ahir. Per tant, les temperatures màximes no pujaran tant. Per cert, que déu-n'hi-do, ahir les màximes fins a 34 graus a Dosrius, a Can Massuet del Far, fins als 33 graus gairebé, 32,7. Concretament, la temperatura màxima de Mataró, una temperatura que no havíem assolit durant un mes de maig en aquest municipi, des que tenim dades, i per tant, doncs, una temperatura altíssima. Temperatures que van superar els 30 graus, podríem dir que a tota la comarca, fins i tot a primera línia de la costa. D'entrada, avui, com dèiem, temperatures que baixen una mica, una jornada, però, que es presenta estable, avui divendres, i aquest cap de setmana, en general, continuarem una mica en la mateixa línia. Si bé hi haurà nuvolades de tarda, que demà al vespre podrien deixar alguna gotellada al Maresme Nord i també de cara al vespre del diumenge. Però en general seran fenòmens puntuals, menys calor aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte. També és veritat que augmenta la humitat i, per tant, la sensació de xafogó continuarà força marcada. Però bé, com dèiem, un cap de setmana força tranquil i càlid, però no tant com han estat les últimes hores. La setmana vinent la començarem amb el pas d'una línia frontal que sembla serà poc activa i que ens passarà dimarts.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
11: L'univers infinit.
10: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
14: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
15: Avui parlem amb en Xema García, barber de Premià de Mar i Premià de Dalt, que acaba de guanyar a Madrid el primer premi del concurs Next Level Barber Battle, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a l'Estat. Coneixem la seva trajectòria i també descobrim algunes curiositats del món de la barberia. Xema, benvingut a Premià Mèdia.
16: Muchas gracias.
15: Abans de res, enhorabona per aquest premi. Què significa per tu guanyar un premi tan important?
16: Bueno, pues para mí... Ganar este premio significa, al final, es un poco el poder satisfacer a mis clientes, el poder hacerles ver a mis clientes que están en un sitio que siempre estamos en movimiento, siempre estamos... Pero aparte de este concurso, a mí me hace ilusión porque es un concurso en el que llevo como 5 años intentando concursar y por circunstancias nunca había podido.
15: Què vas haver de fer exactament durant el concurs? Què és el que et demanaven?
16: Vale, pues en esta categoría, por esto es por lo que me hacía ilusión, era una categoría en la que nosotros no llevábamos nada preparado, no teníamos modelo, y nos encontrábamos con un modelo en el cual iba encapuchado, y en el momento de concursar, pues con lo que te encontrabas tenías que crear lo mejor... o lo que más se adaptase a este modelo y lo que un poco también él nos pedía. Por eso me hacía ilusión, porque era en plan, si nos ponemos a prueba siempre cuando hacemos una competición, esta nos pone, si cabe, más a prueba.
15: Clar, perquè no hi havia res pactat, era totalment lliure el pentinat que podies fer.
16: Sí. Exactamente, sí, era libre y bueno, un poco también llegando a un acuerdo con el modelo, en este caso.
15: Clar. I el model que et va tocar, en aquest cas, com era? Portava el cabell llarg, curt, o una mica descriure'ns com qui et va tocar?
16: Bueno, tenía un cabello medio corto y, bueno, pues él me enseñó una imagen de lo que él más o menos quería y, bueno, pues yo, adaptándome a lo que él tenía y lo que queríamos conseguir, pues hicimos un trabajo que, bueno... no solo nos gustó a nosotros, sinó que també al jurado.
15: I que va, doncs, mereixer aquest premi. Xema, avui també volem saber quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la barberia.
16: Pues yo lo descubrí como hace 18 años, 18, 19 años, y lo descubrí por casualidad, aunque lo descubrí gracias a un tío que tengo, que es barbero, bueno, que tenía, que es barbero, y él fue el que, bueno, pues me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacerte barbero? Y bueno, mira, al final yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Tuve un problema de pulmón y este problema de pulmón fue el que me hizo probar en la peluquería, porque yo hice peluquería al principio, y descubrí el oficio que realmente me gusta.
15: ¿Quines són les tendències que més et demanen actualment els clients?
16: Bueno, las tendencias sí que es cierto que van cambiando un poco y quizás vienen un poco pelos, cabellos un poco más largos, medidas medias, un poco el pelo abierto un poco en el flequillo, pero la verdad es que los estilos de barbería cada vez son más amplios y eso también lo hace más divertido.
15: Encara hi ha persones que et porten una foto d'un famós o d'un futbolista perquè puguis copiar el pentinat i fer-li al client?
16: Sí, eso siempre está, pero sé que es cierto que la tendencia, creo, y estoy orgulloso de decirlo, que cada vez la marca más la barbería. O sea, antes sí que venían con una foto de, ostras, quiero el corte de este futbolista. Pero ahora, incluso gente reconocida en el deporte y tal, nos vienen pidiéndonos consejos a nosotros porque es verdad que la barbería está marcando mucho más la tendencia que antes.
15: Hi ha algun tall de cabell d'home que no passi mai de moda, que sempre sigui doncs un encert?
16: Pues mira, yo diría que el degradado. Sí que es cierto que en redes sociales escucho últimamente que el degradado ha muerto o el degradado va a morir, pero creo que ese es un corte que nunca va a pasar de moda porque el cabello corto es el cabello que define, digamos, al hombre y el degradado es lo que lo hace, lo que le da esa personalidad.
15: Uh-huh. ¿Quan es triga més o menys de mitjana a fer un tall de senyor?
16: Bueno, tengo gente que viene cada semana y gente que viene cada 6 meses, pero lo normal son 3 setmanes, un mes, es lo normal.
15: Uh-huh. I durant el tall, quanta estona pots trigar doncs, a acabar el pentinat?
16: Bueno, normalmente es una media hora o 30 minutos, 45, depende de si se tienen que hacer también la barba o tal, entre media hora, 45, una hora.
15: Uh-huh. També volem saber què és més complicat, un degradat ben treballat, perfecte, podríem dir, o una barba ben definida?
16: Uf, es que esto, claro, esto depende del tipo de pelo que nos encontremos y depende del tipo de barba que nos encontremos, porque claro, hay barbas difíciles de trabajar. Pero por lo general siempre lleva más tiempo el corte de pelo que la barba. Uh-huh. Aunque ya te digo, hay cortes de pelo que se nos complican y barbas que no lo ponen difícil.
15: Uh-huh. Sabem que el món del cabell té doncs, moltes possibilitats. Hi ha gent que té el cabell arrissat, gent que té el cabell llis. Per exemple, una persona que té el cabell arrissat i que no el vulgui portar rapat, quin producte li pots recomanar perquè es pugui pentinar a casa?
16: Bueno, al final, dependiendo del tipo de cabello, pues hay mucha variedad de productos. Y yo normalmente cuando hay un pelo rizado, pues siempre recomiendo productos que den control. Más que textura o el rizo ya tiene textura, por lo tanto, algo que dé control. Espuma, crema de rizo. Uh-huh. Tampoco algo que lo deje demasiado pelmazado.
15: I l'efecte engominat, aquell efecte que sembla fins i tot mullat, ha passat de moda o encara hi ha gent que es posa gomina no. I sembla que tinguin el cabell moll?
16: No, el efecte mojado, y más ahora de cara a verano, es un efecto mucho más fresco y no ha pasado de moda. Y sobre todo cuando lo que quieres es mucho control y tienes un pelo que es muy grueso y te crea mucho volumen, pues quizás lo que más control nos da es este efecto.
15: Uh-huh. ¿Noteu a la barbería que los hombres cada vez cuidan más la seva imatge?
16: Sí. Incluso nosotros hacemos servicio de perfilado de cejas, servicio de limpieza facial, hacemos servicios que antes en una barbería a lo mejor era impensable hacerlo. Uh-huh. Y sí que notas que el hombre cada vez se cuida más.
15: Uh-huh. Clar, perquè portes molts anys en el sector, aquesta tendència a l'alça l'has experimentat, no potser amb el nombre de clients que reps.
16: Sí, incluso ellos mismos te vienen preguntando si, oye, vosotros aquí nos podéis hacer este servicio. Te puedo decir que yo tengo la barbería y tenía la peluquería unisex hace años y te puedo decir que noto que el hombre se cuida más a día de hoy porque al final es otro tipo de forma en el cabello que, uh-huh. que la mujer.
15: Uh-huh. ¿Y a banda de tallar también teñiu?
16: Sí, hacemos colores desde colores fantasía hasta colores más naturales que para gente que se quiere un poco disimular el tema de o incluso tratamientos para disimular la cana uh-huh. Ara,
15: ara que treus el tema de les canes, com a barber, què recomanes a una persona que té canes? Que se les deixi, que donen, doncs, li poden quedar bé fins i tot i donar un punt interessant a la persona o que se les tenyeixi?
16: Yo soy partidario de que sea lo más natural posible, pero sí que es cierto que ahora hay tratamientos como champús que llevan color, que hacen que se disimule la cana, no que se llegue a tapar, pero sí que se disimule bastante y el efecto sea bastante natural. Uh-huh. Pero esto al final también va un poco en torno a la persona, pero hoy en día la verdad es que hay productos que sorprenden mucho.
15: Quina és la petició més curiosa o més sorprenent que t'ha fet mai un client?
16: Pues mira, el otro día, cuando fue el viernes, hice un trabajo de color fantasía para un concierto de Bad Bunny. Uh-huh. Y bueno, pues desde colores fantasía me han llegado a pedir dibujos en el cabello, freestyle, bueno, hacemos un montón de variedad de cosas que al final te sorprenden.
15: Uh-huh. Anem acabant, Xema. Quines qualitats creus que ha de tenir un bon barber per dedicar-se en aquest món i en aquest sector?
16: Pues mira, primero y principal, que te guste de verdad lo que haces, porque al final, si yo voy a este tipo de concursos que, como el que he ido, es porque me gusta mucho mi oficio y es una manera de seguir evolucionando. Y sobre todo eso, evolucionar y formarte. Porque veo muchos chavales, que esto me gusta decirlo, porque veo muchos chavales hoy en día que están mirando vídeos en YouTube o pretenden aprender de YouTube, que no digo que en YouTube no se pueda aprender, pero al final siempre se adquieren malos vicios y malas cosas que al final te hacen que seas profesional.

0: tatuaciones, a tu cabello, y eso el que mejor te lo puede recomendar es un buen professional, claro.
1: Clar. Doncs, Xema, acabem l'entrevista. Moltes gràcies pel teu temps i una altra vegada felicitats per aquest premi.
0: Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y gracias por la felicitación.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques del municipi i que tornarà a omplir l'escenari de talent jove i amateur fins al mes de juliol. La mostra dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor, director i membre històricament molt vinculat al patronat, va néixer fa més de 4 dècades com una trobada de teatre escolar i avui continua viva gràcies als grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta de l'entitat, recorda la figura de Planas i explica com va néixer aquesta mostra.
2: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, com que de fet la família Planas, com la família Sisa, han estat sempre vinculades en el patronat, ara ja actualment hi ha el seu germà petit, que és el president, en Jaume Planas, i llavors va haver un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, doncs, en les persones que en aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
1: La programació començarà dissabte 30 de maig amb 2 representacions. A les 6 de la tarda, el grup Mitjans presenta En Bruix, una proposta protagonitzada per adolescents que experimenten una misteriosa transformació. Tot seguit, a les 8 del vespre, el grup Adolescents portarà a escena Tintoretto, una obra ambientada en un búnquer secret on un grup d'analistes treballa per evitar un possible atemptat. La primera setmana de la mostra es completarà diumenge 31 de maig a les 7 del vespre amb Alicia, interpretada pel grup Menuts de l'Escola de Teatre del Patronat, una adaptació del clàssic inspirat en l'univers de Lewis Carroll. La mostra Jordi Planas continuarà les pròximes setmanes amb noves representacions als diferents grups de l'Escola de Teatre del Patronat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: És divendres, darrer divendres del mes de maig, 29 de maig del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim, com és habitual, cada dia l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'engegar de nou la roda. Escoltarem a Ciutadans amb en Josep Maria Cano. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Molt bon dia, Marc.
0: Hem tingut la primera reunió, primera trobada de grups municipals per parlar del pla de barris, posar-los sobre la taula. Quina opinió teniu? Com ha anat?
1: Bé, jo tinc... He fet una primera reflexió sobre el tema. A mi la part que més em preocupa és el temps. No? Jo ara feia la comparativa, el pla de barris és com una gran reforma subvencionada amb un 60%, però que tu has de posar el 40% restant. Està bé, he escoltat a l'alcalde que vol anar a màxims, però màxims són 25 milions d'euros i aportar 10 milions d'euros per part de l'Ajuntament, i aquest és un tema no és menor, no? I tot, encara manca molta feina, perquè no hi ha cap pressupost, no hi ha cap projecte concret, no hi ha res que ens permeti doncs, tirar endavant aquest pla. Aleshores, jo el que demanaria és prudència i concreció, i que ho hem de tenir enllestit de cara al 17 de juliol.
0: Pel que sabem, s'ha treballat en una quarantena de projectes, no? Hi ha gent treballant-hi en una quarantena de projectes que s'han posat sobre la taula i que ara s'han d'escollir, no? Han de triar, han de fer propostes als diferents grups municipals per veure què tira endavant i què no.
1: Sí, en una sèrie. Són 40 línies, són projectes, diguéssim, força genèrics. Alguns d'ells encara no estan del tot concretats i estan adaptats a el que és l'estructura que demana el pla de barris, però tot això s'ha de concretar. Al final no es pot presentar només una línia dient quin és el tipus de projecte, sinó s'ha de justificar el què. S'ha de tenir aquest projecte, hem de tenir la memòria i hem de tenir el finançament. Hem de recordar també que en aquests moments estem en un PEF, no? Un pla econòmic financer que també limita les inversions, tot i que estem parlant d'un pla a 8 anys vista, 5-8 anys vista, no? Per tant, jo diria que hem de tenir prudència i ara toca córrer, perquè tenim 10 dies els grups municipals per fer les aportacions, després és obligat el pla a fer un procés participatiu i tot s'ha de presentar abans del 17 de juliol.
0: Que ho veieu una mica verd, vaja. Tenim aquí el Josep Maria. Sembla que se'ns ha penjat la comunicació. Intentem tornar a tenir-lo amb nosaltres a aquesta hora a Premià Mèdia per poder copsar l'opinió dels diferents grups municipals. Avui, com dèiem, engeguem de nou la roda amb Ciutadans, amb en Josep Maria Cano. Hem parlat d'aquesta primera reunió dels grups municipals pel pla de barris, vaja, per posar-lo sobre la taula. I dèiem, Josep Maria, recuperant aquesta comunicació, que ho veieu una mica verd, vaja, així dient-ho planerament... Falten moltes coses.
2: Sí, jo penso que el projecte no està encara prou treballat, tot i que l'excusa és que encara han de fer aportacions als grups municipals, les entitats i la ciutadania, però clar, el termini és breu, perquè pensa que això es va anunciar per part de l'alcalde el setembre de l'any passat i aquesta setmana és quan tenim les dades, no?, de l'empresa aquesta que es va subcontratar per també ajudar a fer aquest tipus de projectes del pla de barri. Per tant, el temps que queda és un mes i mig per fer un projecte sòlid de 25 milions d'euros, no? Aleshores, jo penso que concretar-ho encara queda molta feina, tot i que animem a que s'arribi amb aquest termini, perquè és interessant que hi hagin aquestes inversions a Premià de Mar.
0: Més coses, també. L'associació de Can Sant Pere ha començat una crida per captar adhesions d'entitat per tal d'evitar entitats, per tal d'evitar aquest aparcament de rotació, aquesta zona blava, que seria ja una realitat d'aquí a poques setmanes.
2: Sí, jo ja ho he comentat la meva opinió, no? Jo soc de l'opinió que si Can Sant Pere es va fer aquesta expropiació perquè fos del poble, el que no podem fer és que la primera actuació sigui de pagament. Des del meu punt de vista no és gaire lògic. Per tant, si es fa un aparcament, doncs ha de ser pels veïns i veïnes i no per compensar places de la subcontrata de la zona blava. Això és evident, no? Seria un mal començament que aquest solar, aquest terreny, comencés sent un tema de pagament. I aquí estic d'acord amb la plataforma.
0: Ens quedaven també qüestions del ple municipal per tractar. Una d'elles, la modificació del PUM, que és un dels temes que es va tractar. Des de Premià en Comú Podem es preguntaven si és que el jovent molesta. D'altra banda, també des del govern, concretament des d'Estimem Premià, ahir l'Antoni Sobirà ens deia que al final només es tracta de posar una sèrie de normes, una normativa, perquè el llindar de volum no sigui molt superior, però sí que s'hi podran posar hores musicals, per exemple, en aquella zona, també pensant potser en què el port assumeixi més protagonisme.
2: Sí, el que molesta no és el jovent, el que li molesta als veïns és el soroll, evidentment, que és el que s'intentava o s'intenta limitar amb aquesta modificació del pont. Jo crec que hem de trobar aquest equilibri entre la convivència ciutadana i la pau i que vol tenir tothom quan està a casa i que també hi hagi oci a Premià de Mar. Per mi, el fet que el port estigui més allunyat de la ciutat, del poble, doncs és una bona senyal perquè ja es pugui concentrar certa manera d'oci, perquè també és veritat que les famílies premianenques estan preocupades de que s'hagin de traslladar els seus fills a Mataró per anar a prendre una copa o per ballar una mica. Aleshores hem de trobar aquest equilibri, i l'altre equilibri és intentar evitar que hi hagi molèsties pels veïns.
0: I de l'altra, aquesta regla de la despesa també, que ara parlàvem, ens deia la regidora Marta Ariño que pràcticament no notarem la diferència, que són imports assumibles i que s'aixugaran amb subvencions o ajornant inversions, però que amb sort seran molt minces.
2: Bé, això està per veure, perquè el que sí que és veritat és que es va pressupostar per sobre de la regla de la despesa i ara s'ha de fer un pla que el que indica aquest pla són retallades. Jo vaig demanar al ple quines eren les prioritats i què es retallaria en el cas de que no s'arribés a complir aquest PEF. No tenen les dades encara. Jo crec que més enllà del fet de que Premià de Mar sí que l'Ajuntament de Premià de Mar sí que està sanejat, el que denota és una manca de previsió i de gestió, no? Perquè no és bo que entrem en plans econòmics financers i que ens pugui limitar. I, a més, si ho comparo ara a entrar al Pla de Barris, aquesta limitació ja entra directament amb les inversions que puguem fer. Estem parlant d'invertir uns 10 milions d'euros, si és que han de sortir de l'Ajuntament, i d'altra banda tenim un límit. No és gaire coherent des del punt de vista de la gestió.
0: Uh-huh. Tindrem també cap de setmana d'inauguracions amb la nova pèrgola fotovoltaica, Josep Maria.
2: Sí, a veure si puc anar a la inauguració de la pèrgola. Des del punt de vista de l'eficiència energètica, jo penso que és una bona iniciativa, una bona manera de començar o de continuar aquesta línia d'utilitzar aquestes energies renovables, i jo encantat que es faci.
0: Uh-huh. I finalment, s'ha desactivat ja el dispositiu especial de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per la regularització de persones migrants. Sembla que la majoria ja haurien passat per l'Ajuntament, i les poques hores que queden s'acaben derivant al matí, perquè bona part, com dèiem, ja han aconseguit aquests papers necessaris. Un dispositiu que finalment l'Ajuntament de Premià de Mar ha pogut fer amb solvència, podríem dir. Quina opinió en teniu?
2: Sí, al final sí que és un cost, perquè evidentment ha hagut de l'Ajuntament de pagar aquestes hores extres per poder atendre la ciutadania, però jo entenc que els veïns i veïnes són la prioritat. Si en aquests moments doncs ja la demanda no és suficient per mantenir el dispositiu i ha anat funcionant correctament, jo no he rebut cap queixa en aquest sentit, sinó tot el contrari, doncs per tant és normal que també ara es passi ja a l'horari normal.
0: Alguna puntualització, alguna cosa més a afegir?
2: Res, deixar-vos bon cap de setmana i aprofiteu el sol que fa i la calor que fa, que és impressionant.
0: Doncs igualment, Josep Maria, gràcies com sempre per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi bé el dia i el cap de setmana.
2: Gràcies, Marc, una abraçada.

0: matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Avui la jornada torna a estar marcada bàsicament per un temps que s'ha de mantenir estable i assolellat. Si bé aquesta tarda, i a diferència d'aquests últims dies, tindrem alguns núvols, seran de tipus alt, de tipus mitjà, fins i tot cap al Maresme Nord, però en qualsevol cas núvols poc importants que no han de deixar cap mena de precipitació. A banda d'això, els vents bufaran molt fluixos aquest matí, més variables del sud-oest cap al sud del Maresme, del nord-est cap al nord de la comarca, i aquest migdia i tarda predominarà el vent de llevant, de l'est, una mica més fresquet que ahir, per tant, les temperatures màximes no pujaran tant. Per cert, que déu-n'hi-do, ahir les màximes fins a 34 graus a Dosrius, a Can Massuet del Far, fins als 33 graus gairebé, 32 amb 7, concretament la temperatura màxima de Mataró, una temperatura que no havíem assolit durant un mes de maig en aquest municipi, des que tenim dades, i per tant, doncs, una temperatura altíssima. Temperatures que van superar els 30 graus, podríem dir que a tota la comarca, fins i tot a primera línia de la costa. D'entrada avui, com dèiem, temperatures que baixen una mica, d'una jornada però que es presenta estable, avui divendres, i aquest cap de setmana, en general, continuarem una mica en la mateixa línia. Si bé hi haurà nuvolades de tarda, que demà al vespre podrien deixar alguna gotellada al Maresme Nord, i també de cara al vespre del diumenge. Però en general seran fenòmens puntuals. Menys calor aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte. També és veritat que augmenta la humitat i, per tant, la sensació de xafogor continuarà força marcada. Però bé, com dèiem, un cap de setmana força tranquil i càlid, però no tant com han estat les últimes hores. La setmana vinent la començarem amb el pas d'una línia frontal que sembla serà poc activa i que ens passarà dimarts.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
3: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Després d'unes feines que s'han allargat gairebé un any, aquest diumenge arriba la nova pèrgola fotovoltaica aquí a la plaça Salvador Moragues, i avui ens hem volgut apropar per parlar amb el responsable d'aquesta àrea de medi ambient, Pep Ripollès. Com estàs?
7: Molt bon dia.
6: Estem en aquell lloc i estem fent gairebé les primeres proves, no?, em deies, per veure com funciona i què tal reacciona aquest espai.
7: Bé, com pots veure, és un espai que realment sorprèn, perquè és molt diferent fer un projecte d'aquesta envergadura sobre un planell i aterrar-ho al territori. I ara veus que avui és un dia que fa molta calor, estàs aquí sota i no tens la sensació de calor, per tant, està complint un dels seus eixos principals, que és el tema de la coberta fotovoltaica, a part del tema del refugi climàtic, i penso que s'està aconseguint i s'ha assolit aquest repte de molt d'escrés, perquè s'ha quedat un espai molt diàfan, molt bonic, i sobretot està fresc i s'està bé.
6: Dèiem que de tot el que esteu fent, la idea és que se'n puguin reaprofitar i fer servir tots els recursos que ens doni aquest espai, no? Tant de llum com de sol, no? I fins i tot d'aigua.
7: I a més d'espai, perquè aquí a sota ara és una obra que estem parlant de la coberta fotovoltaica, però realment la vida anirà aquí baix, i pensa que és un espai que és molt diàfan, que és molt obert i es podrà fer moltes activitats, i això també donarà dinamisme a tot el poble, i sobretot en aquest barri, que també ho volíem fer. I aquesta és una peça que compleix una sèrie de requisits i una sèrie de situacions que realment són molt beneficioses pel municipi. Si comencem per la placa fotovoltaica, això generarà uns recursos que van directament cap a les famílies vulnerables, i fins i tot s'està parlant ja de la comunitat energètica, de que tothom es pugui acollir a recollir electricitat que genera el propi municipi. Tenim el tema de la coberta, perquè realment sigui un espai diàfan per poder treballar, i el tema de l'espai verd, que també dignifica molt l'espai. Per tant, són tres eixos principals que es cobreix amb una sola, amb un sol element.
6: Amb un sol element, aquesta placa, o megaplaca, podríem dir. Explica'ns una mica quines han estat les dificultats principals a l'hora, doncs, de crear aquest engranatge perquè acabi sent el que estem ara mateix aquí sota.
7: Bueno, penso que és una obra d'enginyeria pura, perquè realment estem a sobre d'un equipament que és molt antic, en el qual tenia deficiències en els seus fonaments. O sigui, la part més complexa d'aquesta obra la tenim ensorrada, sobretot per protegir els dos equipaments que tenim, tant del museu com aquest espai d'aquí de la nau del gas. I és el que més ha costat. I això ens ha donat una altra oportunitat, que és que hem obert un espai aquí sota, que és on està el Museu de l'Estampació, i també ens donarà ara començar a treballar en poder fer un Museu de l'Estampació com cal, com mana en tots els cànons, i posar-lo a nivell del nostre museu romà. Per tant, és una altra oportunitat que hi ha. I ara el que volem és donar-li vida. Ja que estem fent un replantejament del museu, també podem parlar d'altres possibilitats que ofereix aquest espai, com pugui ser obrir un petit bar aquí perquè la gent pugui gaudir-ne d'aquest espai. O sigui, es poden obrir ara 1.000 possibilitats en aquest espai. I penso que per mi és un eix principal, és un eix que marcarà un abans i un després en tot el barri. Ara no li donem la importància que realment té aquest equipament, però ja en parlarem d'aquí uns anys i veurem la quantitat d'actes i les quantitats de coses que es faran en aquest espai que el poble recupera.
6: Mm-hmm. Ara dèiem que aquest diumenge serà la inauguració, la posada a punt, però estan acabades totes les feines o encara s'estan acabant de fer petits detalls i tancant petites coses?
7: Com tota obra nova, sempre s'estan buscant aquells petits serrells. Encara ens falten fer diferents provatures, com per exemple quina és la reacció que tindrà la coberta quan hi hagi aiguats o quan no hi hagi pluges. No és que hagi de caure ni res, però sí que quin és el funcionament que té l'aigua. Ja veieu que l'aigua va córrer pels torrentials i s'aprofita per regar directament les plantes, i a partir d'aquí són aquests petits serrells que s'han d'anar arreglant. Però ja veieu que ha quedat una obra més bonica de veure, molt digna, molt ben integrada, i penso que aquest serà un espai clau en el futur de Premià.
6: Som referents, no sé si a la comarca o fins i tot al territori català, amb un equipament com aquest.
7: De fet, hi ha molts ajuntaments que ens pregunten el per què. De fet, aquesta obra va néixer d'una vegada que vaig anar jo a la Universitat de Barcelona i vaig veure que tenien el pati amb una cobertura, i aquell pati era com el seu gran escenari. I vaig pensar, ostres, portar això al gas, perquè teníem molt clar que aquest era un espai que s'havia de revitalitzar, doncs al final aquell acte que es va fer allà ha repercutit en aquesta obra que fem aquí. I ara hi ha molts ajuntaments que ens ho estan venint a veure i ens pregunten com s'ha fet i quina és l'obra que s'ha portat a terme aquí.
6: Molt bé. Ara no només com a regidor de Medi Ambient, sinó com a primer tinent d'alcalde, també demano una visió més global. Per què ens servirà com a Premià de Mar aquest espai?
7: Jo crec que també serà per desesponjar una miqueta tot el poble. Pensa que aquest és un barri que té molta vida, que té una associació de veïns que treballa molt en fer moltes coses, i ara que se li hagi posat aquest punt en aquí, també convida a la gent a venir. Què ens falta? Ens falta ara trencar els murs de transmesa. Si els murs de transmesa cauen i podem enganxar el que és el gas amb la resta del municipi, aquest serà un espai que guanyarà molt més. Si a més li dones al museu amb una perspectiva que hi ha, i si li dones la propagadora i la Casa de la Dona, que tenim aquí com hi ha eixos, equipaments fonamentals en aquest municipi, penso que aquest serà un eix molt important per la vida del poble i a gaudir-la tothom, de fet. El 14 ve la Fira Ficus, que s'aprofita tot aquest espai per poder ja dignificar el que és aquest espai, i serà la prova de foc real de veure com funciona i quin és el comportament d'aquest equipament.
6: Mm-hmm. Parlàvem de com estaven integrades les plantes. En un primer moment es va parlar de que aniríem per sobre la coberta. Finalment, quin ha estat el model que heu escollit?
7: El model que hem escollit és posar les plantes aquí sota per dignificar i que hi hagi el verd urbà. Són plantes que són trepadores, que aniran pujant. El del sostre ho vam descartar per un tema de pes, per un tema de manteniment i per un tema de que no sabíem ben bé com funcionaria aquest sistema, i llavors vam optar amb aquest que és més, diguem-ne, conservador, però que realment també dignifica molt més a l'espai i li dona aquell punt verd que no és tant del color de rajoles i del totxo, que diguem. I llavors això ho dignifica i, a més, també s'aprofita la caiguda de les aigües que van regant de manera automàtica, ja sigui en humitats o ja sigui per pluges, aniran regant les plantes. Per tant, té un sistema d'autoabastament important.
6: Clar, parlàvem d'aquest autoabastament, parlàvem de l'aigua, parlàvem de la llum. Suposo que també es prova, o és una prova pilot, de veure com Premià pot ser també autosuficient amb algunes d'aquestes energies, no?
7: És molt important, perquè realment ja fa anys que s'està portant a terme la campanya de tots els equipaments municipals estiguin en plaques fotovoltaiques i que puguin generar-nos directament l'energia pròpia. En un món ideal, si tot això anés funcionant com va funcionant, fins i tot ja no necessitaríem les companyies elèctriques, sinó que el propi ajuntament podria ser un subministrador de la quantitat d'energia que estem captant del nostre propi sol. Això és el que s'anomenen les comunitats energètiques, i a partir d'aquí entren el que són els equipaments municipals, però també entrarien els que són els habitatges de titularitat privada, que també podrien adherir-se i podrien beneficiar-se d'això, que és cap a on hem d'anar i no dependre tant de les energies ni de dependre tant de les companyies que realment estan al darrere de tot això.
6: Realment, Pep, en temes de medi ambient és tot un salt, no? Perquè s'ha parlat moltes vegades en el ple justament de gestionar l'aigua pròpiament, parlàvem també de gestionar les energies. Quan ens hi posem de ple, és tot un repte, això.
7: És un repte. Premià en moltes coses té moltes desavantatges, però en aquesta en té moltes, que és una població que és relativament petita i que està molt cohesionada. Per tant, en tema de gestió de l'aigua és molt senzill de poder-ho fer, perquè tota la gestió està pràcticament canalitzada i és molt fàcil de fer. Premià no té urbanitzacions ni té grans canalitzacions per fora, per tant, és un tema de gestió directa de l'aigua, i ja que parlem de la gestió directa de l'aigua, també parlem de la gestió directa de l'energia, que també és un altre punt, i aquí ja no hi ha tants ajuntaments que s'hi atreveixin en la gestió de l'aigua, sí, en el tema de l'energia no, però penso que això és un pas que s'ha de fer i és un pas que s'ha de tirar cap endavant, i això perquè repercuteix totalment en tothom, en tot el municipi. I tens la possibilitat de tenir el control d'aquestes energies, és l'Ajuntament que té el control, i quan hi ha persones vulnerables o hi ha persones que tenen dificultats o etcètera, etcètera, és l'Ajuntament qui ajuda i qui aporta. De fet, ara Premià, amb tot el que estem generant de totes les plaques fotovoltaiques de tot el municipi, són pràcticament una cinquantena d'habitatges que estan tenint aquests beneficis.
6: Molt bé. Per acabar, deies que la mirada la tenim posada en la Fira Ficus, no? Que aquí serà el gran protagonista. També suposo que la mirada està en la Festa Major, perquè aquest espai també es podrà aprofitar per fer molts d'aquests actes.
7: I tant, ja ho veuràs. A més, una de les proves que estem fent és el tema de la sonoritat, perquè és a veure com funciona el tema de sonoritat. Ara estem aquí i hem guanyat molt en sonoritat. És un espai molt fresquet i és evident que per mi la Festa Major és la Festa Major de Premià, i la Festa Major de Premià s'ha de ser en tots els indrets possibles. I penso que aquest és un espai que ja et dic, avui estem més pendents de la placa fotovoltaica, però jo penso que d'aquí uns anys aquest serà un espai central de fer moltes coses, amb un espai molt gran i al centre del poble.
6: Molt bé, doncs Pep, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres també aquí.
7: A vosaltres.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Bon dia.
1: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
7: Premià Mèdia. Informació.
10: El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta que fa aquests dies l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. El regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic que ara se'n faci un ús, deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres. També retreia a l'equip de govern que la decisió es prengui sense consentiment consensuar-la ni amb els grups polítics ni amb la ciutadania.
0: Des del nostre grup, la veritat és que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Amb això es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Per últim, considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari per acollir les opinions de tots els grups. De nou lamentem que aquest Ajuntament governi d'esquenes a la ciutadania i sense donar veu a la resta de grups municipals que, sumats, són més representants que el total del govern.
10: A l'espera que el govern decideixi quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta en aquest aparcament, cosa que hauria de passar aviat perquè la intenció era la d'obrir l'aparcament aquest juny, la setmana vinent s'ha de celebrar una nova reunió bilateral Ajuntament Can Sant Pere, en la qual, com ens deia l'associació, es posarà de manifest l'oposició al pàrquing de Zona Blava.
11: Premià Mèdia, informació.
12: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
13: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
14: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
13: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
15: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
13: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
15: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies veia

0: dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà? I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques, de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió, estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
1: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
0: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla.

0: el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a lo que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. El temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hi ha d'haver-hi un... No solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta?
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle. no, diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana, gràcies a la intel·ligència artificial. I jo sóc molt crític, no, amb la utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, ostres, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, eh? I feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí,
0: diferència.
1: no, i és una altra cosa, i a més la majoria de persones la poden utilitzar, que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris, aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé, imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie de el que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
0: Per
1: d'un
0: això et
1: gran
0: deia, per això
1: risc.
0: et deia, allò de la, per això et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. Si no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això, la
1: això
0: clau la
1: per
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la
0: i del
1: tallin
0: xip
1: o simplement
0: i de
1: no.
0: la xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, Simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar

0: que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions. I els hi vaig posar una... Els hi vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs, els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marce, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui hem vingut a conèixer com és tot l'arxiu històric i documental que tenim a Premià de Mar, i qui millor per fer-ho que en Jordi Molló. Ell és historiador i és qui millor coneix, o un dels premianencs que millor coneix, aquest arxiu documental. Què tal, Jordi, com estàs?
2: Molt bé, aquí enfeinat, fent el meu arbre genealògic.
1: T'hem agafat en plena feina, portes els guants i tots, perquè hi estàs treballant ara, que ja fa setmanes que hi treballes, no?, per reconstruir el teu arbre genealògic.
2: Correcte. Porto els guants per preservar aquests llibres, que en principi no s'haurien de manipular directament, sinó que l'idoni, i ja n'hem parlat amb el jutge, amb en Miquel Plovins, és que aquesta documentació estigués digitalitzada i fins i tot posada online o amb accés restringit, perquè hi ha dades privades, i que els originals es poguessin preservar fins i tot amb caixa forta, perquè no només ja per temes de robatoris, sinó per incendis, per inundacions, que ja ha passat en altres pobles. I aquesta documentació, que comença el 1871 per la Llei de Registre Civil espanyola, és la informació de tots els premianencs, les premianenques, des de 1871 fins ara. O sigui que si aquest material es perd una part importantíssima de la nostra història. És vital, un poble com Premià, que a nivell municipal neix el 1836... Tenim informació dels habitants de Premià des de 1870. Per tant, és una font d'informació historiogràfica de primeríssim ordre.
1: Podríem dir, Jordi, que aquesta informació està disponible per a qualsevol persona? La majoria de premianencs i premianenques, imagino que desconeix això, no?
2: Sí, sí, això és un... Per aquí hi han passat molta gent, el mateix que estic fent jo, ho ha fet moltes altres gent, amb molts altres pobles de Catalunya, i també tots els historiadors que han volgut fer història contemporània de Premià. O sigui, s'han hagut de passar en algun moment o altre per consultar aquestes dades.
1: Aquí se li devia ocórrer que era important tenir tots aquests registres, Jordi, perquè és una història d'una importància fonamental, no?, per conèixer el nostre passat. Moltes vegades, segurament, ens hem volgut preguntar d'on venim i qui és la nostra família, però, clar, només li pots preguntar a una, a dues o a tres generacions si tens sort, no?
2: Aquí hi ha dues coses. Els registres de naixements, matrimonis i defuncions o òbits sempre s'ha fet des de l'Església Catòlica, és a dir, fins al 1870, que l'administració de l'Estat se n'ocupa. Per tant, de 1870 en enrere ho hem de buscar en els arxius episcopals. I l'altra cosa és que la història, si tu t'interessa la història, seria com contradictori que t'interessés els grans esdeveniments i passessis de la teva pròpia història. És com... A mi no m'entra al cap, en tot cas. Val? O sigui, és com aquell que... Pots estimar molt la teva terra, però no pots... O sigui, també això fa estimar-te les altres cultures. És aquest enriquiment. Doncs amb la història és el mateix. Si no comences per tu mateix, no busquis anar més enllà. Llavors, aquest treball de fer l'arbre genealògic, que és molt didàctic fins i tot a les escoles, per veure que la identitat d'una persona està relacionada amb tota una comunitat, amb una col·lectivitat, i que hi ha uns procediments. A més, és molt divertit de fer per la canalla. No anar molt enllà, no? Però, si més no, amb els avis. Recuperar aquesta història, parlar amb els pares, parlar amb els avis si encara es conserves, perquè normalment el que passa, i jo com a historiador no me'n salvo, és que quan ho podia fer no ho vaig fer. I ara m'he de refiar dels documents. O sigui, i abans d'arribar aquí, ja ho veureu, he fet tota una feina que, a l'hora de buscar en els arxius, m'ha donat fruit perquè de seguida he pogut relacionar noms. Però és una feina molt interessant. La genealogia és de les branques de la història més antigues. La Bíblia està en ple de llibres i en genealogies. I les famoses pintures de Sixena, que no ve a cuento, però jo ho faig venir a cuento, alguns dels seus retratos són la genealogia de Jesucrist. Per tant, la genealogia és una branca de la història molt important.
1: A vegades, quan prens consciència, és el que dèiem, no? És tard, no? Perquè quan te n'adones de la importància de voler xerrar, és tard, i justament has d'anar, doncs, a aquests arxius, no?, per redescobrir la teva història. Per què justament ara, Jordi? Per què ho estàs fent ara, això?
2: Bueno, això ja havia començat en un moment fa molts anys, però, a veure, s'ha de treballar, s'ha de menjar, és un problema. Tinc un vici que he de menjar tres vegades al dia i no dona. I ara m'ha coincidit que em puc reservar un parell d'horetes a la setmana per venir aquí. Això no vol dir que a casa no hagi fet res, perquè ja veureu que us ensenyaré documents, perquè primer hem de començar pels documents de casa, per parlar amb els pares, per parlar amb els avis, amb els tiets, amb els que sí, però també veure quins documents tenim. Tenim testaments, herències, contractes, tota aquesta documentació serveix per començar. I després ja vas al registre. O sigui, jo havia començat i ho havia deixat. A més, havia passat les dades en un programa informàtic que es va perdre, vaig perdre totes les dades i he tornat a començar. O sigui que, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, i tant. Has trobat alguna cosa que t'hagi sorprès, que no coneixies?
2: Bueno, cada dia tinc una sorpresa. Jo, quan vaig començar el primer dia, vaig trobar la meva àvia materna, no, la meva àvia paterna, tenia una germana. Però també tenia una germanastra de la primera dona del meu besavi. Aquesta germanastra, tothom més o menys a la família la coneixia, em sabíem el nom. Doncs he trobat, el primer dia vaig trobar que havia tingut una altra filla amb aquesta primera dona de la que ningú en sabia res i que s'havia mort en 6 mesos. Això el primer dia. L'altre dia vaig trobar el mateix cas amb el meu avi patern. I cada dia trobo coses noves.
1: Que interessant, no? Vull dir, mai no saps què passarà el proper dia, no?
2: Sí, sí. Ara, com que ja vaig començar des de 1871 cap aquí, ara ja sé el que em trobaré, més o menys. Doncs ara ja toca la generació dels meus pares, i ja està. Llavors, quan arribi un punt que ja sé que no... Ja m'han sortit tots els que conec que estan vius, o que han mort fa poc, però que he conegut, agafaré els llibres d'Òbits. Perquè ara he començat amb els llibres de naixements. Després anirem amb els llibres d'Òbits. I després amb els de matrimonis. I això potser em donarà pistes per buscar altres que se m'han passat que no he relacionat.
1: Mm-hmm. Abans deia, Jordi, que tot aquest material s'hauria de conservar i s'hauria de digitalitzar. Què hauria de fer aquesta feina?
2: Bé, l'administració, evidentment, hi ha mecanismes per fer-ho. En els bisbats passa igual, amb els arxius eclesiàstics passa igual. Tenim el de Girona i el de Tarragona, que estan digitalitzats i que es poden consultar online, però en canvi el de Barcelona no. Depèn de les persones que hi hagin, de les voluntats i dels pressupostos, però això ho hauria de fer l'Ajuntament, en aquest cas. I estan digitalitzats des de 1950 cap aquí, però aquests llibres, que són de 1871, 72, fins a 1950, que són delicats, s'haurien de també digitalitzar, i que l'investigador pogués consultar online previ per autorització. Jo també, quan vaig venir aquí, vaig escriure un correu electrònic al jutjat dient, mira, estic fent una recerca, soc historiador, estic fent una recerca particular, perquè també es poden fer recerques per encàrrec, i m'interessaria venir a consultar els llibres originals, i es van demanar l'autorització corresponent i em van autoritzar a mi poder fer aquesta feina.
1: Jordi, gràcies per descobrir-nos avui aquesta joia.
2: A vosaltres, i espero que això serveixi també per donar valor a aquest patrimoni i poder-lo preservar, tal com vaig comentar-li en Miquel, en el jutge, perquè es preservi, perquè això d'aquí 100 anys s'ha de poder continuar consultant.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Sanprem ja anuncia la quarta edició de la Sanpremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Unding. Es farà el diumenge 28 de juny i, novament, es proposa un recorregut pel poble obert a tothom que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música, amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals i també sorpreses, i també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i també d'establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que recaptin principalment amb la inscripció de participants es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Unding i el menjador d'aquest centre. La Sanpremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 9:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a sanprem.com i també a la botiga Premià Festa a la Gran Via Lluís Companys 184.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Aquest diumenge 31 de maig al matí s'encadenaran dues inauguracions de Premià de Mar. A 2:15 s'inaugurarà a la plaça Maresma, a l'extrem del carrer Núria i arran del camp de futbol, un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera d'un edifici. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, en un lateral de l'edifici de l'Escola del Pilar, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles, de la mestra Neus Català, dues figures vinculades a Premià de Mar, aquest cop es reprodueix una obra del pintor premianenc Didier Lorenzo. Ho anunciava aquesta setmana l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials.
2: Estem a la plaça Maresma, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais i té a veure amb la cohesió social. Us esperem per la inauguració d'aquest mural el pròxim diumenge al matí, a 11:15, a plaça Maresma, aquí davant del camp de futbol.
1: Una hora i mitja més tard, a 12:00, torn per la inauguració de la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues entre les naus del Museu de l'Estampació. Les obres, que van començar l'estiu passat, han acabat aquest maig i, un cop enllestides, se'n vol fer aquesta posada de llarg amb un vermut popular i una actuació musical a càrrec del grup Beatles Premià. Justament aquests dies s'està fent en aquesta plaça treballs de plantació de vegetació.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'aparador de la seu del Partit Socialista de Catalunya de Premià de Mar al carrer del Nord va aparèixer pràcticament ple de pintades al matí d'aquest dilluns passat. Les ha fet l'organització juvenil socialista, que se'n vanta en una publicació a Instagram i que hi fa una proclama de suport a la vaga educativa i d'escarni al Partit Socialista. Ni socialistes ni obrers, diu la pintada, suport a la vaga educativa. A l'espera que la pintada pugui ser netejada, de moment s'ha optat per mantenir la persiana metàl·lica baixada.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura es portaveu d'Ustem.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en...
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
1: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
3: ¿Estás escoltant?
4: Premià Media. Informació.
5: Dimecres 27 de maig es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'OAC motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que va començar a dispensar el 20 d'abril. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins els horaris i canals habituals. Val a dir que des de l'equip de govern, malgrat la disposició a oferir aquest servei excepcional, s'ha criticat des del primer dia la forma com el govern de Madrid ha posat en funcionament el procés per considerar que no s'havien donat prou instruccions i encara menys recursos als ajuntaments per fer front a un pic de feina inusual, i el mateix alcalde ha dit en més d'una ocasió que quan el dispositiu es desactivi portarà la factura al ple.
4: Premià Media. Informació. Matinal Premià Media. Actualitat, protagonistes, cançons.
6: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
7: Benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
8: Molt bé.
7: Grande. I avui tenim plat únic.
8: Sí, avui plat únic i plat fondo.
7: A veure, què tenim? Què tenim?
8: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
7: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
9: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
7: Ets un clàssic,
9: un feligrès ja del programa.
7: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat dues novel·les?
9: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
7: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva... O en castellà, és en castellà, llengua castellana?
9: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
7: Val, i després Senderos de Éxodo.
9: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
7: I recentment també has guanyat un premi.
9: Un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
7: Estàs on fire,
9: a Hollywood.
7: Eh? Sí. Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
9: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
7: Amb relats.
9: De la ciutat de Vic, sí.
7: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solem fer...
9: Mezcolanza, eh?
7: Mezcolanza. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, com es diu això? Ho anem alternant amb frases... Sembla bé?
9: Fem-ho així improvisat,
7: frase.
9: Espontani.
7: Ai, per una frase, per un passatge.
9: Fem per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
7: Com es diu aquest llibre?
9: Increïble. Es diu Ascesi, i és del senyor Nikos Kazantzakis,
7: okay.
9: Que és conegut sobretot per Thorba el Griego.
7: Ah.
9: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
7: Sí, una pel·lícula.
9: Que sí?
7: Per mi, boníssima.
9: Doncs aquest llibre és molt curt. Mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes. Mm-hmm. És molt curt, però és d'una inspiració, Sergi. Jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me'l llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
7: Llibre de capçalera.
9: Sí, llibre de capçalera, absolut. El peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscències, recorda una mica La nit fosca de l'ànima.
7: Sí, sí, sí, sí.
9: De Sant Joan de la Creu. Mm-hmm. Però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera.
7: Uau.
9: I sé que són paraules majores,
7: pues sí.
9: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gazet. I et sembla que agafem algun dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
7: El que et sembli.
9: Mira, aquí en trobem un que diu així. Diu, estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
7: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
9: No, clar.
3: No avançaràs gaire.
9: No avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud. Mm. Perquè normalment fugim de les pors, fugim de les dificultats, i aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant. Però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur, i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí. Mm. La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
3: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar allò el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquell no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no, diu, no, jo lluitaré amb tu i vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara faci sigui bagatge.
9: I una benedicció, també, total, no? Que moltes vegades no, hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
3: Absolutament.
9: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de la nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad. Uh-huh. Y que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val? Si algú vol llegir la nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, en la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
3: Que bo.
9: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa, no?
3: Absolutament.
9: A posteriori.
3: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució o creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que al llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
9: Ah, jo no tinc manera de saber-ho.
3: Què diries tu?
9: Jo la majoria no. Mm-hmm. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
3: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
9: Vinga.
3: Mira, tinc aquí...
9: El trivial.
3: Aquí farem un trivial. Ja sabeu com funciona això. Ja dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
9: És que podria ser qualsevol dels dos. Sí.
3: Els tres, no?
8: Pensava que anava a dir dels tres.
9: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
8: I el Blay.
3: Doncs Anthony de Melo. Sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
9: Hagués pogut ser perfectament, sí.
3: Què en penseu d'aquesta frase?
9: És així, efectivament és així. M'hem anat recordat un altre d'en Robert Fisher que diu patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
3: Que bonic.
9: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, uh-huh, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, uh-huh, i en dos casos hi ha un frec de l'ego. No? Aquest ego, mm, que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, mm-hmm, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No? Tenim tant, experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera, de fer l'Anthony de Melo en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad. En parla molt sovint, d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. Diu, en el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Mm-hmm. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar. Mm-hmm. I no donar-li tanta bola.
3: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
9: Ni de lo que presumes.
3: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
9: Funciona totalment així, i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga, que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, és que esclar, és que... I em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment, i dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Uh-huh. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ella. No?
3: Absolutament, i el primer favor t'ho fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius, amb aquests estats. El que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu. Per tant, és preferible 100%.
9: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa,
3: bien.
9: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
3: Interessant.
9: Una mica paradoxal.
3: Vinga,
9: avancem. Assesi. Salvatore dei Nicos, cosens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
3: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nicos.
9: I amb sis línies, eh?
3: I amb sis línies.
9: El col·lega.
3: Què en penses tu?
9: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa, molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no? Tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. Uh-huh. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú el senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira. Fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi, quan simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. Uh-huh. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
3: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor. I quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però, clar, mentre l'ésser humà, sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic que més se li escau, com un mitjó, a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
9: És el capitalisme, però, clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi han tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu, la més estranya. Diu, per imitació, diu, la més fàcil. Mm-hmm. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Uh-huh. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
3: De xino. Sí.
9: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Uh-huh. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Uh-huh. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, uh-huh, això serà una experiència. Viuràs el que és. la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
3: Jo soc molt fan de la primera via, per això, potser no caldria ni tan sols en el Congo.
9: S'ha d'estar molt atent.
3: Ho sé, però a triar no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors et desperta una comprensió, una empatia, una sensibilitat que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat, o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
9: No hi serien. I mira, això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare estranyada marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
3: Espectacular.
9: Clar, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona? No,
3: tampoc serà creïble.
9: I això és una crítica implícita al sistema escolar,
3: sí. Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor manera, no, l'experiència personal, perquè si no, per molt que comprenguis...
9: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, la que no prové del que tu has integrat.
3: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
9: Som-hi.
3: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
9: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
3: Home, el conte de Montecristi ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
9: Bueno, però poder va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
3: Però la novel·la no surt, això.
9: Aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
8: Jo Louis Hay anava a dir també.
9: Sí, vinga.
3: Ah, exacte, Louis Hay. Sí,
9: estamos al todo por el todo.
3: Acertada. Què penseu d'aquesta frase?
9: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
3: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, i te l'estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu, perquè tu ets un presoner d'aquests estats.
9: Sí. Ara, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, està gratuït a YouTube, és un fons negre i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pegava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres, li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
3: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lomera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
9: I en anglès, que és forgive.
3: Exacte. Vull dir que és una, és un acte d'amor incondicional. No, no hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
9: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo. Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
3: Uau.
9: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
3: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
9: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
3: Que boníssim.
9: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Mm-hmm. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
3: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Mm. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
9: No, bueno, no, ja una... està la dualitat, no?
3: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
9: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge, que si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
3: Absolutament.
9: No? El peregrinatge de jo soc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, aquí ja entraríem...
3: Aquest és un altre tema.
9: Entraríem en un altre tema.
3: Sí, sí.
9: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu... Agafem una drecera.
3: Doncs no estaria gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
9: 10 minuts? No hi ha un altre trivial, rapidet? No?
3: Fem un altre trivial? Va, fem un altre trivial. Sí, vinga, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu... No vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
9: Ah,
3: l'únic problema és que les tres respostes, les tres possibilitats són dones, però bueno. A. Anita Morjani. B. Alaska. C. Isabel Ayuso.
9: Anita Morjani, no?
3: Sí. Bueno, Alaska té una cançó que estarem en aquesta línia, eh?
9: No sí, sé. A quién le... No?
3: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
9: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
3: Val molt la pena.
9: Increïble.
3: Sí. Què penseu d'aquesta frase?
9: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
3: No, per integrar, no?
9: Sí.
3: Però, clar,
9: però sí,
3: ostres, a mi sempre em dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones que sense tu el món estaria incomplet, t'adones que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
9: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat, ja en

0: adaptats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
1: Sí, també hi havia hagut Jeff que deia que una ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
0: Fer-ho veure.
1: Fer-ho veure, sí, exacte.
0: Perquè
1: a vegades,
0: trino,
1: a vegades no interessa, més que res per simplificar-te la vida. I tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, certa manera.
0: Necessari.
1: Necessària. Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
0: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
1: Oh, que
0: ha estat un dels temes recurrents del llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
1: Que també hi ha una pel·lícula.
0: Que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu: ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre: sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir, efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir, ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir, però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí, diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima. Què dijo usted? Una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor, va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor, i així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud i li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu, va dir la petita ànima, ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. I agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut.

0: I l'ànima diu, ostres, diu moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi, i sabràs què passarà? Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
1: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
0: És increïble. És increïble. No? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
1: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor? És impossible.
0: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
1: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
0: L'Iscariot.
1: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
0: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Tenim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
0: Un altre passatge?
1: Vinga, va, dale.
0: Dos minuts, a veure.
1: Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
0: La petita ànima i el sol.
1: La petita ànima i el sol.
0: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
1: Va.
0: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
1: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
0: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix. Sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
1: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
0: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tànatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
0: Vinga,
1: última
0: trivial.
1: Frase. Trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: Pip. La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo aposto fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar.
1: Té unes arrels...
0: Sí, va estudiar molt el budisme...
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió. Perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
0: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
1: Uau.
0: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
1: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
0: La presència.
1: La presència.
0: Sí, hi ha alerta i hi ha passivitat.
1: Exacte.
0: Simultàniament.
1: Exacte. Mm-hmm. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Encantat d'estar aquí, com sempre.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Primera reunió dimecres 27 de maig entre l'equip de govern i els grups de l'oposició per exposar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que hi ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes possibles, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts de la Generalitat, infraestructural, mediambiental i social. Es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població i d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost de cadascuna, propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims, és a dir, amb les quals s'optarà la subvenció màxima 25 milions d'euros en projectes que es podrien desenvolupar al llarg de 8 anys i que Generalitat i Ajuntament es repartirien al 60 i 40% respectivament.
2: Creiem que anem amb bon ritme, creiem que anem a bon nivell i, evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros. Seria un 60% pagats per l'administració de la Generalitat de Catalunya i la resta, el 40%, per l'Ajuntament, amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Per tant, nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles per complementar aquest 40% que no cobreix el Pla de Barris.
1: Com ja s'ha dit, des de l'equip de govern va manifestar la seva voluntat d'acudir al Pla de Barris. La majoria de projectes se situen al barri Tarter Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'Escola El Dofí o fins i tot a Can Sant Pere. El Pla de Barris 2025-2029 està presentat aquesta setmana pel govern de la Generalitat en la seva segona convocatòria i es dirigeix a municipis que no van optar a la primera com Premià de Mar, que ho van fer però no van resultar escollits o van resultar beneficiats de la primera i ara volen presentar un projecte per fer-hi un barri diferent. S'hi destina una partida ampliable de 200 milions d'euros i els projectes candidats s'han de presentar entre el 6 i el 17 de juliol.
0: Premià Mèdia. Informació. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Després d'unes feines que s'han allargat gairebé un any, aquest diumenge arriba la nova pèrgola fotovoltaica aquí a la plaça Salvador Moragues i avui ens hem volgut apropar per parlar amb el responsable doncs, d'aquesta àrea de medi ambient, Pep Ripollès. Com estàs?
3: Molt bon dia.
1: Estem en aquell lloc i estem fent gairebé les primeres proves, no?, em deies, per veure com funciona i què tal reacciona aquest espai.
3: Bé, com pots veure, és un espai que realment sorprèn, perquè és molt diferent fer un projecte d'aquesta envergadura sobre un planell i aterrar-ho al territori. I ara veus que avui és un dia que fa molta calor, estàs aquí sota i no tens la sensació de calor, per tant, està complint un dels seus eixos principals, que és el tema de la coberta fotovoltaica, a part del tema del refugi climàtic, i penso que s'està aconseguint i s'ha assolit aquest repte de molt d'escrés, perquè s'ha quedat un espai molt diàfan, molt bonic, i sobretot està fresc i s'està bé.
1: Dèiem que de tot el que esteu fent, la idea és que se'n puguin reaprofitar i fer servir tots els recursos que ens doni aquest espai, no? Tant de llum com de sol, no? I fins i tot d'aigua.
3: I a més d'espai, perquè aquí a sota ara és una obra que estem parlant de la coberta fotovoltaica, però realment la vida anirà aquí a baix, i pensa que és un espai que és molt diàfan, que és molt obert i es podrà fer moltes activitats i això també donarà dinamisme a tot el poble i sobretot en aquest barri que també ho volíem fer. I aquesta és una peça que compleix una sèrie de requisits i una sèrie de situacions que realment són molt beneficioses pel municipi. Si comencem per la placa fotovoltaica, això generarà uns recursos que van directament cap a les famílies vulnerables i fins i tot s'està parlant ja de la comunitat energètica, de que tothom es pugui acollir a recollir electricitat que genera el propi municipi. Tenim el tema de la coberta oberta perquè realment sigui un espai diàfan per poder treballar, i el tema de l'espai verd, que també dignifica molt l'espai. Per tant, són tres eixos principals que es cobreix amb una sola, amb un sol element.
1: Amb un sol element, aquesta placa, omega placa, podríem dir. Explica'ns una mica quines han estat les dificultats principals a l'hora, doncs, de crear aquest engranatge perquè acabi sent el que estem ara mateix aquí sota.
3: Bueno, penso que és una obra d'enginyeria pura, perquè realment estem a sobre d'un equipament que és molt antic, en el qual tenia deficiències en els seus fonaments. O sigui, la part més complexa d'aquesta obra la tenim ensorrada, sobretot per protegir els dos equipaments que tenim, tant del museu com aquest espai d'aquí de la nau del gas. I és el que més ha costat. I això ens ha donat una altra oportunitat, que és que hem obert un espai aquí sota, que és on està el Museu de l'Estampació, i també ens donarà ara començar a treballar en poder fer un Museu de l'Estampació com cal, com mana en tots els cànons, i posar-lo a nivell del nostre museu romà. Per tant, és una altra oportunitat que hi ha. I ara el que volem és donar-li vida. Ja que estem fent un replanteig també del museu, també podem parlar d'altres possibilitats que ofereix aquest espai, com pugui ser obrir un petit bar d'aquí perquè la gent pugui gaudir-ne d'aquest espai. O sigui, es poden obrir ara 1.000 possibilitats en aquest espai. I penso que per mi és un eix principal, és un eix que marcarà un abans i un després en tot el barri. Ara no li donem la importància que realment té aquest equipament, però ja en parlarem d'aquí uns anys i veurem la quantitat d'actes i les quantitats de coses que es faran en aquest espai que el poble recupera.
1: Mm-hmm. Ara dèiem que aquest diumenge serà la inauguració, la posada a punt, però estan acabades totes les feines o encara s'estan acabant de fer petits detalls i tancant petites coses?
3: Com tota obra nova, sempre s'estan buscant aquells petits serrells. Encara ens falten fer diferents provatures, com per exemple quina és la reacció que tindrà la coberta quan hi hagi aiguats o quan no hi hagi pluges. No és que hagi de caure ni res, però sí que quin és el funcionament que té l'aigua. Ja veieu que l'aigua va córrer pels torrentials i s'aprofita per regar directament les plantes, i a partir d'aquí són aquests petits serrells que s'han d'anar arreglant. Però ja veieu que ha quedat una obra més bonica de veure, molt digna, molt ben integrada, i penso que aquest serà un espai clau en el futur de Premià.
1: Som referents, no sé si a la comarca o fins i tot al territori català, amb un equipament com aquest.
3: De fet, hi ha molts ajuntaments que ens pregunten el per què. De fet, aquesta obra va néixer d'una vegada que vaig anar jo a la Universitat de Barcelona i vaig veure que tenien el pati amb una cobertura, i aquell pati era com el seu gran escenari. I vaig pensar, ostres, portar això al gas, perquè tenien molt clar que aquest era un espai que s'havia de revitalitzar, doncs al final aquell acte que es va fer allà ha repercutit en aquesta obra que fem aquí. I ara hi ha molts ajuntaments que ens ho estan venint a veure i ens pregunten com s'ha fet i quina és l'obra que s'ha portat a terme aquí.
1: Molt bé. Ara no només com a regidor de Medi Ambient, sinó com a primer tinent d'alcalde, també demano una visió més global. Per què ens servirà com a Premià de Mar aquest espai?
3: Jo crec que també serà per desesponjar una miqueta tot el poble. Pensa que aquest és un barri que té molta vida, que té una associació de veïns que treballa molt en fer moltes coses, i ara que se li hagi posat aquest punt aquí, també convida a la gent a venir. Què ens falta? Ens falta ara trencar els murs de transmesa. Si els murs de transmesa cauen i podem enganxar el que és el gas amb la resta del municipi, aquest serà un espai que guanyarà molt més. Si a més li dones al museu amb una perspectiva que hi ha, i si li dones la propagadora i la Casa de la Dona, que tenim aquí com ja eixos, equipaments fonamentals en aquest municipi, penso que aquest serà un eix molt important per la vida del poble i a gaudir-la tothom. De fet, el 14 ve la Fira Ficus, que s'aprofita tot aquest espai per poder ja dignificar el que és aquest espai, i serà la prova de foc real de veure com funciona i quin és el comportament d'aquest equipament.
1: Mm-hmm. Parlàvem de com estaven integrades les plantes. En un primer moment es va parlar de que anirien per sobre la coberta. Finalment, quin ha estat el model que heu escollit?
3: El model que hem escollit és posar les plantes aquí sota per dignificar i que hi hagi el verd urbà. Són plantes que són trepadores, que anirien pujant. El del sostre ho vam descartar per un tema de pes, per un tema de manteniment i per un tema de que no sabíem ben bé com funcionaria aquest sistema, i llavors vam optar amb aquest que és més, diguem-ne, conservador, però que realment també dignifica molt més l'espai i li dona aquell punt verd que no és tant del color de rajoles i del totxo, que diguem. Llavors això ho dignifica i, a més a més, també s'aprofita la caiguda de les aigües que van regant de manera automàtica, ja sigui en humitats o ja sigui per pluges, aniran regant les plantes. Per tant, té un sistema d'autoabastament important.
1: Clar, parlàvem d'aquest autoabastament, parlàvem de l'aigua, parlàvem de la llum. Suposo que també es prova, o és una prova pilot, de veure com Premià pot ser també autosuficient amb algunes d'aquestes energies, no?
3: És molt important, perquè realment ja fa anys que s'està portant a terme la campanya de tots els equipaments municipals estiguin en plaques fotovoltaiques i que puguin generar-nos directament l'energia pròpia. En un món ideal, si tot això anés funcionant com va funcionant, fins i tot ja no necessitaríem les companyies elèctriques, sinó que el propi Ajuntament podria ser un subministrador de la quantitat d'energia que estem captant del nostre propi sol. Això és el que s'anomenen les comunitats energètiques, i a partir d'aquí entren el que són els equipaments municipals, però també entrarien els que són els habitatges de titularitat privada, que també podrien adherir-se i podrien beneficiar-se d'això, que és cap a on hem d'anar i no dependre tant de les energies ni de dependre tant de les companyies que realment estan al darrere de tot això.
1: Realment, Pep, en temes de medi ambient és tot un salt, no? Perquè s'ha parlat moltes vegades en el ple justament de gestionar l'aigua pròpiament, parlàvem també de gestionar les energies. Quan ens hi posem de ple, és tot un repte, això.
3: És un repte, Premià en moltes coses té moltes desavantatges, però en aquesta en té moltes, que és una població que és relativament petita i que està molt cohesionada. Per tant, en tema de gestió de l'aigua és molt senzill de poder-ho fer, perquè tota la gestió està pràcticament canalitzada i és molt fàcil de fer. Premià no té urbanitzacions ni té grans canalitzacions per fora, per tant, és un tema de gestió directa de l'aigua, i ja que parlem de la gestió directa de l'aigua, també parlem de la gestió directa de l'energia, que també és un altre punt, i aquí ja no hi ha tants ajuntaments que s'hi atreveixin. En la gestió de l'aigua sí, en el tema de l'energia no, però penso que això és un pas que s'ha de fer i és un pas que s'ha de tirar cap endavant, i això perquè repercuteix totalment en tothom, en tot el municipi. I tens la possibilitat de tenir el control d'aquestes energies, és l'Ajuntament qui té el control, i quan hi ha persones vulnerables o hi ha persones que tenen dificultats o etcètera, etcètera, és l'Ajuntament qui ajuda i qui aporta. De fet, ara Premià, amb tot el que estem generant de totes les plaques fotovoltaiques de tot el municipi, són pràcticament una cinquantena d'habitatges que estan tenint aquests beneficis.
1: Molt bé. Per acabar, deies que la mirada la tenim posada en la Fira Ficus, no? Que aquí serà el gran protagonista. També suposo que la mirada està en la Festa Major, perquè aquest espai també es podrà aprofitar per fer molts d'aquests actes.
3: I tant, ja ho veuràs. A més, una de les proves que estem fent és el tema de la sonoritat, perquè és a veure com funciona el tema de sonoritat. Ara estem aquí i hem guanyat molt en sonoritat. És un espai molt fresquet i és evident que per mi la Festa Major és la Festa Major de Premià, i la Festa Major de Premià s'ha de ser en tots els indrets possibles. I penso que aquest és un espai que ja et dic, avui estem més pendents de la placa fotovoltaica, però jo penso que d'aquí uns anys aquest serà un espai central de fer moltes coses, amb un espai molt gran i al centre del poble.
1: Molt bé, doncs Pep, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres també aquí.
3: A vosaltres.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El cap del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Pep Ripollès, s'ha mostrat crític amb l'anunci del tren orbital per part del govern de la Generalitat, un projecte acordat pel govern del Partit Socialista de Catalunya, justament amb Esquerra Republicana, que ha permès desencallar la negociació dels pressupostos autonòmics. Segons Ripollès, la nova infraestructura pot ser útil i està bé pensar en projectes de futur, però amb totes les problemàtiques que pateix la gent en el seu dia a dia, ha dit, parlar d'un tren pel 2040 és ciència-ficció.
4: Parlar de el 2040, un tren orbital, quan realment el 2026 tens els trens que van com van. Però és que no només és el tren, són els trens, són els autobusos, són les autopistes, és tot com va. Tenim la pacificació de la Nacional, que està allà, tenim les sortides de l'autopista, que estan allà. O sigui, hi ha massa projectes en marxa com per parlar-nos que el 2040 hi haurà un tren orbital, que és necessari, sí, perquè està bé pensar també a llarg termini. Però ara mateix la gent viu el seu dia a dia i parlar del 2040 ara mateix és ciència-ficció i el que s'han de fer són polítiques que realment vagin directament cap a les persones, perquè hi ha molta gent que està patint en aquests moments, com pugui ser en el tema de l'habitatge, com pugui ser en tema de poder comprar i arribar a final de mes. O sigui, realment, ara hi ha molts problemes de la ciutat, al carrer, i que ara no me'n parles d'un tren orbital, perquè realment el que a mi m'interessa ara és que tot el que tenim a l'abast ara i avui pugui funcionar, i això ara mateix està lluny.
3: Amb tot, Ripollès ha celebrat que els pressupostos tirin endavant perquè permetran, ha dit, que es facin realitat moltes inversions necessàries pel país i entre elles ha assenyalat especialment el Pla de Barris, del qual Premià de Mar espera beneficiar-se per dur a terme actuacions al barri Tarter Maresme.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Perpinyà Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
2: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble. No? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
1: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Boramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
3: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
1: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació. La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Subirà a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat fins i tot algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
4: És que això cada any s'instava el 15 de juny, i no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres, s'ha solucionat el dilluns.
5: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
1: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja dels Gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any, i no només durant l'estiu. L'Institut Premià de Mar està provant uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu. Segons el director Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades i si es considera que han fet servei i sempre que els alumnes respectin els aparells, se n'instal·laran a totes les classes. Tot plegat mentre el Departament d'Educació no resolgui, diu, aquesta mancança en climatització.
6: Hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir, comprovar quina actitud, quin respecte mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat.
1: De moment, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les aules. Aquest cap de setmana ja podem tornar al cinema. Manel Ferrer.
7: L'Espai l'Amistat tornarà a projectar cinema aquest cap de setmana després que una avaria al projector obligués a suspendre la programació cinematogràfica prevista la setmana passada. Un cop resolta la incidència tècnica, la sala reprèn l'activitat amb la projecció de Los Justos, un dels títols destacats de la cartellera actual. La pel·lícula protagonitzada per Carmen Machi planteja un dilema moral dins d'un jurat popular que ha de decidir el veredicte d'un cas de corrupció. Los Justos es podrà veure aquest diumenge 31 de maig en sessions a les 6 i a les 8 del vespre i també dilluns 1 de juny en els mateixos horaris. Aquest cap de setmana l'Espai també acollirà les funcions de final de curs de l'escola La Caixa dels Trons.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
8: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible. Amb el sí del tècnic, que també vol seguir, Carriqui engega la seva novena temporada al capdavant del primer equip del Club Esportiu Premià. Ara quedarà a veure com es presenta el nou projecte esportiu de cara al proper curs. Renovacions, altes i baixes, per afrontar un segon curs emocionant a Primera Catalana.
1: Tanquem amb el temps. Avui continuem amb sol i temperatures molt altes, mínimes de 21 graus i màximes de 27. Aquest cap de setmana es modera una mica el termòmetre, 1 o 2 graus, i també veurem més núvols.
9: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
10: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
11: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
13: Premià Mèdia. Informació.
7: La mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar, o l'incendi de fa uns dies a un assentament de barraques a Vilassar de Dalt, ha motivat un comunicat del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme on alerten de la proliferació d'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament a la crisi habitacional. De matinada es va rebre l'avís d'un foc en un immoble a l'Avinguda Maresme de Cabrera de Mar i en l'operació d'extinció els bombers van trobar el cos d'un home sense vida que després s'ha sabut que dormia habitualment en el magatzem on va començar les flames, segons informava TV Mataró. Fa una setmana, a Vilassar de Dalt, els bombers van haver d'apagar un incendi en un campament de barraques a les afores del poble on hi vivien una cinquantena de persones. Són exemples, diu el sindicat, de precarietat habitacional greu que s'està reproduint, també assenyalen un assentament de 60 persones a Ocata, arreu del Baix Maresme, i que pateixen persones que ja han estat del tot expulsades del circuit del lloguer, en molts casos, diuen, després de ser desnonades. Així, assenyala la portaveu de l'entitat, Georgina Luna, cada cop es donen més casos de famílies senceres vivint en habitacions, en cotxes o en els locals reconvertits en habitatges.
13: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui tornem a obrir la carpeta de les eleccions municipals de 2027. Fa una setmana, justament, l'assemblea local del PSC elegia per unanimitat la candidata, la persona que encapçalarà la candidatura socialista en aquests comicis. Avui ens acompanya Luz Cánovas, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: I l'enhorabona per aquesta elecció. Serà la segona vegada que Luz Cánovas liderarà la candidatura socialista als comicis municipals. Luz, per començar, com ens resumiries el sentiment, les voluntats, els ànims que et porten a assumir de nou aquest repte?
2: Bueno, jo sobretot els ànims o la voluntat és, d'una banda, i per mi de les més importants, és l'equip. Jo crec que del 23 cap aquí hem assolit alguna cosa molt complicada, no? Que és tenir un equip fort, un equip ferm, de persones molt compromeses, i llavors tens una mica aquesta part de responsabilitat davant del teu equip, que està en tot moment donant suport a tot allò que fem, i després també pels veïns i veïnes de Premià, no? Aquells que ens van donar la confiança i que ens continuen donant suport, i també crec que els hi devem aquesta responsabilitat, no? Així que amb ganes de fer coses. També has estat al govern i tens ganes, doncs, de continuar fent aquelles coses que vas deixar mitges o que no vas poder aconseguir, així que amb moltes ganes i molta il·lusió, la veritat.
1: Tu mateixa comentes que hi ha un bagatge, ja podríem dir, com a electe a Premià de Mar. Recordem, com dèiem, vas liderar la candidatura fa 4 anys, 3, millor dit.
2: Sí.
1: Havies estat al grup municipal i a la candidatura socialista, vas formar part fins i tot del govern, vas estar allà i has estat a l'altra banda aquest últim mandat a l'oposició. Què diries que d'aquest bagatge et converteix en una persona, o segons tu, que creus que és el que pesa més en el que és la teva experiència política de cara, doncs, a assumir el repte amb garanties?
2: Pues jo crec que tot pesa, no? Jo a vegades els dic als meus companys, no? Sobretot els que han començat després, que jo, que a vegades surt d'un ple o alguna cosa així, dic, ai, m'he trobat una mica així, dic, a veure, tot és qüestió de temps, no? A mesura que van passant els anys, sobretot, jo ara em trobo, doncs, molt més preparada, evidentment, que quan vas començar, no? Coneixes més el funcionament interior del teu poble, el funcionament de lo que és l'Ajuntament, de les polítiques municipals, també tot aquest temps, que és molt important, aprofites per formar-te, no? Formar-te a nivell personal i formar-te a nivell de tots aquells recursos que et dona, per exemple, el nostre partit ens dona moltíssims recursos de formació i de coneixement. I llavors jo crec que amb el pas del temps i amb el pas d'anar coneixent més, doncs, tot el teixit associatiu, totes les entitats, aquest tracte, no? Sobretot quan estàs dins del govern, que és quan coneixes de veritat els problemes de les persones, dels veïns i veïnes. Jo crec que tot aquest coneixement, ja dic, a nivell personal, a nivell de grup municipal, i sobretot quan estàs al govern, que és quan tens més tracte directe, doncs tot això suma, i cada any que ha passat jo crec que el que hem fet és créixer, no? Jo sempre els dic als meus companys de partit, quan van passar les eleccions, i dic, bueno, la propera campanya comença ja, perquè el que no hem de deixar és això, de formar-te i d'escoltar les necessitats del poble. Jo crec que ho hem demostrat treballant a cada plenari amb aportacions de mocions, preguntes... Vull dir, és una mica això, no? Aquest no deixar de treballar és el que et fa, doncs, anar creixent, i anar creixent a nivell polític i a nivell de coneixements.
1: Molt bé. En aquesta última etapa del PSC, el ple municipal, a l'oposició, hi ha hagut una crítica, podríem dir, recurrent, per part d'aquest grup, a l'equip de govern, el qual ha acusat de manca de projecte. Entenem, per tant, que aquest serà un dels pilars podríem dir, de l'escomesa socialista en aquests pròxims comicis. Ja sabem que encara falta un any, que s'hi ha de treballar, entenem que ja deveu estar treballant en el programa, que li haureu de donar nom i cognoms al vostre projecte, Però, a hores d'ara, segur que ja ens pots assenyalar una mica el que serien els propòsits principals, els eixos del vostre somni.
2: Sí, jo crec que ja portàvem uns eixos al nostre programa, i sí que és veritat que quan parlem d'això de manca de projectes, jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble, no? I nosaltres sempre el que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. I jo crec que és molt important veure aquesta visió de conjunt de sobretot premiar, i de tenir aquest llistat de projectes a anys vista. Vull dir, tu has de saber el que vols pel premiar de, i ho hem dit sempre, no?, pel premiar del 2030, pel premiar del 2040, quin premiar deixaràs els que et vinguin darrere. I crec que és això el que nosaltres sempre critiquem, que estem una mica com a cavall de a veure quines subvencions arriba per a veure què fem. No, tu has de saber què vols pel teu pavelló esportiu, vols saber què vols en tema d'habitatge pel teu municipi, tractar totes les pastilles que tenim com a una sola, vols saber què vols fer amb les teves, amb les escoles, vols saber què has de fer amb els barris, no? Nosaltres hem sigut crítics amb el tema del pla de barris, perquè ara hem fet una primera reunió per veure què en fem, quan és una cosa que tu, quan entres a governar, has de saber què vols per cada barri de Premià, no? I sobretot pel conjunt de Premià. No som tan grans com per tancar tant un barri com els altres, no? Llavors jo crec que hem trobat a faltar aquesta manca de projectes de Premià. Nosaltres ja vam fer una estada al barri, on vam recollir opinions dels veïns i veïnes, que amb això treballarem també les propostes del pla de barris, però jo crec que has de saber què vols per quan comences a governar i explicar-los als veïns els que vols. Nosaltres ja teníem una sèrie de coses que no es van poder dur a terme i treballarem sobretot amb aquestes coses i, ja et dic, atacant aquests problemes dels veïns i veïnes. Tenim el tema de la brossa. Jo crec que això serà el centre de tots, no? Que ens podem equivocar. Si s'inicia un tema que no funciona, doncs hem de veure com li donem la volta i com ho treballem. Jo crec que es poden prendre idees que es poden retirar o canviar si no han estat bé. Llavors jo crec que el model de la brossa serà un model que portarem tots com a principal, el tema de l'habitatge serà un altre, però jo crec que és que el tema de la brossa ha estat tan gran que s'han menjat altres com el de seguretat, que era un tema que era bastant fonamental a l'inici de qualsevol mandat, no? Llavors jo crec que són tots els temes que nosaltres portàvem i que tenim endavant, no? Coses que ens han deixat penjades, com el barri Campo Camp de Mar, que és l'habilitació d'aquell espai que té l'institut per obrir-ho al barri. Vull dir, coses que trobem que s'han quedat estancades, que nosaltres estàvem treballant i que jo crec que, per exemple, ara amb el pla de barris Tarter Maresme es pot obrir aquí un ventall de possibilitats molt gran.
1: Mm-hmm. Com diries que respira actualment el ciutadà premianenc pel que fa doncs, a les seves necessitats, al seu dia a dia? Has parlat de la brossa, entenem que és un tema important, ni deu haver d'altres, i entenem que forma part de la feina no només de l'oposició, òbviament, sinó també d'una candidatura, la de copsar inquietuds per dibuixar també les propostes electorals. Tu com veus el ciutadà premianenc? Per on diries que coixeja en el sentit de què és el que troba més a faltar?
2: Jo crec que el que trobo més a faltar en aquest mandat ha estat una comunicació més oberta amb el que és l'equip de govern. Jo crec que quan tu governes, no governes per tu, no governes pels teus regidors del teu equip, tu governes pel poble. I llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, has d'escoltar. I potser després una decisió amb tota la bona intenció i pensaves que era la millor solució, resulta que t'has equivocat. Pues no passa res, escolta el que t'estan dient els veïns i veïnes i pots tirar enrere o adaptar aquelles decisions, no? Jo crec que això s'ha trobat a faltar en aquest mandat, que també ho hem trobat a faltar a l'oposició, aquesta transparència, aquest diàleg que Esquerra Republicana tant demanava quan estava a l'oposició i ha estat com una porta tancada i la impossibilitat inclús de parlar amb regidors del consistori, no?, a nivell de temes importants, que jo m'ho he trobat, inclús els plens ho he dit moltes vegades, si us plau, doneu-me una cita per parlar de recursos humans, i encara no l'he aconseguit. Llavors jo crec que els veïns, jo crec que han palpat això, no?, això que anaves amb una petició i en comptes d'escoltar-te, al contrari, el que rebies era com una bronca, no?, i nosaltres hem fet mocions en aquest sentit. L'última que hem portat és la figura d'aquest síndic de greuges del poble, que d'aquí poc serà, evidentment, obligatori. Inclús això ens ho han tirat enrere, no? A l'equip de govern ha votat en contra. Que dius, bueno, no s'acaba d'entendre, no? Aquest governar una mica d'esquenes al que els veïns i veïns volen. Jo crec que s'ha d'escoltar els veïns i veïnes i quan fas una actuació en un lloc determinat, primer has hagut d'escoltar el que et diuen.
1: Molt bé. Per últim, Luz, has parlat només començar de l'equip, posant-los en valor. Com dèiem, has estat elegida per unanimitat. Això ens ha de fer pensar que la candidatura al PSC de Premià de Mar és ara mateix un grup humà sense fissures. Hi ha, diguem, un front comú granític en aquest sentit. Tens al darrere un coixí, et consideres que tens un coixí amb garanties, eh?
2: Sí, i jo crec que ara mateix, perquè també som dels pocs grups municipals al poble que tenim la sort de tenir aquest coixí, no? Jo crec que qui ens segueix, ho veieu, hem anat creixent i vam passar de no tenir pràcticament res a tenir un local, a tenir un grup, tenim una executiva molt, molt potent de més de 10 persones que hi treballen constant. Tenim representació a ens supramunicipals, a molts ens. Estem al Consell Nacional, estem al Consell Comarcal. Vull dir, ens ho hem treballat molt. I hi ha diferents ens del municipi i jo crec que sí, anem tots a una. Jo crec que això es veu, que anem tots a una, que som potents. Tots els que ja van començar el projecte, que jo vaig dir la meva presentació, vull dir, no estem aquí els nous, sinó estem aquí perquè va haver-hi gent que en els moments difícils va saber aguantar els pilars de lo que és un grup municipal i va estar allà a les males, perquè no oblidem que socialistes les hem passat molt magres per moltes coses diferents, però les hem passat fatal i en cap moment van defallir. El nostre grup es va mantenir fort a Premià de Mar gràcies a aquelles persones que en aquell moment el van sustentar i nosaltres hem vingut pues, a acabar de construir aquella casa que hi faltaven cosetes i jo crec que és el que hem estat fent.
1: Luz Cánovas, molta sort i molts encerts en aquesta nova aventura
2: Gràcies,
1: electoral.
2: Quim.
1: Gràcies per ser avui aquí.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: il·luminació, hem aplanat, hem posat això, i marcarem una mica les línies per crear inèrcia amb guix. Amb guix només. Com fèiem abans els caps de futbol. Per què? Per crear inèrcia i endreçar, i després quan plogui es borraran, o el mateix trepitjar es borraran, però ja hi haurà una inèrcia. Perquè en realitat és un pàrquing provisional, com has dit, senzill, per mentrestant aprofitar l'espai i fer rotació, que ens falta molt d'aparcament. Pocs dies, jo crec que com a molt a final de mes estarà, per cosetes de detall, perquè el gros està fet, i si no és ja. Si podem solucionar-ho, serà ja, però com a molt aquest mes està obert.
1: Si la parcel·la està pràcticament a punt, el que encara no està decidit del tot és quin sistema d'estacionament s'adoptarà. Les opcions que s'han valorat són principalment la d'un estacionament diurn limitat gestionat pel mateix ajuntament o una zona blava gestionada per l'empresa adjudicatària. Una opció aquesta que, segons ha indicat l'alcalde, podria ser oportuna per compensar l'eliminació de places de zona blava a Jacint Verdaguer, places que constaven al contracte que es manté amb aquesta empresa.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui ens acompanya Sarad, una artista nascuda a Barcelona i criada a Mataró, que acaba de presentar El Punyal, el seu nou senzill, cantant, compositora i també productora. Construeix una proposta musical molt personal que combina pop alternatiu, sons urbans i també que caça molt bé amb les seves arrels marroquines i andaluses. Benvinguda, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. El Punyal, que és ara mateix doncs el teu tema que acaba de néixer. Com neix aquesta cançó, mai millor dit, i què ens vol explicar?
1: Vale, doncs neix d'una experiència o vivència, com li vulguis dir, de traïció, ja pot ser amorosa, d'amistat, i doncs jo sóc una persona que llegeix molt i m'agrada molt la poesia, i em vaig inspirar molt en Federico García Lorca, que té com un poema que es diu El Punyal, i doncs vaig agafar les referències i vaig fer la cançó.
0: I pregunta gairebé obligada, has hagut de sobreviure aquests punyals amorosos, amistat, laborals, professionals?
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, és una cosa que passa sovint, no? I crec que tothom es pot sentir com identificat i doncs per això ho vaig fer. Sí, sí.
0: Explica'ns una mica el teu projecte. Hem dit que vas néixer a Barcelona, vius a Mataró i tens aquestes arrels marroquines i també andaluses. Com caces totes aquestes idees dins teu i com t'han ajudat també a construir doncs, la teva professió i la teva feina?
1: Vale, doncs des de petita jo tinc les arrels marroquines, andaluses, i bueno, és com que sempre he tingut com referències de les dues parts, i si ens fixem tampoc tenen tanta diferència, perquè al final casen molt bé les dues. I doncs sempre m'ha agradat molt la música i experimentar, i és com que mai tenia com suficient, no? Sempre havia com de fer les dues coses o jo què sé, experimentar amb coses i va sortir el projecte de parlar sobre això, de la immigració, de la gent que podem ser dues coses a la vegada, no hem de ser, per exemple, només andalusos o, saps? I volia fer com, no sé, aquesta barreja de les dues coses.
0: Molt bé. Sí, sí. Has fet referència a Federico García Lorca, que és la inspiració d'aquest punyal. Com l'has integrat dins del teu dia a dia, Federico García Lorca, i què representa també per tu una mica la seva obra? Que suposo que ha estat molt important perquè ha estat com el naixement d'aquesta cançó, del Punyal.
1: Doncs, com t'havia dit abans, surt del poema del Cante Hondo, que és un llibre que jo m'he llegit moltíssim, o sigui, el tinc ja rellegit. Sí. I, no sé, sempre m'ha inspirat molt aquest home perquè crec que va ser molt innovador per la seva època, com que feia els poemes amb el seu cor i crec que em va venir molt bé en aquell moment, com que estava una mica m'han fet mal, tal, m'he agitat això, és com que, no sé, em va ajudar molt i per mi és bastant important en aquest trajecte, per així dir-ho.
0: Parlàvem de les ferides d'aquests punyals, no? Com ha estat per tu l'exercici? Perquè, a més, ara estàs presentant El Punyal, però és com l'inici d'aquest EP Dos Sangres que ja estàs treballant, que després en parlarem. Construir, doncs, tota la teva obra a través de les ferides emocionals. Com ha estat també tot aquest pas i aquesta teràpia, no? Entenc, en part de teràpia que has hagut de fer.
1: Doncs bastant dur, la veritat. Jo normalment vaig a l'estudi amb un amic que es diu Esglélies, que també és artista, i, bueno, normalment sempre els dos és com que posem una mica en context la situació, què ens ha passat i, doncs, allà ja flueixen les coses. Però va ser bastant dur, la veritat.
0: Sí, eh? Sí. Hem parlat una mica, doncs, del contingut d'aquesta cançó, però el teu estil musical, com el podríem explicar a la gent? Què fas?
1: Vale, jo sóc bastant urbana, un pop urbà, per així dir-ho, però tampoc em tanco a fer només pop urbà. També m'agrada cantar balades, m'agrada fer de tot una mica. Així que vaig per allà.
0: Molt bé. Vas movent amb tot això. Parlàvem d'aquest EP Dos Sangres, que em deies a la fora de micro, que segurament cap a passat l'estiu el podrem veure. Explica'ns una mica com es composa.
1: Doncs es composa d'això, de les meves dues arrels. Va començar també... Parlo molt de les experiències i amors com una mica prohibits. Els meus pares, per exemple, al ser de distintes cultures, doncs ho van tenir molt difícil, no?, per estar junts. I m'agrada també escriure sobre això, no només de mi, sinó també de... O sigui, les experiències que van tenir ells, com que al final, si tu vols una persona, doncs ha d'estar com per sobre de tot. I, bueno, volia parlar sobre tot això.
0: Molt bé. Sí, sí. Parlant vivències personals teves, però també del teu entorn, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que és importantíssim això que ens deies. Et preguntava també abans, tu ets compositora, ets cantant, ets productora. Suposo que això també, a part de molta feina, que ara ens ho podràs explicar, també t'ha permès que el producte que estàs oferint sigui molt el que tu volies, no?
1: Sí, exacte. És com que tinc molt clar els sorolls que vull posar, les lletres que vull fer. Això sí que em va ajudar, però normalment sempre ho faig amb el que t'he dit, amb un noi, perquè a vegades tu et centres molt en el que tu vols fer i no veus com més enllà el que podria ser.
0: Cal com una visió externa, no?
1: Exacte.
0: Una mica.
1: I per mi això també és molt important i confio molt, molt, molt en ell. Així que sempre també ho faig amb ell.
0: Molt bé. Encara hi treballeu per això?
1: Sí,
0: encara l'esteu fent,
1: Sí. Ens queden fer una mica de talls, però bueno, ja està quasi.
0: Molt bé. Quan vas començar amb el tema de la música, amb tot plegat?
1: Buah, vaig començar amb 14, 15, cantant karaoke a casa amb la meva tieta, amb les seves amigues, que era això de que cantes, però...
0: Per passar l'estona.
1: Un hobby, sí. I em va començar a agradar molt. Sempre que sortia d'alcohol era com cantar, composar, fins que vaig dir... em vull dedicar a això.
0: Home, és un pas molt valent, no? Perquè justament el món de la música està complicat, no? És a dir, que et va fer que tu diguessis vaig a fer l'aposta forta per la música, per la meva passió?
1: El moment aquell d'acabar batxillerat i dir què faig amb la meva vida. I vaig pensar... una frase que em va dir ma mare, que em va dir... mira, tu pots ser de tot en la vida, però si fas alguna cosa que sigui... o sigui, que vagis de ple. No facis algú per fer o perquè et donarà més diners, saps? Si ho fas, doncs, a por ello.
0: Molt bé. Molt bon consell, realment, no? Que a casa també et recolzin, no?
1: Moltíssim.
0: Perquè és veritat
1: moltíssim.
0: Que a vegades quan parlem amb artistes o actors, actrius, cantants, sempre ho diuen, a casa meva, quan els vaig dir que em volia dedicar al món artístic, va ser com, ui,
1: doncs no
0: vols estudiar alguna cosa una mica més consistent? No? Per tant, que el recolzament està molt bé, que el tinguessis des del principi. Com has crescut també professionalment, des dels 14 anys que començaves amb els karaokes fins a dia d'avui, com ha estat la teva evolució?
1: Vale, doncs tot va començar amb ajuntar-te amb gent, començar a cantar, fer covers, tenir com més seguidors, després estudiar la producció musical a Microfusa, que em va ajudar moltíssim. I ara, seguir fent contactes, anar a bolos, i és com que vas creixent una mica, fins que, tens una mica més d'oportunitats.
0: Parlaves ara de les xarxes socials. Com t'hi relaciones amb les xarxes socials? T'agrada? O entens que forma part de la feina i s'ha de fer? O no, realment et convenç el fet d'estar-hi i participar-hi activament?
1: A mi m'agraden, però sí que és veritat que no m'encanta estar tota l'estona compartint la meva vida, perquè sí que és veritat que moltes distribuïdores o jo què sé, xarxes socials és com que necessiten que estiguis tota l'estona perquè l'algoritme et faci una mica de cas.
0: D'acord.
1: I això a mi m'agobia una mica, però bueno, no em desagrada tampoc,
0: Molt
1: ho podria
0: bé.
1: Fer.
0: Molt bé, i treballes amb tot plegat? Estàs començant ja a fer bolos, concerts, sí?
1: Sí, fa res vaig fer una a la Sala Bol, que va anar superbé, vaig presentar una mica a l'EP que sortirà d'aquí poc, va agradar molt, i ja estic esperant com més ofertes que ja sortiran més endavant.
0: Molt bé, home, la Sala Bol, déu-n'hi-do, està a Glòries, és una sala bastant potent,
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Com hi vas arribar allà? Com va ser això?
1: Bueno, vaig convertir escenari amb tres artistes més, que són amics, de fet, i ens ho va aconseguir l'escola Microfusa, que la veritat que estan allà amb els artistes emergents bastant bé. I no sé, va ser molt guai, la veritat, m'ho vaig passar superbé.
0: Que bé, que bé. Amb tot, Anna, amb aquest punyal que és la teva cançó, quina repercussió està tenint o què et diu la gent que t'escolta? Perquè suposo que més enllà de tota la feina que has fet durant molt de temps, quan es publica i ho comparteixes amb la resta, com està sent aquest feedback?
1: Està agradant molt, perquè és una cosa més diferent del que he estat fent. Però el que més m'agrada és que la gent està com connectant amb la lletra i estan com entenent el missatge principal, que és el que més em preocupava a mi, perquè a vegades quan tu poses molts sorolls o produccions com estranyes, la gent no ho acaba d'entendre. I, bueno, no ha passat, així que estic bastant contenta. Sí,
0: que bé, que bé. Doncs això és una superbona notícia a l'espera de que surti aquest EP Dos Sangres. Per acabar, quan la gent escolti l'EP sencer, què t'agradaria haver transmès a aquesta gent o amb quin missatge t'agradaria que la gent es quedés?
1: Que connectessin, que poden estimar qui vulguin, que dona igual la cultura, el lloc on estiguin, és igual, i que disfrutin de la meva música.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Saras, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. I molta sort amb el punyal i també amb les següents cançons que vinguin.
1: Merci.
0: Gràcies.

0: puñal. Federico García Lorca.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu, la natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior, i totes les poblacions van créixer llevat de 3 i, novament, va ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total, vam ser 29.348 habitants, un 1,45% més que l'any anterior, i no cal dir que ens vam endur la palma en matèria de densitat. Vam ser 13.909 persones per quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van créixer al 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren al 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta que fa aquests dies l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. El regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic que ara se'n faci un ús, deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre Ajuntament i entitat i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres. També retreia a l'equip de govern que la decisió es prengui sense consensuar-la ni amb els grups polítics ni amb la ciutadania.
4: Des del nostre grup, la veritat és que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Amb això es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Per últim, considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari per acollir les opinions de tots els grups. De nou lamentem que aquest Ajuntament governi d'esquenes a la ciutadania i sense donar veu a la resta de grups municipals que, sumats, són més representants que el total del govern.
3: A l'espera que el govern decideixi quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta en aquest aparcament, cosa que hauria de passar aviat perquè la intenció era la d'obrir l'aparcament aquest juny, la setmana vinent s'ha de celebrar una nova reunió bilateral Ajuntament Can Sant Pere, en la qual, com ens deia l'associació, es posarà de manifest l'oposició al pàrquing de Zona Blava.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o...
1: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
6: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat que a banda de l'acordat el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
5: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
6: D'acord, bon dia.
5: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després del pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense ingressos, sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
9: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble, no? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
8: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cànovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Boramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
10: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
8: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació.
11: Cristian Carriqui seguirà a la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible.
7: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
14: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: És divendres, darrer divendres del mes de maig, 29 de maig del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim, com és habitual, cada dia l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'engegar de nou la roda. Escoltarem a Ciutadans amb en Josep Maria Cano. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Molt bon dia, Marc.
0: Hem tingut la primera reunió, primera trobada de grups municipals per parlar del pla de barris, posar-los sobre la taula. Quina opinió teniu? Com ha anat?
1: Bé, jo tinc... He fet una primera reflexió sobre el tema. A mi la part que més em preocupa és el temps. No? Jo ara feia la comparativa, el pla de barris és com una gran reforma subvencionada amb un 60%, però que tu has de posar el 40% restant. Està bé, ho he escoltat a l'alcalde, que vol anar a màxims, però màxims són 25 milions d'euros i aportar 10 milions d'euros per part de l'Ajuntament, i aquest és un tema no és menor, no? I tot, encara manca molta feina, perquè no hi ha cap pressupost, no hi ha cap projecte concret, no hi ha res que ens permeti tirar endavant aquest pla. Aleshores, jo el que demanaria és prudència i concreció, i que ho hem de tenir enllestit de cara al 17 de juliol.
0: Pel que sabem, s'ha treballat en una quarantena de projectes, no? Hi ha gent treballant-hi en una quarantena de projectes que s'han posat sobre la taula i que ara s'han d'escollir, no? Han de triar, han de fer propostes als diferents grups municipals per veure què tira endavant i què no.
1: Sí, en una sèrie. Són 40 línies, són projectes, diguéssim, força genèrics. Alguns d'ells encara no estan del tot concretats i estan adaptats a el que és l'estructura que demana el pla de barris, però tot això s'ha de concretar. Al final no es pot presentar només una línia dient quin és el tipus de projecte, sinó s'ha de justificar el què. S'ha de tenir aquest projecte, hem de tenir la memòria i hem de tenir el finançament. Hem de recordar també que en aquests moments estem en un PEF, no? Un pla econòmic financer que també limita les inversions, tot i que estem parlant d'un pla a 8 anys vista, 5-8 anys vista, no? Per tant, jo diria que hem de tenir prudència i ara toca córrer, perquè tenim 10 dies els grups municipals per fer les aportacions, després és obligat el pla a fer un procés participatiu i tot s'ha de presentar abans del 17 de juliol.
0: Que ho veieu una mica verd, vaja.
2: Sí, jo penso que el projecte no està encara prou treballat, tot i que l'excusa és que encara han de fer aportacions als grups municipals, les entitats i la ciutadania, però clar, el termini és breu, perquè pensa que això es va anunciar per part de l'alcalde el setembre de l'any passat i aquesta setmana és quan tenim les dades, no?, de l'empresa aquesta que es va subcontratar per també ajudar a fer aquest tipus de projectes del pla de barri. Per tant, el temps que queda és un mes i mig per fer un projecte sòlid de 25 milions d'euros, no? Aleshores, jo penso que concretar-ho encara queda molta feina, tot i que animem a que s'arribi a aquest termini, perquè és interessant que hi hagin aquestes inversions a Premià de Mar.
0: Més coses, també. L'associació de Can Sant Pere ha començat una crida per captar adhesions d'entitats per tal d'evitar aquest aparcament de rotació, aquesta zona blava, que seria ja una realitat d'aquí a poques setmanes.
2: Sí, jo ja ho he comentat en la meva opinió, no? Jo soc de l'opinió que si Can Sant Pere es va fer aquesta expropiació perquè fos del poble, el que no podem fer és que la primera actuació sigui de pagament. Des del meu punt de vista no és gaire lògic. Per tant, si es fa un aparcament, pues, ha de ser pels veïns i veïnes i no per compensar places de la subcontrata de la zona blava. Això és evident, no? Seria un mal començament que aquest solar, aquest terreny, comencés sent un tema de pagament. I aquí estic d'acord amb la plataforma.
0: Ens quedaven també qüestions del ple municipal per tractar. Una d'elles, la modificació del PUM, que és un dels temes que es va tractar. Des de Premià en Comú Podem es preguntaven si és que el jovent molesta. D'altra banda, també des del govern, concretament des d'Estimem Premià, ahir l'Antoni Sobirà ens deia que al final només es tracta de posar una sèrie de normes, una normativa, perquè el llindar de volum no sigui molt superior, però sí que s'hi podran posar hores musicals, per exemple, en aquella zona, també pensant potser en què el port assumeixi més protagonisme.
2: Sí, el que molesta no és el jovent, el que li molesta als veïns és el soroll, evidentment, que és el que s'intentava o s'intenta limitar amb aquesta modificació del POM. Jo crec que hem de trobar aquest equilibri entre la convivència ciutadana i la pau i que vol tenir tothom quan està a casa i que també hi hagi oci a Premià de Mar. Per mi, el fet que el port estigui més allunyat de la ciutat, del poble, doncs és una bona senyal perquè allà es pugui concentrar certa manera d'oci, perquè també és veritat que les famílies premianenques estan preocupades que s'hagin de traslladar els seus fills a Mataró per anar a prendre una copa o per ballar una mica. Aleshores hem de trobar aquest equilibri, i l'altre equilibri és intentar evitar que hi hagi molèsties pels veïns.
0: I de l'altra, aquesta regla de la despesa també, que ara parlàvem, ens deia la regidora Marta Ariño que pràcticament no notarem la diferència, que són imports assumibles i que s'aixugaran amb subvencions o ajornant inversions, però que amb sort seran molt minces.
2: Bé, això està per veure, perquè el que sí que és veritat és que es va pressupostar per sobre de la regla de la despesa i ara s'ha de fer un pla que el que indica aquest pla són retallades. Jo vaig demanar al ple quines eren les prioritats i què es retallaria en el cas de que no s'arribés a complir aquest PEF. No tenen les dades encara. Jo crec que més enllà del fet de que Premià de Mar sí que l'Ajuntament de Premià de Mar sí que està sanejat, el que denota és una manca de previsió i de gestió, no? Perquè no és bo que entrem en plans econòmics financers i que ens pugui limitar. I més a més, si ho comparo ara a entrar al pla de barris, aquesta limitació ja entra directament amb les inversions que puguem fer. Estem parlant d'invertir uns 10 milions d'euros, si és que han de sortir de l'Ajuntament, i d'altra banda tenim un límit. No és gaire coherent des del punt de vista de la gestió.
0: Tindrem també cap de setmana d'inauguracions amb la nova pèrgola fotovoltaica, Josep Maria.
2: Sí, a veure si puc anar a la inauguració de la pèrgola. Des del punt de vista de l'eficiència energètica, jo penso que és una bona iniciativa, una bona manera de començar o de continuar aquesta línia d'utilitzar aquestes energies renovables, i jo encantat que es faci.
0: I finalment, s'ha desactivat ja el dispositiu especial de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per la regularització de persones migrants. Sembla que la majoria ja haurien passat per l'Ajuntament, i les poques hores que queden s'acaben derivant al matí, perquè bona part, com dèiem, ja han aconseguit aquests papers necessaris. Un dispositiu que, finalment, l'Ajuntament de Premià de Mar ha pogut fer amb solvència, podríem dir. Quina opinió en teniu?
2: Sí, al final sí que és un cost, perquè evidentment ha hagut de l'Ajuntament de pagar aquestes hores extres per poder atendre la ciutadania, però jo entenc que els veïns i veïnes són la prioritat. Si en aquests moments doncs ja la demanda no és suficient per mantenir el dispositiu i ha anat funcionant correctament, jo no he rebut cap queixa en aquest sentit, sinó tot el contrari, doncs per tant és normal que també ara es passi ja a l'horari normal.
0: Alguna puntualització, alguna cosa més a afegir?
2: Res, deixar-vos bon cap de setmana i aprofiteu el sol que fa i la calor que fa, que és impressionant.
0: Doncs igualment, Josep Maria, gràcies com sempre per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi bé el dia i el cap de setmana.
2: Gràcies, Marc, una abraçada.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon divendres 29 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, avui amb molta teca esportiva, amb el comiat de Mitchell del Girona, la presentació de Gordon al Barça, última jornada de Lliga CB de bàsquet i inici dels play-offs, també a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina i a la Lliga masculina de futbol sala. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol toca fer repàs de tot el que els moviments que estem tenint en les últimes hores en categoria masculina, aquest mateix migdia, en una estona, de fet, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 26-27.
1: Sí, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signa com a nou jugador del Barça, just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros, segons les variables.
0: Sonen molts més noms. En aquest mercat de Blaugrana sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial el proper 11 de juny. Al Girona, ahir a la tarda es va oficiar la sortida de Michel.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les 5 últimes temporades, en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024, en què es va aconseguir la classificació per a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: N'estarem pendents també, escoltarem en una estona Michel, que ha publicat a través de les xarxes del Girona un vídeo de comiat. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Sota el lema Rebels d'Arrel, el club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. En la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. A més de Ramon Terrats, tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Ngonge i Carlos Romero.
0: El Villarreal, de fet, ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, Carlos Romero, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031. En categoria femenina, el Barça va oficial ahir les sortides de Ona Valla i Mapi León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la primera anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa al club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. I d'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada, és el cas del Sabadell, que avui juga el primer dels 4 partits que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la ciutat esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest play-off de sense segona, en aquest cas amb el factor que m'encontra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó el Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: Veurem si tenim, a banda del Girona, l'any passat no en teníem, aquest any curs no en teníem cap equip català a la segona divisió, a banda del Girona, veure si tenim, tant de bo, a Sabadell i a Europa, algun català més a aquesta segona divisió. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga regular a l'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el corrent al Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda. La resta de partits, a 8:45 del vespre, duel català entre el Bàsquet Girona i a 6 de Joventut a Fontejau, el Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'Ocamp Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.

0: El Barça, que ahir s'acomiadava, també l'escoltàvem a Xavi, de Xavi Pascual, que deixarà el club quan acabi la temporada, haurà d'encara jugar un partit més diumenge, el pendent contra el València al Palau Blaugrana, a banda dels play-offs. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell a 8:45 del vespre, i demà a 4:45 de la tarda jugarà el primer partit de l'altra semifinal, el que enfronta el Barça i l'Igualada.
0: En futbol sala també avui arrenca el play-off de lliga, la primera masculina, amb un equip català que busca el títol, el Barça.
1: Els Granes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou al Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada, va fer oficial el nou entrenador del primer equip de cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, serà fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet precisament un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martini, del japonès Daio Gura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de 2 operacions fa 15 dies, recordem, al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è.
0: Recordem que Àlex Márquez, després de la forta caiguda que va tenir a Catalunya a Montmeló, es perdrà els propers grans premis. I un últim apunt en tenis, fa una estona acabat el partit de la segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas dels dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company argentí Horacio Ceballos han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie números 1, defensen el títol que ja van aconseguir l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte a Alba tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: Tot això serà en exclusiva a la xarxa Més, on es podrà seguir en directe al Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. I si passem ja a la tarda, també les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi. Això serà a les 4. I quan acabi, a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llevaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026. La competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05, i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol serà amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona federació masculina, que enfrontarà la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Això serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta hora havia de començar la roda de premsa de presentació del primer fitxatge del Barça 26-27. L'anglès Anthony Gordon, provinent del Newcastle, encara no ha començat. De fet, el Barça encara no ha fet oficial el seu fitxatge, tot i que aquesta hora hauria d'estar signant ja el seu contracte, el seu nou contracte amb el club, acompanyat del president electe Joan Laporta i el president Rafael Juste, que encara ho serà fins al juny. Pendents d'això, d'aquesta presentació de Gordon, si no, també en parlarem durant el cap de setmana, el Barça continua prenent l'accelerador. Encara sonen molts més noms del mercat de fitxatges quan encara no ha començat oficialment aquest mercat. I el Girona, el nom del dia és el d'una sortida, l'entrenador Michel Sánchez, que marxa després de 5 temporades i sembla que ho farà sense roda de premsa de comiat. Això sí, el club ha publicat aquest mateix migdia un vídeo de comiat.
1: No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. Aquest sentiment de pertenència, agrair o donar les gràcies a tothom. El futbol és la meva vida, és la meva passió, la meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Aquí teniu un dinori més per tota la vida.
0: Un Michel que també ha volgut agrair a tothom, en general, com l'ha fet sentir aquests 5 anys.
1: A la província, perquè sóc un gironí més. Després, a l'afició, per el Michel català. Define molt bé els 5 anys. Al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com a entrenador i com a persona. I a les persones que m'han acompanyat, que han estat al meu costat, l'staff, no puc nombrar a tothom, però m'han fet millor. Som millor persona i som millor entrenador.
0: Un Michel que ha volgut acabar aquest vídeo amb un agraïment especial a Quique Cárcel, que sembla que seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera, el director esportiu, que com dèiem va ser el que el va portar al club. Més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell, i el conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla. El filial blanc, avui a les 9 del vespre, aquesta anada, la tornada de la setmana vinent, també a les 9 a la Nova Creu Alta, divendres. També aquesta play-off de segona el juga a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna, i en el partit de Nadal la tornada serà diumenge 7 a Vigo. En bàsquet, avui es juga l'última jornada de Lliga regular de CB. El primer en entrar en acció dels catalans serà el Baxi Manresa, que rebrà el nou Congost, el líder, el Real Madrid, que serà el primer, passi el que passi avui, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit, que arrencarà a les 6 de la tarda, més servirà també per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: És l'únic partit que queda fora de la jornada unificada de les 9 de la nit, una programació que ha aixecat polseguera perquè dificulta l'assistència de molts seguidors vermells. Més enllà del debat pel rellotge, el partit destaca perquè serà l'últim ball i l'adeu d'un dels jugadors insígnia dels darrers anys del club, el base Dani Pérez. Diego Campo ha tingut unes paraules de reconeixement pel capità Manresa.
3: Que és un exemple, com en persona i en jugador. S'esforça a lo màxim, fa sempre el que l'entrenador di, és molt disciplinat, és un exemple. És, per a mi, és una llegenda viva de lo que és el Manresa, de l'espíritu, sí, que lleva el Manresa, i crec que això impregnarà molta gent que ha estat aquí, i jugadors que estan aquí, per a mi és un jugador especial.
2: En el pla purament esportiu, el repte és majúscul davant del líder indiscutible de la Lliga regular, el Real Madrid de Sergio Scariolo, que ja té assegurada la primera plaça per al play-off, arriba amb el reforç del pivot Omer Yurtseven per cobrir la baixa de Tavares, i amb un bloc liderat per jugadors com Mario Essonja o Facundo Campazzo. L'equip s'ha preparat de valent amb l'objectiu de mantenir l'esperit competitiu dels darrers compromisos i acomiadar el curs al nou Congost, oferint una darrera victòria de prestigi a la seva afició.
0: Gràcies, Jordi. La resta de catalans juguen avui, de fet, de partits, es juguen avui a 8:45. A Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assis a Joventut, dos equips que arriben a bona dinàmica aquest final de curs, amb la penya amb el play-off també a l'horitzó. A la mateixa hora, el Hajo Pozidar, que recordem canviar de nom per qüestions de patrocini al curs vinent, visitarà la pista d'Ucamp Múrcia per tancar la temporada i el Barça jugarà a la de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els veuràs enmig del soroll de la sortida de Xavi Pasqual, ahir en parlàvem, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga regular, diumenge a casa contra el València, abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, anem anat parlant, la fase final d'ascens a segona FEB, amb tres catalans en competició. Ara mateix està jugant el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, enquadrat al grup 2, que juga a Badajoz contra l'Uros de Ribes, de Madrid. 24-12 guanyen els pretencs, que han començat perdent, però, com dèiem, han donat la volta i sembla que encarreren la victòria. Ahir ja va guanyar el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, a l'Olatzies d'Arauz Basc. El grup 1 també a Badajoz, el Pujol Mollerussa va perdre ahir a la tarda d'un punt contra el Sueca Valencià i aquesta tarda s'enfronta al Tres Cantos. I el grup 4, en aquest cas el Ginet, el País Valencià, el DM Grup Mollet, també es va estrenar ahir en derrota amb el contra el Vizcaya Sornotza. Aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
4: El DM Grup Mollet ha començat amb derrota la fase de play-off d'ascens a segona FEB després de perdre aquest dijous davant del Vizcaya Zornotza per 65-75. Els molletans no van poder imposar el seu ritme en un partit que va començar amb el domini del rival. Ja a la segona part els molletans van intentar igualar el marcador però sense èxit. Josep Maria Marçà, entrenador del DM Grup Mollet, ha comentat que en la primera part van estar poc concentrats i molt dèbils en la defensa.
5: A la primera part poc concentrats i en defensa molt tous, i el Zornotza doncs va imposar el seu joc i ens va treure una renda de 20 punts. I després vam fer algun ajust defensiu i a la segona part doncs vam poder competir i posar-nos fins i tot a un punt, però bueno, després de l'esforç per remuntar doncs no vam poder acabar finalitzant la remuntada.
4: Malgrat aquesta primera ensopegada, els jugadors molletans encara tenen opcions de continuar lluitant per l'ascens. Avui divendres jugaran davant del Jaén per a ISO. Per no repetir els errors d'ahir, Josep Maria Marçà ha comentat que hauran d'estar atents tots els minuts de joc, però s'ha mostrat confiat en la victòria.
0: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell, a 8:45 del vespre. Demà, un quart de 5, es jugarà el primer partit de l'altre semi, que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen, en aquest cas, els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina. A la 1, la catalana, entre Palau i Vilassana. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: El Vilassana espera poder certificar per la via ràpida les semifinals de la Lliga i accedir a la final. Aquest mes de maig ha estat molt intens per les lleidatanes, on han guanyat un títol i arribar al tercer partit suposaria jugar la setmana vinent en dimarts i aquell mateix cap de setmana el primer partit d'una hipotètica final. Escoltem a l'Elsa Salvanyà, jugadora del Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars.
7: Després de tot el que portem, és a dir, de la Copa de la setmana passada i de l'anterior, doncs al final és evident que el cansament també, pues, afecta, i crec que doncs, si és possible doncs, marcar-ho ja des d'un començament i a veure si aquesta setmana ja podem enllaçar-ho doncs, millor, i si no, doncs, lluitar pel tercer partit. Però jo també espero que sigui aquesta setmana.
6: El Vilassana al primer partit va guanyar de manera contundent amb un 5-1 i a la fase regular els dos partits també han estat per ells. Tot i això, són conscients que el d'aquest cap de setmana serà un partit completament diferent i que han d'afrontar amb la màxima intensitat el maig. Es disputa aquest dissabte a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Julen. En directe a l'Enjoc TV també demà tindrem l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4 i 5. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, el Patí Vilafranca visita el Manlleu a la disputa del partit d'anada del play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Després de dies marcats pel moviment als despatxos de la federació, torn pels autèntics protagonistes de l'esport. Arrenca una sèrie a anada i tornada en què els segons classificats del grup nord i sud de l'hoquei Lliga Plata lluitaran per pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El d'aquest dissabte serà el 18è enfrontament entre els dos equips, que en els precedents anteriors deixen un balanç de 6 victòries pels d'Osona i 8 pels vilafranquins. A nivell estadístic, dos equips molt semblants, amb un Vilafranca més efectiu a bola aturada al llarg de la temporada. I amb una dada que pot cridar l'optimisme. Els homes de Cito Expósito han anotat més gols en els partits que han jugat com a visitants. El Patí buscarà el millor resultat possible de cara a la tornada de diumenge de la setmana vinent a la poliesportiva.
0: Gràcies, Eric. I un últim punt d'hoquei. També demà juguen els segons partits de les semifinals per pujar a hoquei Lliga Plata, el Castellà Noia B i el Caldes Mollerussa. Tornem a Ràdio Ponent Mollerussa amb el Julen Andrés.
6: El Mollerussa no té una altra opció que guanyar aquest dissabte a la pista del Caldes per forçar un tercer partit i recuperar el factor pista d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. Malgrat començar per darrere a l'eliminatòria, els del Pla d'Urgell ho afronten amb optimisme. Pel que fa al Caldes, esperen un plantejament similar al del primer partit, un equip especulador que intentarà aprofitar les seves transicions. Escoltem a l'entrenador de l'Hockey Mollerussa, Marc Soler, conegut com Marsu.
9: Hem disfrutat una temporada i ens ha portat a ser l'equip més regular i a guanyar la Lliga. I, per tant, ara a l'hora d'afrontar aquesta eliminatòria també ha de ser una eliminatòria, però amb ganes, amb il·lusió, amb optimisme, no amb pressió, al contrari. Hem de transformar aquest punt de pressió amb tranquil·litat, optimisme i demostrant que aquest equip ha demostrat que té molt hockey. I el que farem és anar a Caldes a demostrar tot el hockey que tenim. I, evidentment, el punt de sort també influeix, no? És a dir, durant tota la temporada mai hem quedat a zero i sempre hem fet mínim 3-4 gols i aquesta vegada hem quedat a zero.
6: Un hipotètic tercer partit es disputaria aquest diumenge a Mollerussa a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Julen. En futbol sala avui comença el play-off pel títol de la Lliga, la primera masculina, amb el Barça, primer a la fase regular, rebent el Valdepeñas al Palau, primer partit del millor de 3. Escoltem l'entrenador Blaurana, Javi Rodríguez.
10: Es cierto que hemos jugado dos competiciones, la Copa de España, que hemos llegado a la final, y la Final Four de la Copa del Rey, en la que no hemos llegado a la final, pero que nos vamos de dos competiciones sin perder. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas, sinceramente. Yo los veo entrenar todos los días, los jugadores están confiantes, están tranquilos, están con ganas, con ilusión, pero sobre todo con muchísimas ganas de que llegue mañana, de ver un Palau de las grandes ocasiones, que animen, que estén con nosotros a muerte, que nosotros los vamos a responder. Me espero un Valdepeñas correoso, complicado, un equipo que vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero ya te digo, jugamos en casa, queremos hacer del Palau que sea un fortí y ganar el primer punto de la eliminatoria.
0: Avui a les 9, aquest Barça-Valdepeñas, primer partit al millor de 3. Després del partit, per cert, el Club Blaugrana penjarà oficialment del sostre del Palau la samarreta d'una llegenda de la secció com és Sergio Lozano, retirat, recordem, el curs passat. I en waterpolo demà podem tenir ja campió de Lliga a la divisió nord masculina si el Barceloneta, que és el màxim favorit, torna a guanyar el Sabadell a Can Llong en el segon partit de la final. El duel a les 12 de la migdia serà l'últim partit de la Sabadell de Quim Colet com a entrenador del conjunt ballesà. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
11: Ja fa dies que li duc moltes, evidentment. El que és segur és que serà el meu últim partit de Sabadell, sí.
12: Eren les paraules del tècnic Quim Colet a les portes de l'últim compromís que dirigirà des de la banqueta de Can Llong. En cas de donar la sorpresa davant el conjunt mariner, que es va imposar diumenge per 17-13, la Lliga es decidiria dijous que ve a la piscina de Sant Sebastià. El boia Òscar Asensio creu que la clau està en els detalls.
13: Corregir errors, petits detalls, al final el waterpolo és això, errors, detalls que marquen la diferència. Si aconseguim això, podrem estar allà.
12: Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest Sabadell-Barceloneta per allargar la final o bé per certificar el 21è títol consecutiu dels mariners.
0: Gràcies, Pau. I una hora més tard es disputa la final del play-off per aconseguir plaça europea entre Mataró i Sant Andreu, amb avantatge considerable de 9 gols per als maresmencs. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
14: Demà es decidirà l'equip que acaba la temporada a la cinquena plaça de divisió d'honor masculina. Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nà de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels madronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: Gràcies, Guillem. I a la mateixa piscina, Joan Serra de Mataró, també demà, en aquest cas a la tarda, a 8:15 del vespre, l'equip femení buscarà allargar la final de Lliga contra el Sant Andreu, després que les andreuenques guanyessin el primer partit aquesta mateixa setmana. I en motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello. El millor temps l'ha fet un dels italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ayo Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa només 15 dies al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. De fet, ahir, el gran dels Márquez, el Cervera, en parlava en declaracions a DAZN.
15: A ver, las dudas evidentemente los doctores me las han quitado con la operación, sobre todo porque se encontró un porqué. Había un tornillo que casualmente, pues después de la caída de Indonesia se movió 2 milímetros y presionaba un poquito el plexo, el axilar se llama exactamente, de donde sale pues el radial y es ahí donde en ciertos puntos me fallaba. El problema es que fallaba sin dolor, entonces no tenía aviso yo. Pero bueno, intentaremos ahora seguir evolucionando, seguir viendo el mismo discurso que daba a principio de temporada. ¿Dónde está el nuevo 100% de este brazo?
0: Un Márquez que ja mirava més enllà després de resoldre aquests problemes físics i no renunciava res aquesta temporada, tot i que el primer era recuperar sensacions.
15: Evidentemente pues frustra, pero bueno, es como todo. Cuando tú tienes una lesión o tienes una operación, los primeros días lo ves muy oscuro, luego el ser humano tiene la capacidad de olvidar y simplemente pensar en el futuro. Y es lo que he hecho, es lo que debo hacer y es lo que intentaré, insistir, persistir y a partir de allí ver dónde puedo llegar y ir creando mi futuro. Mi objetivo ahora es recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, quizá no perfectas, pero al menos que tenga un nivel decente para poder competir al màxim nivell.
0: Més enllà de Marc Márquez, recordem que el seu germà Àlex no podrà participar en els següents Grans Premis per la dura caiguda que va patir a Montmeló, que per sort es va quedar només en un ensurt. L'altre català d'aquesta categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è en aquests primers entrenaments lliures. Recordem horaris demà a les 3 de la tarda, la cursa sprint a Mugello i diumenge a les 2 la llarga de MotoGP en aquest Gran Premi d'Itàlia.

0: I un últim apunt abans d'acabar. El Vendrell acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de patí de vela, que arrenca aquest dissabte demà a la platja de Sant Salvador. La 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori preveu aplegar prop d'un centenar de patins dels caps de setmana del 30 i 31 de maig i el següent, del 6 i 7 de juny. A Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
1: En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada la història el Campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori. Escoltem el president de l'Associació Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
2: Es va presentar de manera molt de sorpresa, perquè nosaltres no ens ho esperaven. Ens va trucar de l'ADIPAP, que és l'associació, diguem, internacional de la classe de patí vela i la Federació Catalana de Vela, i ens han proposat fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa, perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim, amb Abordo i amb empreses com el Port de Comarruga, l'ADIPAP, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat, i la veritat que és que pinta molt bé.
1: El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Víctor. Fins aquí l'enjoc. Pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, que es va allargant. Encara no tenim hora concreta. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
6: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble, no? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
5: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cànovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Boramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
7: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
5: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació.
8: Cristian Carriqui seguirà a la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible.
4: Aquest espai és una coproducció...
9: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el vuitè intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
10: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
11: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
9: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
12: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
13: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és l'hora de l'entrada.
12: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
9: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
12: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
9: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
12: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
9: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
12: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
9: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
14: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
9: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
9: Gràcies, Luismi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
16: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segures, portaveu d'USTEC.
10: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
16: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
17: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
16: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
9: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
18: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
9: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
12: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
9: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
20: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
19: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
9: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'Estudi d'Inserció Laboral d'Ensenyaments Professionals, que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
2: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
21: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
2: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
22: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
23: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que tens l'anunci que a partir de dilluns guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
22: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
23: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
22: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
9: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
25: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
26: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
27: Vam estar
0: en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
1: Superespantat, perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
24: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
3: Notícies en xarxa.
9: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
4: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
9: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la platja llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Cadascuna té 900 metres quadrats. El tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
6: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
5: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
9: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
12: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
9: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
7: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
8: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
7: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
9: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
27: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
28: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre, dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
27: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'eix pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
9: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
12: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
9: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
12: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots. Sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8%.
9: Nou minuts i seran 2:15, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
11: En les línies curves, en el uso del color, en esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
10: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
9: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
13: El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
14: No és un festival finalista, és important ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
13: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
9: Ja arriben els esports. Que ens porta, com sempre, Joan Barberà. Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
2: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
15: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
2: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
16: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència, i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
2: A primera federació, avui, el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona A al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
17: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
2: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda, en directe a la xarxa Més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
9: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els mals.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
4: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble. No? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
3: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Boramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
5: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies...

0: han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en Xarxa, edició migdia.
2: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
5: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
2: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
6: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
6: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
2: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
6: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
2: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
6: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
6: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
2: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
8: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaurà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
2: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell.

0: Esther, bon dia.
1: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
1: La reunió ha començat amb una hora de retard. Es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva. I semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
1: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
4: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
6: Són elements dissuasoris que el que volen és i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
5: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a 2 assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
7: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que 1 de cada 2 estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. també s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
8: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
7: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
0: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
10: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que tens l'anunci que a partir de dilluns guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
9: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
10: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
9: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
11: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
12: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors,
13: avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
14: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
15: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
11: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
0: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
16: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
17: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
0: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
17: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
19: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
20: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
19: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
17: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils, com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
17: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
0: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
17: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
0: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
21: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
22: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
23: Hi haurà l'Associació de Puntaires, també tenim la Plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà, doncs, algo ornamental.
22: L'Arenys de Flors es complementarà amb una 15a d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
24: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
25: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
26: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
25: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la Plaça Vella.
0: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
27: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer efecte al fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
28: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
27: A Primera Federació, avui el Centre d'Esport Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ell afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
3: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
1: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
27: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partidars, segona eliminatòria d'ascens a Segona Federació entre el Cornellà i el Badalona. A Segona Catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu. En bàsquet, avui última jornada de la Lliga CB, i en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
4: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits, amb el desgast que portem, seran molt complicats.
27: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
3: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble, no? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
2: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Voramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
4: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
2: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació.
5: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible.
1: Aquest espai és una coproducció de...
0: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
8: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
6: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. Al Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,6 i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atleti de Madrid, Julián Álvarez.
9: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
10: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
9: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
11: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
9: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 29 de maig de 2026. L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors a paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Tres Serres.
12: Segons ens ha explicat el director del centre, Salvador Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades a raó de 2 ventiladors per aula, i si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se'n instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4.
9: I l'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
13: Malgrat formarà part d'aquest ens públic creat el 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació.
9: A Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash, Melina Morilla.
14: A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de Redpoint, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%.
9: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al festival neonazi de Santa Susanna, Sergi Ferrer.
15: La policia local ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada de Santa Susanna, però té impacte també a Calella, on aquests dies s'allotgen part dels participants.
9: I a Sant Vicenç de Montalt, la novena mostra d'entitats convertirà l'avinguda Toni Sors en el gran aparador del teixit associatiu, Martí Capçada.
16: Sant Vicenç celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, convivència i promoció de la vida associativa.

0: L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons ha explicat el director del centre, Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades, a raó de 2 ventiladors per aula. I si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se n'instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4. Tot plegat, diu Redon, mentre el Departament d'Educació no resolgui aquesta mancança en climatització que pateixen tants equipaments educatius.
2: És un pla pilot per dues raons. Una és perquè hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir i s'ha de remarcar, és comprovar quina actitud, quin respecte tenen o mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució de dels ventiladors de paret doncs era la millor, mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat o alguna mena d'instal·lació permanent per aclimatar les aules.
1: De moment, i per aquesta fase de proves, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros provenents del seu pressupost i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les classes. Segons ha explicat Redon, s'ha optat per aquests ventiladors de paret perquè els que va posar fa un temps al departament, que eren de peu, no acabaven de donar resultat i perquè els de sostre presentaven massa dificultats tècniques i eren, a més, massa cars. D'altra banda, Redon ha anunciat que el curs vinent el centre es dotarà de plaques solars per generar la seva pròpia energia. Actualment ja es consumeix llum provinent de la companyia pública L'Energètica, però ara es vol fer un pas més en sostenibilitat.
0: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al Festival Neonazi de Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, incident violent registrat a Calella en el context de la celebració del festival Caos in the Sun, que aquest cap de setmana reuneix bandes i assistents vinculats a moviments de l'extrema dreta europea en una finca privada de Santa Susanna. Es tracta de l'agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb l'esdeveniment i que habitualment se celebra en un local del carrer Jovara, tal com han confirmat fonts municipals. Ha passat de matinada, aproximadament a 1:15 de la matinada, fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat almenys dues patrulles de la policia local que van requerir assistència mèdica per atendre l'home ferit, que finalment no ha presentat denúncia. Tot i la presència de participants del festival a la ciutat durant el cap de setmana, perquè s'allotgen en establiments d'aquí, no s'ha activat cap dispositiu policial específic, més enllà de la coordinació habitual entre la policia local i els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat ciutadana. El Caos in the Sun celebra aquest 2026 la seva quarta edició consecutiva a Santa Susanna, en una masia privada situada a les afores del municipi, a tocar de la C32. L'esdeveniment vinculat a grups de l'extrema dreta europea reuneix habitualment entre 150 i 200 assistents que accedeixen directament a la masia en autocars organitzats, tal com van explicar des de l'Ajuntament a Ràdio Calella Televisió. La celebració ha generat mobilitzacions de rebuig per part de col·lectius antifeixistes que denuncien la presència de grups neonazis i reclamen la seva prohibició. El consistori defensa que no té competències per prohibir l'esdeveniment en tractar-se d'una activitat privada amb autorització de la propietat, però confirma la coordinació amb Mossos d'Esquadra per fer controls d'accés, seguretat i soroll com en edicions anteriors.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. La restauració del castell de Palafolls, finançada per Europa, acaba sobre la botzina. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Ahir es van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca, finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març. però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, ahir van acabar d'executar-se els treballs previstos, que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixien fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo, un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
5: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matisar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
4: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a la roca, escales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada aquesta tardor, s'ha centrat a consolidar murs, restaurar també alguns àmbits del recinte sobirà, que és el més antic de la fortalesa. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador. Un cop acabades les tasques finançades amb els fons europeus, les obres al castell continuaran fins la propera tardor amb fons municipals per adequar l'espai amb una caseta de control i el tancament del recinte sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic el mes d'octubre, coincidint amb les jornades europees de patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat.
0: Seguim avançant a Premià incendi aquesta matinada en un immoble de la Gran Via amb Joan Prim sense danys personals. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, segons informava el mateix alcalde, xarxes socials, la deflagració ha afectat només la cuina del pis i ha demanat la intervenció de 5 dotacions de bombers, juntament amb ambulàncies, policia local i Mossos d'Esquadra. Com diem, no hi ha hagut danys personals, però sí que ha mort una mascota dels titulars de l'immoble. Segons deia Rafa Navarro, un cop extingit l'incendi, l'arquitecte municipal ja estava avaluant el pis per confirmar que no hi ha hagut danys estructurals i Serveis Socials també estava dispensant atenció a la família afectada.
0: L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
7: El consistori malgratenc formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística, un ens públic creat l'any 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat ens mou i aprovada per unanimitat. Actualment, aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs el del Maresme, i també les diputacions de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè Malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori. La regidora va afegir que formar part del Consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
0: I a Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Guaix. Melina.
4: La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social a Palafolls. Aquest dissabte, l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a aquesta xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany, col·leccions estivals, també moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, també aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant la tasca d'inserció laboral que fa la Fundació. Com ja han destacat en altres ocasions, l'entitat, amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que en aquest nou establiment s'amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer pròximament.
8: I Aaron Valera, alumne premiat de l'Institut Ramon Turdó i Darder, dissenya un aleró de Fórmula 1 pel seu treball de recerca, Ona Malgrat.
7: Aaron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1, segons la normativa d'aquest 2026. El treball analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes, tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Per desenvolupar el projecte, Valera va estudiar el reglament oficial publicat per la Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, i va utilitzar eines de disseny per ordinador per crear el seu propi model d'aleró. L'estudi de Valera apunta que els vehicles de la nova normativa seran més petits però més eficients, tot i que podrien ser una mica més lents a causa dels nous motors híbrids. L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder també ha destacat que molts dels avenços tecnològics de la Fórmula 1 acaben arribant als vehicles convencionals, especialment en àmbits com la seguretat, el consum de combustible i l'estabilitat dels cotxes.
8: I del 30 de maig al 7 de juny, Calella celebra una nova edició del Moments de Flors. Sergi Ferrer.
3: El Far tornarà a ser un dels espais emblemàtics del Moment de Flors que s'inaugura aquest dissabte 30 de maig i s'allargarà fins al 7 de juny. El festival es desplegarà en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal, responsables dels muntatges que transformaran façanes, patis i racons singulars de Calella. Els espais interiors, això sí, es podran visitar només aquest primer cap de setmana, que són els següents: l'Escola Pia del carrer Sant Pere, la Capella de Sant Quirze i Santa Julita, la rectoria parroquial, el Pati de Can Borràs, el Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer, el Pati de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça i el Pati del Far. En el cas dels espais exteriors, són la Plaça de l'Església, Can Quadres, la Plaça de l'Ajuntament, la Plaça del Bunyol, Can Bertrina, jardineres del Centre Comercial del carrer Església, la Sala Mozart, Can Saula, el Museu del Turisme, l'entrada del Parc del Mau i Brollador, Can Saleta, a l'Escola Bressol Municipal al Carrilet i al Centre Parroquial. La proposta s'amplia aquest any amb l'estrena de Jardins de Sons, un nou cicle que omplirà de música en directe algun dels espais participants entre dissabte i diumenge. La programació també inclou una visita guiada al Parc del Mau, un taller creatiu de primavera a l'exterior de l'antic mercat municipal i servei gratuït del Carrilet fins al Far, diumenge al matí, de 9:45 a 1:45. Una altra de les novetats és el primer concurs d'aparadors florals amb la participació d'una trentena de botigues de Calella. Els establiments competiran en dues categories, segons si la decoració és pròpia o encarregada a professionals externs. El jurat valorarà la creativitat, l'originalitat i l'ús de materials sostenibles. La iniciativa està organitzada conjuntament per Calella Centre Comercial i Empresarial i l'Associació Turística de Calella, amb l'objectiu d'estendre l'ambient del festival als carrers comercials i implicar-hi també el teixit local.
8: Gràcies i Llevaneres impulsa una prova pilot de zona verda a Sant Pere el Valís per facilitar l'aparcament dels residents. Martí.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llevaneres posarà en marxa en les pròximes setmanes una prova pilot de zona verda del sector de Sant Pere el Valís amb l'objectiu de millorar la mobilitat i prioritzar l'estacionament dels residents. La nova regulació s'aplicarà als carrers Garbí, Mestral, Xaloc, Cogoll, Costa Brava, Costa Daurada, Camí del Valís i un tram del carrer del Port. Les places regulades seran d'ús exclusiu per vehicles autoritzats de dilluns a diumenge entre les 9 del matí i les 11 de la nit fins al 30 de setembre. Una de les principals novetats serà la possibilitat que els residents puguin autoritzar estacionaments temporals per familiars o visites durant un període de 24 hores mitjançant un sistema de tramitació automàtica que s'activarà pròximament. Els vehicles que ja disposen d'autorització per estacionar en zones regulades no hauran de fer cap tràmit addicional i mantindran la seva acreditació vigent fins al 31 de març del 2027.
8: Gràcies, i l'Ajuntament de Premià es planteja avançar la campanya de platges els pròxims estius, però recorda que enguany els serveis no funcionaran fins al 15 de juny. Sergi.
3: Sí, la concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Sobirà, a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar a l'inici del dispositiu en pròxims estius.
9: Aquest cap de setmana hem tingut un cap de setmana de platja molt maco i ha sortit molts comentaris sobre les dutxes i els rentapeus. Mm-hmm. És que això cada any s'estava el 15 de juny i està programat d'aquesta manera. I no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres. S'ha solucionat el dilluns. Aquesta setmana pot ser que passi el mateix i el proper ja no passarà perquè ja van entrant en funcionament la programació dels contractes de reforç.
10: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, els rentapleus estaran en rendiment, tindrem les passarel·les habilitades per persones amb mobilitat reduïda, el servei de socorrisme funcionant, i per tant tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
3: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja de gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any i no només a l'estiu, però que és a l'estiu quan es delimita i es senyalitza.
8: I la novena mostra d'entitats convertirà l'Avinguda Toni Sors de Sant Vicenç de Montalt en el gran aparador del teixit associatiu. Martí.
6: Correcte. Sant Vicenç de Montalt celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, la convivència i la promoció de la vida associativa. L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Toni Sors de 6 de la tarda a 9 del vespre i permetrà a les entitats mostrar els seus projectes, activitats i serveis a la ciutadania. La programació inclourà actuacions musicals, espectacles, tallers, espais de joc, tastets gastronòmics i activitats per tots els públics. A més de les entitats participants, la jornada comptarà amb la presència de la policia local, que oferirà una exhibició de vehicles i material policial, així com de tres viles mèdia que emetran directe i de diferents serveis municipals. La festa continuarà a partir de les 10 del vespre amb la festa de les entitats i l'actuació del grup Mash Life Music, que oferirà un recorregut pels grans èxits musicals que les darreres dècades en un espectacle participatiu i pensat per fer ballar el públic fins la mitjanit.
8: L'Arxiu Històric de Tordera farà un homenatge a l'artista Isidre Julià amb una exposició de maquetes. Marc Tres Serres.
1: Sí, demà serà al matí a l'Arxiu Històric de Tordera, que es convertirà en l'escenari d'una cita cultural especial. De les 11 fins la 1 del migdia, el centre, de forma gratuïta, obrirà les portes al públic per inaugurar una exposició dedicada a l'obra d'Isidre Julià, un veí de Sant Celoni, que va destacar per la seva prolífica i detallada tasca com a maquetista. Isidre Julià va dedicar gran part de la seva vida a l'art de les maquetes, arribant a crear-ne més de 400. La seva gran passió era la reproducció a escala d'esglésies i ermites, tant de la seva població com d'arreu del territori. En el cas de Tordera, Julià va realitzar 3 reproduccions que ara, gràcies a la donació de l'Ajuntament de Sant Celoni, passaran a formar part del fons de l'Arxiu Històric de Tordera. Ens parla d'aquesta activitat la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
11: Senyor va morir a l'any 96, ell vivia a Sant Celoni i era una persona que doncs, li agradava molt treballar el tema de les maquetes i en va arribar a fer més de 400. Llavors, el que a ell li agradava més era doncs, sobre les ermites, sobre les esglésies, tant de la població com de les rodalies. D'aquí de Tordera en va fer-ne 3 i l'Ajuntament de Sant Celoni ha fet donació aquí a l'arxiu d'aquestes maquetes i llavors doncs, es complementarà la visita per qui vulgui venir doncs, amb una petita mostra de diapositives. Les persones que vulguin veure-la doncs, podran seure un moment a veure aquest passi de diapositives explicatives doncs, de l'obra d'aquest senyor.
1: Des de l'entitat fan una crida a tots els tordarencs i tordarenques perquè s'acostin a descobrir aquestes peces que a partir d'ara es conservaran, com dèiem, i quedaran depositades a l'Arxiu Municipal del Poble.
8: I a Premià, torneig solidari de vòlei platja aquest diumenge a la platja de l'Ona, aprofitant el nou centre d'esports de platja, Martí Capçada.
6: Així és, un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer que farà partits de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del vespre. Ai, i les 2 de la tarda, disculpeu. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros per equips i inclouen una samarreta, una pulsera solidària, assegurança i un avituallament durant tot el torneig. Val a dir que la inscripció contribueix directament a impulsar programes i serveis gratuïts que les l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
8: I acaba un maig exitós pel patí artístic de Tordera, Marc.
1: Sí, el mes de maig ha estat d'allò més intens i profitós per les esportistes del patinatge artístic Tordera, que han demostrat el seu gran estat de forma en diverses cites exigents. Primer a Folgueroles, amb el Campionat de Catalunya de Solo Dance, on les patinadores Naya Recio i Aina Noguera hi van firmar grans actuacions, marcant una fita destacada per elles, ja que era la primera vegada que s'enfrontaven a una competició d'aquest nivell. Després l'èxit també va continuar a Caldes d'Estrac, on es va celebrar el 6è Trofeu Catalunya, promoció de nivells 2 a 4 de la modalitat lliure, i aquest cop era un últim Open de la temporada que va certificar una autèntica pluja de medalles. Els ors aconseguits van ser per Chloe Vilanó i Maria Martínez, al nivell 3, Megan Espinosa, al nivell 2, i Irene Heredia, Noa Domènech, Ona Ferrer i Ainara Martínez, al nivell 1. A més, el club va sumar diversos podis de plata i bronze, com els d'Itziar Caseiro, Lena Martínez, Gala Pogo, Aina González, Elia Olmo, Aina Noguera i Lucía Galera. Finalment, la gran actuació de l'entitat es va arrodonir diumenge passat a Sant Andreu de Llavaneres durant l'Open de nivell avançat lliure. Allà, les patinadores de categories superiors també van pujar al podi. Naya Recio va penjar la medalla de plata al nivell 8A i Ariadni va aconseguir el bronze al nivell 9A.
8: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Aquest migdia estem tenint una jornada que torna a estar marcada bàsicament per les altes temperatures. No pugen tant com ahir, però la calor continua ben palesa a tota la comarca. I, de fet, així ha de continuar el cap de setmana amb menys calor, però una calor que serà encara doncs, força remarcable. D'entrada avui, les màximes quedaran al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, i van arribar fins als 34, per tant, el que dèiem, una mica més baixes, gràcies a aquest vent fluix de component est que anirà bufant també durant aquesta tarda. Una tarda en la qual, a diferència d'aquests últims dies, apareixeran núvols prims, fins i tot núvols mitjans, cap a l'àrea del Maresme Nord, tot i que no s'esperen precipitacions. La situació marítima continuarà molt tranquil·la aquesta tarda i també durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, dos dies en els quals continuarem parlant de matins assolellats, tardes amb nuvolades. No descartem demà cap al vespre que es pugui escapar algun ruixat puntual al Maresme Nord, i de cara a diumenge, tres quarts del mateix, la nit de diumenge a dilluns, podria caure algun

0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. Avui també parlem amb els geganters de Calella, que han estat premiats amb el millor ball de parella. Avui és divendres i com cada divendres també toca parlar de cinema amb la Mireia González i les estrenes més destacades als cinemes i a les plataformes. I també farem al final un concurs musical que el presentarà en Sergi Ferrer des de Calella. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme d'aquí a només 3 minuts. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Som-hi, moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat amb l'Andrea. Andrea, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Què destaquem avui al Maresme?
3: Doncs avui al Maresme destaquem el concurs de música jove Mares Music, que arriba a la 22a edició. Els solistes i els grups poden formalitzar la seva inscripció entre l'1 de juny i el 15 de setembre a través de la plataforma maresmusic.cat. Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar impulsen aquesta iniciativa amb el suport del Consell Comarcal.
2: Això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs que un coet de l'empresa aeroespacial Blue Origin del propietari d'Amazon Jeff Bezos ha explotat aquest divendres a la matinada. El coet es diu New Glenn, que no portava tripulació i estava fent proves a la plataforma de llançament a Cap Canaveral, a Florida, quan de sobte ha explotat i ha provocat una enorme bola de foc i també una gran columna de fum. Afortunadament, no ha provocat

0: ferits.
1: Doncs, com bé comentes, Andrea, afortunadament no hi havia tripulació i, per tant, tot ha quedat en un ensurt. I el tema curiós del dia?
0: Doncs avui el tuit curiós és que Castelldefels mira els Estats Units i s'erigeix com el Hollywood del sud d'Europa. Per què? Doncs perquè hi ha un lloc que ofereix postes de sol com les de Santa Mònica o Miami i que està sembrat de noms de famosos immortalitzats a terra amb les estrelles, com el cèlebre Passeig de la Fama de Hollywood, i és el Passeig Marítim. Hi ha noms com el de l'exfutbolista Ronaldinho, el de Marc Gasol o el del xef Ferran Adrià. Tots els noms que estan a terra és perquè han tingut alguna relació amb el municipi.
1: De fet, estem escoltant l'himne dels Estats Units. És això, Joan? A veure, puja'l una mica. Molt bé, molt bé. Doncs Castelldefels, que s'han mirallat amb els Estats Units i, per tant, doncs, està reproduint diferents zones, no, que tenen allà i ho estan portant aquí. Si ho hem entès bé, eh?
0: Exacte. Tenen el seu Passeig Marítim, clar, doncs com si fos el Passeig de la Fama de Hollywood.
1: Molt bé, molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui?
0: Doncs avui preguntem si ets més de platja o de piscina, perquè arriba el cap de setmana i segur que molta gent aprofita per fer-se un capbussó. De fet, les altes temperatures ja hi conviden, però hi ha sempre aquest debat de si preferim la platja, si preferim la piscina. Tot té els seus avantatges i els seus inconvenients. Per tant, a veure què decideixen els maresmencs.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins ara.

0: I tot seguit parlem amb els gegants de Calella, concretament amb Jan Riera, cap de colla, i Ferran Negre, secretari de l'entitat, sobre el premi aconseguit el passat cap de setmana al concurs nacional de balls, on van ser reconeguts amb el guardó el millor ball improvisat en parella.
1: Avui parlem amb els geganters de Calella, concretament parlem amb el cap de colla, Jan Riera. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I secretari Ferran Negre.
3: Bona tarda.
1: Avui parlem d'un reconeixement que us han donat fa res. Tot i això, abans de parlar del reconeixement, sé que la Junta s'ha renovat recentment, des del gener, m'heu comentat. Llavors, simplement preguntar-vos una mica com porteu aquesta evolució de moment, ja que han passat uns mesos, evolució de feina, evolució d'actes.
2: Com a evolució, no li diríem tan grossa, ja que vam agafar el relleu de la Junta anterior. És a dir, estem intentant seguir la línia que ens van deixar i millorar-la. Uh-huh. I, bueno, amb ganes de seguir com estem fent la feina, bona feina feta fins ara, i endavant.
3: Uh-huh. Ara ja tenim aquí la festa major d'aquí un parell de setmanes i ara tenim la mirada posada en aquesta. Sí que estem acabant d'enllestir-ho ja tot i amb ganes de fer la nostra primera festa major com a junta, al capdavant.
1: Ara sí, enhorabona pel premi. Parlem una mica d'aquest premi abans d'entrar una mica en la preparació.
2: Bueno, vam guanyar el segon premi, que és el ball improvisat de 3. El primer era l'individual, improvisat també. I després el tercer premi era el ball coreografiat, que no el vam guanyar. I vam guanyar el segon. És un concurs de ball nacional que es va celebrar aquest any, però no es feia que no es celebrava des del 2018, perquè el 2019 ja va caure tot el Covid, etc. I aquest any hi havia una colla que va tirar endavant el projecte i doncs vam seguir. I nosaltres vam dir que i si hi anem.
1: De fet, vaig veure el vostre vídeo a les xarxes que vau publicar, el que vau fer com a prèvia, no?, de preparació. Vau fer el ball amb en Bernat i l'Elisenda. Explica'm-ho, per què vau triar aquests dos gegants.
3: Sí, bé, quan vam decidir apuntar-nos com a nova junta, vam pensar que el millor seria presentar el ball que vam estrenar l'any passat per la cercavila que vam fer dels 90 anys, per celebrar 90 anys de tradició de gegants a Calella, que vam crear un nou ball per en Bernat i l'Elisenda, que no tenien en munt de propi, que bàsicament el que va ser uns mesos abans d'estrenar-lo, els portadors de la colla, els joves, bueno, més els joves, ens vam trobar i vam anar pensant quins passos quedarien bé amb la música, que la compositora, de fet, és la Marta Terrides, que és membre de la colla, i a partir d'aquí va anar sortint i és el que vam presentar a Sant Feliu el passat dissabte.
1: Uh-huh. Que us puc preguntar què representa per vosaltres aquest reconeixement? Bueno, per la colla, però també per vosaltres, perquè al final, doncs, com que sou els recent renovats, no?, els que heu agafat el bou per les banyes, que es diu, què representa per vosaltres guanyar aquest reconeixement?
2: Bueno, és com un sacrifici ja dels anys que portem a la colla, diguem-li, perquè en Ferran i jo des de ben petit que hi som, i ja va bé aquest concurs perquè la gent va amb ganes d'ensenyar la seva forma de ball i representar el seu poble com a tal, diguem-li.
3: Sí, al final jo crec que no només és que també va bé que el premi aquest ens donava una compensació econòmica, però sí que ens ha agradat molt que hem rebut molt de suport de part de gent que està relacionada amb el món geganter i que n'entén molt. I, home, com a nova junta s'agraeix que la feina que es fa es reconeixi. Al final no és només els diners, sinó el que ens han dit. Llavors sí que és veritat que en Jan i jo, que portem des de petits a la colla i tenim aquest bagatge, que al final el ball improvisat va sortir més o menys sol. Sí que vam practicar una mica la setmana anterior, però
2: L'experiència
3: és el que al final marca.
1: Sí, i tant. De fet, ara que mencionàveu allò de que sou des de petits, sé que sou una de les entitats, oi que sí, que té més jovent, no?, de Calella, potser?
3: Sí, des de que l'Oriol de Ricabres, el passat cap de colla, i la Marina van entrar a la junta, vam començar a fer... En Jan i jo hi érem, però érem l'Oriol, la Marina i 5 o 6 més. I a partir d'allà vam començar a picar pedra, i al cap de, ara que ja fa 5 anys que hi van entrar ells, doncs es veu el resultat, que quan sortim a Calella tenim molt de jovent, gràcies en part també a l'Esbojarrada, per exemple, aquest acte que hem fet, que el que busca és involucrar més el jovent en la cultura popular de Calella i en aquest cas en els gegants.
1: Uh-huh. Parlant del reconeixement un altre cop, clar, parlem d'un ball improvisat, jo que no hi estic massa ficat en el tema gegants, què és més important a l'hora de preparar el saber que fareu o participareu en un ball improvisat? Poder la tècnica, poder la comunicació entre els dos balladors? Com funciona?
2: Bé, més important, sobretot, és la comunicació entre les dues persones que ballaran, això està clar, perquè si un diu una cosa i l'altre diu una altra, malament, un va cap a un costat, cap a l'altre, i ets hem perdut.
1: Però en el moment, no?
2: Clar, sí, vale. És a dir, la cançó tampoc sabíem quina era, i en el moment que comença a sonar, escolta el ritme, diem, tu dius això, jo dic això, i...
1: Però com a base sí que prepareu alguna
3: cosa,
1: no?
3: Sí, tenim certs passos que ja hi posem un nom i tot per tenir clar quin és quin, i llavors vam decidir que un dels dos manava i llavors l'altre l'havia de seguir. Però al final, quan escoltes la música i després de... Normalment són músiques que ja hem escoltat on no deixen de ser un pas doble, que és normalment el que es balla, i al final ens acabem tenint molt fàcil. I més, en Jan i jo, que portem ballant molts anys junts, sempre hi ha qui t'entens millor i amb qui no.
1: De fet, en Bernat i l'Elisenda tenen un ball propi, com Quirza i la Minerva, com fins i tot el Mastegamosques, els capgrossos en aquest cas. Clar, suposo que de base, que és el que comentaves, agafeu una mica, no, del ball de cada una de les parelles en aquest cas, no?
2: Exacte.
1: Vale. Perfecte. Entrem una mica, vull parlar una mica amb vosaltres del tema gegants, no? El tema de l'entitat i què representeu, bueno, no només per la ciutat, sinó per Rodalies, no? Com per algú que no ho ha viscut des de dins, que com és el meu cas, el tema dels gegants, com què és per vosaltres aquesta sensació de sortir al carrer i que, bueno, representeu un acte o seguiu un acte i us segueixi molta gent?
2: És una manera de seguir la cultura tradicional d'aquí, bueno, catalana, ja diguem-li, després de Calella. Perquè quan som dintre els gegants, com vam comentar l'entrevista passada amb la Sònia, és la germanor que es viu a dintre. És a dir, tant grans com petits, disfrutem entre tots junts, ballem, cantem, i ens ho passem bé amb els gegants.
3: I jo crec que afegint això d'en Jan, també tenim sort que aquí a Calella tenim una tradició gegantera que, home, déu-n'hi-do... Malauradament vas a llocs que no la tenen i aquí hem de estar orgullosos de la gent de Calella, que sempre que sortim ens venen a veure, i això també ens omple a nosaltres. També aquí hi ha una feina molt, molt ben feta de les escoles i des de les llars d'infants, que ara mateix que s'acosta Festa Major tenim escoles que ens venen a visitar el local, nosaltres anem a actes que fan ells o de graduació o així, i això al final fa que els nens coneguin qui són en Quirze de Minerva, coneguin la gent de la Llopa i ens surtin a veure per Festa Major.
2: I a més sàpiguen les catxots.
3: Exacte.
2: És important.
1: Sí, ho comentàvem abans, de fet, sou més de 200 socis, ho hem comentat. Clar, teniu una esperança, no?, de que aneu creixent, no?, en aquest cas, i sobretot en jovent, que també ho comentàvem, no?
2: Si més no, en intentar créixer, que sempre és l'important, que tothom segueixi i mantenim la, diguem-li, la grandària aquí a Calella i sobretot a fora, que és quan costa més tenir l'actiu total.
3: Amb l'objectiu aquest que deies tu, de captar jovent nou, però també cuidar la gent de tota la vida, la gent gran, i intentar que entre tots estiguem còmodes i puguem gaudir de la festa.
1: Ara us pregunto, després d'aquest reconeixement, d'aquesta experiència, no sé si teniu algun projecte futur de cara a l'estiu, no sé si a l'estiu, si de cara a la tardor, a l'hivern, alguns actes que pugueu dir, mencionar, perquè així la gent, doncs, us pugui seguir. Clar.
2: Enguany celebrem per la Festa Major de la Minerva els 5 anys de l'Esbojarrada, que és una cercavila nocturna que vam inaugurar per, diguem-li, la gent animar prèviament per anar a barraques. I com ja vàrem fer... Què vam fer el...
3: Bueno, fa 3 anys es va fer un... Ja es va fer un intent, de fet, el MUTDR, que va fer un estudi dels joves, de la participació juvenil en actes de cultura popular, el projecte final va ser això, que l'objectiu era acabar barraques per apropar tant aquests, que hi ha molts joves que al final els gegants no els coneixen o perquè no s'interessen o perquè mai els han viscut. I al final, si anem a barraques, ens aprovem a tot el poble, perquè barraques és on se concentra més el jovent, i la intenció és aquesta, que tothom pugui veure què és l'Esbojarrada i animar, com diu en Jan, a que segueixin la festa a Barraques, amb els que aquest any tenim...
2: Els Catarres.
3: Els Catarres, que és un grup.
1: Sí, sí, tant i tant, sí, sí. Deixeu-me fer un parèntesi, perquè has comentat la gent de fora. Jo crec que, bueno, no sé què en penseu vosaltres, però és molt important que el Calella, al final, és una localitat molt turística, no? I vosaltres, com que al final parleu o feu, viviu una cultura que és molt visible, com els castellers, per exemple, no sé què en penseu vosaltres de... quan sortiu, ja sigui el cas de Barraques, que també ve gent de fora, com ho rep la gent de fora, els turistes en aquest cas?
2: Els turistes sorpresos, perquè allà no es, diguem-li, no es veu cada dia i sempre...
3: No és habitual.
2: Exacte, els veus com amb cara boca oberta, ulls oberts, gravant...
3: Però també, també té el seu joc. L'altre dia parlàvem, dissabte mateix al concurs, parlàvem amb gent de Mataró, de la colla gentera d'una colla de Mataró, i ens deia que al final... Calella, com que és una ciutat tan turística, quan ells ens visiten, fa fins i tot certa gràcia veure els turistes ja impressionats, a veure unes figures de 3 metres, ballant, que això mai ho han vist, i ja veus tot ja gravant amb el mòbil, i ja fa festa, això, també.
1: Molt bé, nois, doncs moltes gràcies per venir aquí avui a parlar sobre aquest reconeixement i molta sort en el futur a tots els actes que feu.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: I tot seguit el cafè més al tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com va el divendres? Què tal?
4: Bé, molt intens, moltes coses. No hem parat en tot el dia, no pararem fins a quarts d'11 de la nit, o sigui que bé, però bé, amb ganes, la veritat.
0: Molt bé, doncs amb aquestes ganes vull que em diguis quines persones fan anys avui, a qui hem de felicitar.
4: Doncs mira, força gent coneguda, sobretot el primer, Noel Gallagher, icònic guitarrista, compositor i co-líder de la banda britànica de rock Oasis, que, mira, fa 59 anys, perquè és de l'any 67,
0: molt
4: per
0: bé.
4: Exemple.
0: I qui més?
4: Sí, seguim amb la Melanie Brown, més coneguda per Mel B, cantant britànica i membre de qui, Gemma?
0: De les Spice Girls!
4: Exacte!
0: Tampoc és que m'agradin tant, eh? Bueno, sí que sembla, no?
4: Bueno, però està bé aquesta energia per presentar la Mel B, que, mira, justament avui em fa d'anys 54.
0: 54 anys, eh? Ostres, saps que m'has dit el nom i no la ubico gens, que és la Rosa, la Castanya, la Pèl Roja, la Victòria, no? Perquè la Beckham ja ha escollit un altre camí. Del luxe
4: sí,
0: i de...
4: Sí, no, la Mel B, és que, clar, no sabria com explicar-t'ho. Diria que era la rinxolada, l'única, de fet.
0: L'única rinxolada?
4: Sí, sí, sí. Mira, a veure, miro-ne una foto.
0: Ai, sí.
1: La morena.
4: Sí, oi? Eh que sí?
1: La morena.
0: Ara la veig aquí.
4: Ah, vale, gràcies, Sergi. Ah, és un temacle, això. You wanna be my lover, així vale. És que encara hem vist la recta final de la setmana, eh?
0: Tenim algú més a felicitar?
4: Sí, mira, Danny Elfman, compositor i músic nord-americà, famós per crear bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Batman i el tema principal de la mítica sèrie de Los Simpson, també.
0: Ah, molt bé. I sí. Algú més, encara?
4: Sí, l'Annette Bening, perdó, que no em sortia a dir bé el nom, Annette Bening, reconeguda actriu nord-americana guanyadora dels Globus d'Or i nominada diverses vegades als Oscars perquè ella havia format part d'American Beauty.
0: Ah, molt bé. Doncs ja hem felicitat els famosos que toca. Ara anem amb les efemèrides com a tal. Avui 28 de maig... 29. 29 de maig és el dia...
4: Avui no vols celebrar dies nacionals ni internacionals.
0: Sí. Això... Anem a veure doncs, quins dies són importants també per recordar.
4: Vinga, abans de les efemèrides, Dia Nacional de la Nutrició, des de l'any 2002 se celebra. L'objectiu, òbviament, és conscienciar la població sobre la importància de mantenir uns hàbits alimentaris saludables i un estil de vida també equilibrat. I, a més, també coincideix avui amb el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, dedicat a defensar el dret a la salut i el benestar de totes les dones del món.
0: Molt bé, doncs ara sí, efemèrides de l'any 1953, que hem de recordar?
4: Doncs mira, els primers alpinistes en pujar l'Everest. Saps de quina nacionalitat eren?
0: No.
4: Doncs mira, ja te'ls dic jo i també als oients que ens escolten. Primer, Edmund Hillary, neozelandès de Nova Zelanda, acompanyat del Sherpa nepalès Tenzing Norgay. Diem Sherpa perquè el Sherpa normalment és de persones de la zona de l'entorn de l'Himàlaia que pujaven i acompanyaven els alpinistes perquè ja estan molt acostumats des de ben petits, evidentment, a aquestes zones amb poc oxigen i tenen moltíssima resistència. Per tant, aquest Sherpa nepalès va acompanyar a Edmund Hillary a ascendir fins als 8.848 metres que té l'Everest.
0: Molt bé. Alguna cosa més a explicar pel que fa doncs, a aquesta efemèride?
4: Sí, que van haver-hi molts intents fallits prèviament, com és lògic, abans d'aconseguir alguna cosa primer es falla molt, s'ha d'intentar, intentar, fins a 32 anys d'intents fallits i algunes tràgiques expedicions prèvies. I la notícia, a més, del seu ascens, el 29 de maig de 1953, va coincidir amb la coronació de la reina Elisabet II, convertint-se en un símbol d'orgull per tot l'imperi britànic, perquè també va haver-hi una expedició britànica que, liderada per John Hunt, va aconseguir planificar bé la ruta i ascendir també a l'Everest. Finalment, la gesta va inaugurar, per tant, una nova era en l'alpinisme mundial i ara ja ho sabem, que després de més de 50 anys després, Gemma, molta gent ha aconseguit ascendir fins al capdamunt de l'Everest. Tot i així, gens fàcil. Jo no m'hi veig capaç.
0: No, home, és complicadíssim, eh? I t'has d'entrenar molt i no només l'esforç físic, també mental, perquè deu ser doncs, molt complicat en tots els aspectes. Efemèride musical, què hem de recordar?
4: Som-hi. Avui, aquesta setmana, més ben dit, l'acabarem, com sempre, amb una efemèride musical l'any 2020. No anem massa lluny aquest cop. Lady Gaga publica en plena pandèmia l'àlbum Cromàtica. L'artista llança aquest sisè àlbum d'estudi que inclou el duet de Rain on Me amb Ariana Grande, una altra gran artista que en vam parlar fa poc al programa. I amb aquest llançament, Lady Gaga va batre el rècord de l'artista femenina més ràpida a acumular 6 àlbums consecutius al número 1 de Billboard, aconseguint-ho en poc més de 9 anys. Per tant, Gemma, una dimensió impressionant la d'aquesta artista.
0: A mi Lady Gaga és una cantant que fa molts anys que m'agrada. Potser des dels 14 anys que l'escolto.
4: Normal.
0: Sí. I mira que en aquella època, quan jo tenia... Ara en tinc 30, quan tenia 14 anys, que la gent li agradés Lady Gaga estava vist com de friki, com, ui, què dius, la Lady Gaga, si està boja, si...
4: Per al Poker Face, el Bad Romance, per exemple.
0: Clar, perquè va tenir la primera, o sigui, l'època inicial de la Lady Gaga era molt extravagant, molt poc habitual, no?, les coses que feia, les coreografies, el maquillatge, la vestimenta...
4: Veritat.
0: Després es va com... No tornar avorrida, perquè no és avorrida la paraula, però més convencional. Saps que va fer un gir radical?
4: No l'he seguit tant, però sí que sé de què em parles en aquesta primera època, perquè jo ara m'està venint al cap flaixos de videoclips de Bad Romance o Poker Face, que a mi m'agradaven molt i em semblaven molt extravagants, però m'agradaven també.
0: De fet, els fans els coneixen com a Little Monsters. O sigui, com que els fans...
4: Sí?
0: Sí, com que són monstres, no? Perquè com que ella canta per tothom, no? Com per tots els col·lectius, i aleshores és com que... Bé, es relaciona una mica doncs, amb ser poc convencional, no?, en aquell moment. Sí.
4: No sé si en Sergi té alguna cosa a afegir al nostre company.
1: No, ho heu dit tot a la perfecció. Sou uns experts.
4: Carai.
1: De la Lady Gaga, i tant, i tant.
4: La Gemma.
0: M'agrada molt, sí. És que, a part, té una veu i... No sé, crec que és una cantant doncs, amb molt de mèrit i també pels espectacles, no? Quan ara està molt de moda, no?, fer aquestes performances als concerts i que tot és una història, però abans no era tan habitual i ella, doncs, va ser de les... Per mi, crec que va ser com de les primeres en el tema del pop, eh? No sé si en altres gèneres musicals ja es feia això de posar en escena doncs, tot el que desplegaven, però vaja... Que la Lady Gaga mola molt, oi que sí?
4: Sí, i a més aquesta cançó que estem escoltant de fons, aquest Rain on Me, també és una lletra molt profunda, tot i que sigui d'un ritme molt alegre i ballable, i parla bàsicament de les dificultats de la vida i els traumes en què ens hem d'enfrontar, però que amb la resiliència tot se supera.
0: Doncs amb aquest missatge tan bonic, Marta Serres, m'ha agradat molt. Acabem la secció i arribem a I-57. Fins ara.
4: Fins ara. Bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
2: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior, on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, com estàs?
4: Molt bé, i tu què tal? Com va el divendres?
5: Tot preparat pel nostre particular viatge en el temps, avui a l'hemeroteca?
4: Doncs va, som-hi, què ens expliques avui?
5: Vinga, doncs, si m'acompanyeu, vull que m'acompanyeu precisament fins al 29 de maig, però de l'any 84. Els rotatius de la comarca destacaven que, finalment, no hi hauria un escorxador mancomunat a l'Alt Maresme. Us explico, tal i com es va decidir en la reunió del dia anterior, on tots els alcaldes dels municipis implicats hi van poder participar a Sant Pol. Un tema, el dels escorxadors, que des de les últimes normes imposades per sanitat havien creat problemes a més d'un municipi de la comarca. En principi, la idea de l'escorxador mancomunat entre els pobles de l'Alt Maresme semblava la solució idònia per a tothom, però al final sembla que es va deixar de banda d'una forma ja definitiva després d'aquesta trobada. La fórmula, doncs, que semblava que finalment s'adoptaria era la d'establir una concentració dels pobles de Camp Calella o també Tordera, que eren les dues úniques poblacions de l'Alt Maresme que disposaven d'un escorxador en condicions. Així, doncs, la solució prevista llavors semblava ser que Calella i Tordera siguessin els centres en aquest sentit, sobretot per als altres pobles grans com Arenys, Malgrat o Pineda, mentre que per les poblacions més petites semblava que l'utilització dels escorxadors s'intentaria reduir cada cop més fins a anul·lar-la, com era el cas, per exemple, com dèiem, de Sant Pol, on els carnissers ja havien decidit no matar el bestiar ells mateixos. Un problema bastant freqüent, A la nostra comarca també, Gemma, t'haig de dir que pels anys principis dels 80, que semblava doncs això, que mancomunar un escorxador a l'Alt Maresme seria la solució, però com veiem, al final els alcaldes s'hi van posar i van decidir optar per una altra solució.
4: Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.
4: I anem ara cap a Canet de Mar perquè demà acollirà la 13a jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet, Amics del Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament i també diverses entitats del territori.
0: Demà dissabte tenim una cita important al nostre poble. Estem parlant de la 13a jornada de protecció del litoral. Cuidem el mar, cuidem casa nostra. Ja sabeu que els amics de Talassa a Canet de Mar, Amics del Mar, cada any ens porten propostes com aquesta, interessants i necessàries, i que a més són totalment d'agrair, perquè aquesta neteja del nostre fons marí és molt, molt necessària. A banda, aquest dissabte venen no només amb una neteja de fons marí, sinó que ens portaran també la festa de l'escuma i, a més, un final amb una reflexió educativa que de seguida comentarem. Tot plegat serà aquest 30 de maig i per saber-ne més detalls avui ens acompanya el Toni Salvà. Ell és membre de Talassa i també vocal de la Junta. Molt benvingut, què tal?
6: Hola, gràcies. Aquí estem per explicar una miqueta el que estem fent des de Talassa.
0: Que déu-n'hi-do, com dèiem, la feina que dueu a terme des de Talassa. De fet, Toni, si et sembla, comencem explicant una mica, perquè potser m'estranyaria, però potser hi ha algú que no sap exactament què és l'associació Talassa.
6: Bé, Talassa és una associació que es va fundar per un grup d'amics que els agradava molt les activitats que es fan en el mar, des de fer snorkel, bussejar, fins i tot anar amb caiac, o senzillament perquè els agradava estar banyant-se a l'aigua de les nostres platges. I la veritat és que en aquests anys sí que s'han fet sobretot el tema de la neteja de fons marí, però ara darrerament, des de fa un o dos anys, que s'estan fent més activitats per tal de donar a conèixer el nostre mar, els seus habitants i fer promoció de que s'ha de cuidar per poder gaudir-ne, no?
0: I una mostra, com dèiem, serà demà dissabte amb aquesta ja 13a jornada de protecció del litoral. Sabem que es farà el passeig marítim, evidentment. Com organitzareu la jornada?
6: Mira, nosaltres començarem ja de bon matí, a les 7 del matí, els col·laboradors de Talassa, per muntar la logística a la platja. Muntarem unes carpes, muntarem una sèrie de banderoles, no només de Talassa, sinó dels col·laboradors que tenim. I després ja, al voltant de 8:45, farem la trobada amb els participants de la neteja, els capbussadors, els bussejadors, que ens reunirem en el pàrquing de davant del dia, perquè tenim una participació aquest any de gairebé 30 bussejadors.
0: Caram!
6: Aleshores, clar, venen amb cotxe i aquí ja sabem la dificultat d'aparcar a prop del passeig marítim. Aleshores, ens juntarem allà per fer l'explicació de com funcionarà tot plegat i tindrem unes furgonetes perquè puguin portar el material dels capbussadors, dels bussejadors, fins a la zona de la platja, del passeig marítim. I aleshores, amb cotxes de companys i col·laboradors de Talassa, els acompanyarem a la platja perquè puguin, no s'hagin de desplaçar caminant des d'allà. Aleshores, tenim la sort que tenim l'aparcament aquest que podrem aparcar fàcilment tots. I també sí que és veritat que un dels aparcaments que hi ha a la zona del final del passeig marítim, a la banda de la Nacional, la Guàrdia Urbana ens reserva 5 o 6 llocs, crec, però no són suficients.
0: Clar.
6: Aleshores, ja ens desplaçarem a la platja, a la zona d'on sortirem, i aproximadament entre 10:45, més o menys, iniciarem el que és l'activitat de busseig per recollir totes les deixalles que trobem en el fons de la nostra costa, diguéssim, no? de prop de la platja. Aproximadament l'activitat aquesta durarà una hora, hora i mitja, i paral·lelament també hem convidat els nens del Consell Escolar de Canet, vale? perquè tots els que vulguin puguin afegir-se netejant la zona de la platja.
0: Uh-huh.
6: Val? I també convidem a qualsevol persona que estigui interessada en participar-hi, doncs que pot venir tranquil·lament, bueno, que agrairem la seva col·laboració també. No és que estigui molt bruta la platja en aquests moments, però sempre hi ha algunes deixalles. I tot el que pugui, es pugui recollir, doncs serà benvingut. Després de l'activitat aquesta, bueno, aproximadament de 11 a 12, es fa la festa de l'escuma, que és perquè engrescar la canalla que vingui,
0: uh-huh.
6: No només a participar a la neteja de la platja, sinó que també tinguin aquest premi, diguéssim, de passar-s'ho bé, és una manera d'estirar-los cap a l'activitat. I al final de la jornada, doncs, farem una mica l'explicació del que s'ha recollit, d'una manera més o menys didàctica, perquè els nanos vegin, bueno, no només els nanos, sinó el públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar, no?
0: Uh-huh.
6: Heu de pensar que el mar comença a casa nostra, eh?
0: Exacte.
6: Des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar. I tot el que són els embornals o les clavegueres, també tot el que es llença al carrer...
0: Totalment.
6: Acabar al mar.
0: Uh-huh. Per tant, Toni, interessant l'explicació i la manera que plantegeu des de Talassa aquesta jornada, perquè ara ens parlaves d'una mica d'una manera transversal, és a dir, sí que hi ha aquests bussejadors professionals, voluntaris, que es dediquen a anar al fons del mar, però convidem a tota la població també perquè el que és la platja en si, la sorra, doncs també puguin fer aquesta petita col·laboració de neteja, no?
6: Uh-huh, exacte. Professionals no n'hi ha gairebé cap, eh? Tots els que bussarem som aficionats al mar.
0: Però quan portes molts anys ja ets professional.
6: Més que professional, bueno, acaba sent la teva activitat de lleure,
0: uh-huh.
6: i que vas perfeccionant i et vas formant per cada vegada pues, bussejar més bé.
0: Uh-huh.
6: I bé, una manera de participar d'aquesta activitat doncs és col·laborant amb aquestes neteges que es fan no només aquí a Canet, sinó arreu de la costa catalana.
0: Ara ens deies, enguany una trentena de bussejadors. A nivell de voluntaris, parlaríem d'aquesta trentena, hi hauria una xifra més elevada aquest any?
6: A veure, ja et dic, de capbussadors ja estarem uns 30, algun més que potser es tirarà no amb ampolles, sinó a pulmó lliure, fent snorkel o anamnea, i de voluntaris que col·laboren, no et sabria dir la xifra, però serem més d'una dotzena col·laboradors de Talassa que estaran, diguéssim, fora de l'aigua, participant de la logística, col·laborant, i també cal remarcar doncs, que tenim tota una sèrie de col·laboradors diguem-ne econòmics que ens ajuden a poder tirar endavant aquesta activitat, des dels del Globo Rojo, el càmping Globo Rojo, que ens donen els entrepans,
0: uh-huh.
6: ens fan els entrepans i ens porten els entrepans pels capbussadors, que quan surtin de l'aigua puguin agafar forces. Després tenim també l'ajut de la pastisseria Campassol, que també donarà un petit refrigeri pels nens. Sembla que donarà coca i xocolata.
0: Que bé.
6: Val? I després hi ha els patrocinadors o col·laboradors econòmics, que començant per l'Ajuntament, que sempre ens ajuda econòmicament per poder llogar a les ampolles, que els hi deixem gratuïtament en els capbussadors. I després, aquest any, tenim l'ajut econòmic també per tots els projectes de Talassa, de dues empreses. Una és les drassanes Aressa d'Arenys de Mar,
0: uh-huh.
6: i la línia de nàutica de Yamaha, que també ens ajuda econòmicament i per poder tirar endavant aquests projectes, no només el projecte de la neteja, sinó altres projectes que tenim enguany.
0: Uh-huh. Està molt bé, realment, tenir tota aquesta ajuda per fer possible una feinada com la que tindrem aquest dissabte aquí a Canet. En comparació amb els últims anys, Toni, no sé si heu vist un augment d'interès de voluntaris, de capbussadors, que ara ens deia, o més o menys ens mantenim a les mateixes xifres.
6: Bueno, en quant a capbussadors, aquest any hem crescut una mica. No sé si estaven sobre els 22 o així,
0: uh-huh.
6: i sí que hem hagut de dir alguns fins i tot que no podien venir perquè teníem la llista de participants per capbussar-se amb ampolles tancada, però està oberta a venir a fer snorkel també. que es pot recollir... El fons de Quiquenet no és massa profund, bueno, és gens profund. La platja Tallunya és fins a les boies que delimiten la zona de bany i potser hi ha 7 metres, 6-7 metres, cosa que és bastant assequible a pulmó lliure. Uh-huh. Val? I, o sigui que també es pot fer la neteja d'aquesta manera. I, per altra banda, col·laboradors, sempre hi ha algú altre que s'afegeix.
0: Que bé. Ara,
6: amb això també tenim aquesta sort.
0: Uh-huh. Sempre va bé, una mà de més. Per tant, aquella gent que estigui escoltant i vulgui venir demà dissabte, que s'acosti al passeig marítim. Està clar que és feina de tots de poder col·laborar i cuidar i que, a més, doncs, demà podem donar un petit granet de sorra en aquesta 13a jornada de protecció del litoral. Recordeu que la cita és al passeig marítim. A partir de les 9 doncs, ja podrem començar tota aquesta feina. I avui, doncs, Toni Salvà, hem volgut comentar una mica amb els amics de Talassa. T'agraïm molt aquesta estoneta i ens emplaçarem a trobar-nos doncs, aquest proper dissabte al Passeig Marítim. Moltes gràcies.
6: A vosaltres.
4: Va, som i seguim, i com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí. Endavant.
7: Doncs sí, Gemma, avui és divendres i ja la gent, quan arriba el divendres, ja li comencen a entrar aquelles ganes d'anar a veure alguna pel·lícula i nosaltres portem aquí a l'Ona Maresma la Mireia González, que és la nostra experta, perquè ens doni les millors propostes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
8: Bona tarda, com esteu?
7: Molt bé, i tu?
8: Bé, perfecte, aquí esperar a parlar amb vosaltres.
7: Molt bé, doncs a veure, nosaltres també estem una mica a l'espera i expectants de quines són les propostes, primer de tot, que ens faràs per anar al cinema durant aquest cap de setmana o bé, qui no pugui, de cara a la setmana vinent.
8: Sí, dues propostes. Comencem amb la primera, que és un thriller espanyol que es diu La Silla, que està escrit i dirigit per Ángel de la Cruz i protagonitzat per Jaime Lorente i Cristina Ochoa. En Daniel és un jove escriptor de novel·les de misteri d'èxit que està casat i té un fill. Un dia, però, realitzant una prova per una de les seves novel·les, pateix un accident que posarà en perill tot el que té. Aquest accident té a veure amb una cadira. No direm res més.
7: Carai, pensava que diries que potser es quedava amb cadira de rodes, però no, o sigui, l'accident és amb una cadira, eh? O sigui, carai.
8: Sí, una cadira de les que podem tenir a casa, senzillament a la cuina o al menjador, una cadira d'aquest estil.
7: Mira, ja només per la curiositat que em genera veure quin accident de gravetat pot causar una cadira, crec que ja és un motiu de pes per anar a donar-li una oportunitat a aquesta primera proposta. Tu l'has vist, aquesta, Mireia?
8: No, encara no, perquè arriba aquest divendres al cinema.
7: Arriba avui mateix, eh?
8: Sí, molt bé, molt bé. He vist el tràiler i és bastant intrigant, el que passa.
7: Bueno, doncs veurem si ens resol aquests dubtes un cop sortim de veure-la. I això com a primera proposta.
8: Sí.
7: Ens n'anem ara a la segona, que és la pel·lícula, si no m'equivoco, corregeix-me, Mis queridísimos padres.
8: Sí, aquesta és una comèdia francesa que està dirigida per Emmanuel Patron i que ens parlen d'un matrimoni, l'Alice i en Vincent Gauthier, que convoquen urgentment els seus tres fills per confessar-los que els ha tocat la loteria, però que no rebran ni un cèntim. Aquest fet transtocarà tota la família. Entre els protagonistes destaca André Dussolier i Miu Miu.
7: Carai, o sigui, molt queridíssimos, no sé
8: no
7: jo.
8: No són,
7: perquè,
8: eh?
7: Sí. No sé si està ficat amb ironia aquest títol, potser.
8: Sí, totalment. És totalment irònic perquè, esclar, no donarà ni un cèntim als fills, doncs això doncs, trastoca, evidentment, doncs, tota la família.
7: Tu, Mireia, ets d'aquelles que si et toqués la loteria ho explicaries en el teu cercle més proper? Ja no dic que vagis donant veus de la notícia. O potser ja és, bueno, com a la pel·lícula aquesta, doncs gent que s'ho queda per ella i ni els seus fills, eh?
8: Home, jo suposo que ajudar el cercle proper sí que ho faria, no? Perquè sempre hi ha cosetes que pots ajudar. Però jo soc més de no explicar-ho... més en general, no? O sigui, és una cosa Més íntimament potser sí, no ho sé. I tu què tal, com ho veus?
7: No, no, jo estic amb tu, estic amb tu. Imagina't la de problemes que ui, jo ja el pel sac que em donarien si anés dient que m'ha tocat la loteria, no m'ho vull ni imaginar. Però jo tampoc adoptaria l'opció d'aquests queridíssimos padres que ens portes, perquè, home, no donar-los ni un cèntim als fills... Bueno, no sé, veurem a la pel·lícula. Potser ens donen arguments perquè així sigui. Tampoc fem spoiler, però ho trobo estrany, així de primeres.
8: Sí, sí, sí. Potser els fills no s'han portat gaire bé amb els pares. Ho deixem així i així, doncs, posem una mica d'intriga.
7: Exacte, deixem-ho a l'aire i ja ens donarà respostes la pròpia pel·lícula. Ens anem ara, Mireia, a les propostes que ens fas de pel·lícules en streaming, que són les plataformes digitals, com per exemple Netflix, Movistar Plus, HBO, etc. I la primera de totes, de fet, la podem veure en aquesta primera plataforma que he citat, que és Netflix, i és L'Acompanyante. De què tracta?
8: Doncs és un thriller de ciència-ficció que està escrit i dirigit per Drew Hancock i protagonitzat per Sophie Thatcher i Jack Quaid. La mort d'un multimilionari rus desencadena una sèrie de fets rocambolescos per l'Iris i els seus amics durant un viatge de cap de setmana en una finca al costat d'un llac. És una pel·lícula amb tocs de ciència-ficció que tampoc explicarem molt per no desvetllar-ho, però hi ha una història molt tèrbola pel mig.
7: Carai, aquesta setmana va a la cosa del diner, se veig.
8: Sí, sí, sí, perquè bé, doncs tothom va darrere una miqueta dels diners, sí, sí.
7: De diners i d'una visió interessant, perquè de diners, però una mica negativament, que sempre ens imaginem sí. Com que els diners aporten coses positives, però en aquestes dues pel·lícules, de moment, per al que sembla, no és del tot així, no?
8: No, porten bastants mals de caps, tant amb una pel·lícula com l'altra, sí, sí, porten bastants mals de caps els protagonistes.
7: Molt bé, doncs veurem a veure quina és aquesta intriga que s'amaga darrere d'aquesta proposta que, recordem, és L'Acompanyante i la podem veure a Netflix. Ens anem ara a la quarta proposta, en concret la segona de pel·lícules de streaming, que tu mateixa, Mireia, si la vols presentar.
8: Sí, es tracta, doncs, de la quarta entrega ja de L'Expediente Warren, L'Último Rito, que aquesta pel·lícula doncs, ha arribat a moltes plataformes i per això la destaquem, arriba a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, a RAC1 TV i a Amazon Prime Video. És un thriller de terror nord-americà que està protagonitzat per Patrick Wilson i Vera Farmiga. Els investigadors experts en terror sobrenatural, Led i Lorraine Warren, s'enfronten a un últim cas terrorífic per combatre unes entitats misterioses que els amenacen. Doncs d'aquesta pel·lícula, suposo, ja se n'han fet diverses versions. De fet, aquesta concretament és un remake d'Apariciones, la Casa de les Almes Perdides de l'any 91, i recordem doncs, d'aquesta sèrie que ha arribat a la seva quarta entrega i també té 5 spin-offs de l'univers Warren, és a dir, és una sèrie que ha tingut molt d'èxit i que novament doncs, arriba a una altra pel·lícula.
7: Déu-n'hi-do, això t'anava a dir, perquè Expediente Warren, bueno, és que poder de les sagues de terror més famoses o, si més, no més sí. Duraderes, no?
8: Sí, d'aquests darrers anys, de fet, doncs, ja em dic, ens han arribat quatre pel·lícules diferents i han anat sortint allò que en diuen spin-off a partir de personatges que també han sortit a les pel·lícules i sí, ha tingut molt bona acollida i bé, doncs a la gent li agrada molt.
7: Imagina't. Ara potser et poso en un compromís, Mireia, però em sona, no me'n facis molt cas, perquè no és la meva especialitat com tu al cinema, però pot ser que Expediente Warren fos al principi de tot, si més no, uns casos com reals o els personatges o alguna cosa així, o m'estic confonent ara potser?
8: Jo crec que sí que és veritat que tenia una base real, però com que són fets paranormals, sempre és allò que et mous en aquell límit de no saps si creure-t'ho o no, però algunes cosetes sí que poden sortir de fets reals, de coses que probablement han passat, potser no tan portades a l'extrem com apareix a la pel·lícula, però sí que a vegades són casos que han passat a la vida real.
7: Mira, ara estic buscant, potser, si no, demano disculpes, eh? Però estic buscant i sí que es veu que els Warren eren una família real, que van morir per causes naturals. I a partir d'aquí, mira, els hi han tret suc a la història, sembla.
8: Sí, d'aquesta parella, que era Christian, en van treure aquests expedients. És a dir, a veure, fins a un límit sí que van existir una parella d'investigadors paranormals que es dedicaven, doncs, a investigar, doncs, per exemple, poltergeists o coses així una mica estranyes que passaven a cases.
7: Bueno, s'hi dona aquest punt interessant que sempre quan algú sap que hi ha algú de veritat darrere, doncs encara et fa enganxar-te més a la trama. Mireia, anem a l'última proposta que ens portes?
8: Sí, es tracta del Ritual, que és una pel·lícula de terror britànica que podem veure a la Netflix. En aquest cas, és una pel·lícula que està protagonitzada per Rafe Spall. Ens parlen de quatre amics de la universitat que es reuneixen per fer un viatge de senderisme pels boscos de Suècia. Tenen la finalitat de rendir homenatge a un antic amic que ha mort de forma violenta. Una presència estranya comença a assetjar-los quan s'endinsen en el bosc. A veure, sembla que totes les pel·lícules d'aquesta setmana vagin en una direcció, però aquesta pel·lícula també és molt intrigant, de terror així paranormal fins a cert punt, però també està prou bé per passar l'estona.
7: Molt bé, molt bé. Ja m'agrada, eh? Ja sempre ho comentem, que aquestes pel·lícules així d'intriga, de terror, són de les que enganxen i de les que et fan no aixecar el cul de la cadira. Així que, bueno, cinc propostes que els hi donarem una oportunitat. No sé si tu et quedes amb alguna d'aquestes cinc o no et vols mullar.
8: Sí, de fet, les dues que he vist són la de l'acompanyante i el Ritual, i totes dues estan bé, eh? Totes dues m'han agradat força.
7: Molt bé, doncs donem l'aprovat aquestes i les altres tres que queden, doncs seguríssim que també estan a l'altura, o si més no, doncs ho comprovarem aquest cap de setmana. Així que, Mireia, mil gràcies per venir un dia més aquí a l'Ona Maresme i ens escoltem la setmana vinent.
8: I tant, que sí, que vagi molt bé.
7: Adéu, adéu.
4: Bé, doncs ja hem conegut les estrenes d'aquesta setmana al cinema i a les plataformes, i ara és el moment també de conèixer els resultats d'aquesta pregunta del dia des de Malgrat. Andrea, què estàvem preguntant avui?
9: Doncs avui, aprofitant que arriba el cap de setmana, preguntàvem si ets més de platja o de piscina, i sembla que la gent ho té força clar, eh? Perquè un 67% es declina per la platja i només un 33 per la piscina.
4: Molt bé. I els locutors de l'Ona Maresme, Andrea, tu què t'agrada més, platja o piscina?
9: Diguem que una barreja de les dues, perquè és, diguem que, més net potser la platja, no hi ha tants químics i clor i productes que ens podem trobar a la piscina. El que passa és que a la platja hi ha diverses espècies marines que no són especialment del meu gust.
4: Molt bé. Martí, què t'agrada més a tu?
7: Doncs mira, jo he de dir que odio la platja. És a dir, tot, o sigui, em quedo amb la piscina, però no perquè sigui sant de la meva devoció, però és que la platja és que no puc, eh? La veritat, entre la sorra que se m'enganxa, la calor quan estic prenent el sol, després el fred quan em vull ficar l'aigua, el soroll, que cada cop està més massificat.
4: El soroll.
7: Bueno, és que allà amb la tovallola que estic incòmode, vull dir, és que no... Jo no... Si es vol fer un plan amb mi, agrairia que no fos a la platja, la
4: veritat. Déu-n'hi-do. A veure, tenim algú més que vulgui dir la seva?
10: Jo mateix.
11: T'entenc, Martí. Sí,
4: va,
11: sí.
4: Sergi i Marc. Marc, comença.
10: Jo sóc més de platja ja simplement perquè quan enganxes el típic dia de platja, que sí, fa calor, d'acord, i pot haver-hi molta gent. Home, si està plena de gent, potser ja no val la pena, no? Però si hi ha gent, però estàs tranquil, estàs amb els amics, pots fer, per exemple, un partit de vòlei i allargues amb una posta de sol, per mi, ideal la platja.
4: I en Sergi?
11: Jo, completament d'acord amb en Martí, jo, de fet, fins i tot sóc com les cabres, tiro cap a la muntanya. Jo ni piscina ni platja, cap a la muntanya, però de cap.
4: Jo us diria que m'agrada més la piscina. De fet, el mar m'agrada molt el mar, però la piscina, una piscina neta, tranquil·la, no? És com...
7: Clar, és que això és una altra. Vull dir, ara tu ho has dit, també la platja, segons on vagis, està feta una merda. És a dir, que també un motiu més per odiar-la. En el meu cas, ara tampoc vull ser aquí un criticón, però
4: no.
7: Uf, és que no puc.
10: A veure, si tens una piscina personal a casa, home, això també m'encanta, eh?
4: Clar, o no... O potser vas de vacances i a la piscina de l'hotel doncs et pots banyar, no?
10: Sí, també.
11: Sí, però a la municipal hi ha massa gent, no?
10: Clar, depèn del dia i l'hora que hi vagis.
4: Jo fa molts anys que no hi vaig a la piscina municipal, eh? Hi anava de petita, però ara ja de gran no hi vaig. No, per tant, no sé si hi ha molta gent o no. Però segurament que sí, no?
10: Ja ho comprovarem, això. Si no, podem fer un dia de ruteta, de piscina i de platja. Tots junts.
4: Aquí a Sant Vicenç, què, Martí?

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresme, Jordi Pratsavalls, què ens proposes avui?
3: Va, parlem de bon teatre ara mateix al programa i ho fem, com sempre, amb uns bons amics que sempre que els hi demanem ens expliquen les seves aventures, podríem dir-ho així. I és que aquest cap de setmana arriba una nova proposta de la Magnòlia Teatre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. És la comèdia Pijames, dirigida, com sempre, per Tomàs Borràs. Avui tindrem un dels seus actors, el coneixeu, és en Josep Creus, que ens atén ara mateix al telèfon de la ràdio. Josep, molt bona tarda, benvingut.
4: Hola, gràcies per la vostra trucada.
3: Com sempre, gràcies a tu per participar d'aquest programa i per explicar-nos, com dèiem, una nova proposta de comèdia, en aquest cas, que aquest pròxim cap de setmana representeu al Centre Cultural de Malgrat de Mar, oi?
4: Doncs sí, efectivament. És la comèdia que porta per nom Pijames, de l'autor Marc Camoletti, i que portarem en escena aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cultural de Malgrat.
3: Mm-hmm. 3 dies. Doncs per començar, situa'ns una miqueta. Pijames, en què consisteix? Quin tipus de comèdia és, Josep?
4: Bé, és una comèdia d'embolic. Jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé. És una obra molt divertida. És la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant a la casa que tenen a la muntanya. Però perquè tot sembli legal davant la seva dona, perquè aquest home està casat, convida també el seu millor amic. D'aquesta manera, ell creu que l'amic li pot servir de coartada per passar aquest cap de setmana romàntic. Mm-hmm. L'arribada de l'amic, però,

0: i l'arribada d'una cuinera a la casa que han contractat per passar també el cap de setmana, el que farà serà complicar la cosa moltíssim.
1: Jo crec que ja li heu pres el pols, el vostre públic. Sabeu que gaudim precisament amb aquest tipus de comèdies, podríem dir, com diu la dita catalana, no? Embolica que fa fort, d'aquelles que no saps com pot acabar la cosa perquè cada cop es complica més, i vosaltres també ho gaudiu dalt de l'escenari. Una comèdia molt coral, no, Josep?
0: Sí, sí, és una comèdia molt coral. Aquesta comèdia som 6 personatges en escena. De tant en tant ja saps que ens agrada, doncs, una vegada a l'any o així, fer una comèdia d'aquest tipus, molt esbojarrada, divertida, molt, molt entretinguda, que fa que la gent, des del principi al final, pràcticament no pararà de riure, perquè és una comèdia desenfadada i per passar-s'ho bé.
1: Mm-hmm. A més, de vells coneguts, òbviament amb tu sempre parlem, Josep, però la Magnòlia té grans coneguts, com dèiem, que hem vist actuar, com la Montse Ballart, en José Gutiérrez, en Quimet San Juan. Per tant, jugueu a casa, diguéssim, ja us coneixeu vosaltres dalt de l'escenari i ja sabeu com actuar,
0: Sí, sí, efectivament, els noms que has mencionat, també la Míriam Vilaró i la Montse Buch, que formen part del repartiment d'aquesta obra. Ens ho hem passat bé, com sempre, ensejant, i ara el que tenim ganes és de fer disfrutar a la gent, que gaudeixi, que s'oblidi de tot, que vagi al teatre i que s'oblidi de tot, perquè aquesta obra és per deixar-se anar i per divertir-se, per passar-s'ho bé.
1: Mm. Tot sota la direcció mítica, també, de Tomàs Borràs, qui ha dirigit gran part, per no dir totes les obres, de la Magnòlia, que també ja, òbviament, ja esteu acostumats a treballar amb ell, Josep.
0: Doncs sí, des del principi. Pensa que aquest any, a més, jo vaig dir-ho l'última vegada que vam parlar tu i jo, fa 40 anys, 40 anys de la Magnòlia, i en Tomàs i jo, doncs, som els fundadors de la Magnòlia. Per tant, fa 40 anys que estem junts.
1: Mm-hmm. Com arriba aquesta proposta, Josep, a les vostres mans? Perquè entenc que la manera habitual, no? Suposo que en Tomàs et reuneix un dia i et diu: mira, Josep, vull fer aquesta comèdia, i mica en mica aneu trobant els actors, aneu treballant fins a arribar a la data de l'estrena, que, com dèiem, serà aquest pròxim divendres.
0: Sí, efectivament. A més, aquesta és una comèdia, Pijamas, que és una adaptació d'una altra comèdia del mateix autor, que és No et vesteixis per sopar, potser te sona.
1: Sí.
0: És una comèdia que la Magnòlia havia fet ja molts anys, i aquesta és una adaptació no feta per nosaltres, sinó pel mateix autor. És una adaptació de No et vesteixis per sopar, és una mica diferent, tot i que l'argument, doncs, ve a ser el mateix.
1: Uh-huh.
0: I que bé, teníem ganes de fer-la, i que va, doncs, dirigit a un públic que també gaudeix d'aquestes obres, que vol anar al teatre a gaudir i passar-s'ho bé.
1: Mm-hmm. Esvergir-se una miqueta, no?, dels problemes que puguem tenir,
0: sí.
1: I riure conjuntament amb gent que coneixem també del poble de Malgrat, òbviament, i que ens encanta veure com representeu una comèdia o un drama, és igual, perquè ens teniu ben acostumats amb les dues vessants dalt de l'escenari del Centre Cultural. Com dèiem, estreneu aquest divendres. Josep, com van aquests últims dies? Com van els nervis?
0: Bé, doncs, com sempre, amb ganes que arribi ja el divendres, i per treure aquests nervis inicials de sobre, i bé, fent ja els últims retocs. El dilluns vam fer un assaig general, ara el que estem fent són 4 retocs, també en el tema decorat i tot, i ja està, es pot dir que estem a punt, llestos, per l'estrena divendres.
1: Mm-hmm. A més, el Centre Cultural, un lloc on vosaltres normalment no hi teniu seu, és a dir, no assageu, però en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, heu arribat a aquest acord, que aquesta obra de teatre la podeu fer al Centre Cultural, oi?
0: No, sí que assagem en el centre, eh?
1: Mm-hmm.
0: Sí. Nosaltres sempre assagem en el Centre Cultural. I, per tant, també totes les estrenes les fem en el Centre Cultural.
1: Mm-hmm. Per tant, ja ho esteu avasats una miqueta, ja sabeu com és l'escenari.
0: Sí, sí, sí.
1: Jugueu a casa. Divendres, si no m'equivoco, estreneu a 8:45 del vespre, Josep.
0: Sí, correcte. El divendres a 8:45 del vespre, el dissabte una segona representació a les 7:00 PM i el diumenge l'última a les 7:00 PM. Hem fet 3 dies per repartir-ho una mica i perquè la gent, doncs, tingui opció, doncs, més opcions a venir.
1: Mm-hmm. Com podem comprar les entrades per venir-vos a veure?
0: Sempre els 3 dies, una hora abans, i a més el dissabte i el diumenge, que és el dia que es preveu, doncs, més gent, el cap de setmana, divendres sempre sol ser el dia més assequible, no hi ha tanta gent, però sí, el dissabte i sobretot el diumenge el teatre es posa, vamos, a tope,
1: mm-hmm.
0: I també hi ha entrada anticipada només dissabte i diumenge, per la mateixa funció del dia, de 12 a 1 al migdia.
1: Òbviament, el nostre consell de sempre, que la gent no s'esperi a última hora a comprar les seves entrades, perquè ara, Josep, tu mateix ens ho comentaves, normalment el cap de setmana és el dia que està més ple, llavors ens podríem trobar amb la sorpresa de que feu sold out, és a dir, que ja no quedin més entrades per entrar al teatre. Per tant, no ens agradaria arribar a aquesta situació. Per tant, si escolta, si la gent digui jo no tinc res a fer aquest dissabte, per exemple, compreu ja la vostra entrada per no tenir sorpreses, no?
0: O venir divendres, també. Venir el divendres. Per això la fem 3 dies. Perquè això va passar mateix, això va passar a l'última estrena que vam tenir a finals de gener d'un home de 5 estrelles. Doncs el diumenge es va haver de posar el cartellet d'esgotat perquè es va omplir la platea i a dalt també, a l'amfiteatre.
1: Josep, aprofitant la bona confiança que tenim, deixa'm preguntar-te també, més enllà de pijames, que com dèiem veurem aquest divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural de Malgrat de Mar, la Magnòlia Teatre, en què està treballant actualment? Entenc que finalitzant aquest projecte, que jo sempre et pregunto també, ara la veurem a Malgrat, però no sé si hi ha opció de fer-la rodar també i portar-la d'altres municipis. Mira, ja tiro la corda, poder per aquí cap a Palafolls o cap a d'altres municipis, Santa Susana, crec que heu fet alguna representació també. Però en què esteu treballant, a part de pijames, la
0: sí,
1: Magnòlia?
0: Blanes, Lloret, sempre hi ha possibilitats, no? Nosaltres estem oberts a fer bolos, de fet en fem. Però, efectivament, nosaltres, tot i que estem a punt d'estrenar una obra, ja estem treballant en un altre projecte que, si Déu vol, s'estrenarà el mes de novembre i és una obra, és una tragicomèdia que porta per nom Sempre a la tardor. Això serà el novembre i servirà també per fer de cloenda d'aquest any del 40è aniversari de la Magnòlia i volem també tenir pensat fer una petita exposició durant tota aquella setmana.
1: Doncs mira, ens quedem amb aquestes dues novetats. Déu-n'hi-do, com us nota, Josep, que feu un bon equip i que us agrada el teatre, perquè és moment també de remarcar que vosaltres en aquest cas no hi guanyeu res, doncs això, feu teatre, mal anomenat teatre amateur, però que deixeu família, amics, deixeu diferents circumstàncies de la nostra vida per assajar, òbviament, i pel dia de l'estrena. Per tant, escolta, 40 anys es diuen aviat, Josep?
0: Sí, doncs cal remarcar-ho, t'ho agraeixo, perquè realment és així, vull dir, perquè una entitat duri tant de temps, 40 anys, doncs s'ha de reconèixer que és un esforç, evidentment, estem treballant, vull dir, tenim la família, tenim tot, i bueno, clar, ho fas perquè t'agrada, és una passió, és una cosa que ho portes dintre, tu ja ho saps, i quan t'agafa aquesta passió, doncs és una cosa que a un altre li agradarà fer una altra cosa, no? Vull dir, que a nosaltres ens agrada fer això, gaudim, fem això, i per això treballem tant fent teatre, perquè ens agrada fer-ho.
1: I se us ha d'aplaudir, sens dubte, perquè de retruc ens feu gaudir a nosaltres com a públic, i això a vegades no és fàcil. Què tal,
0: home,
1: ja per acabar
0: sí.
1: Entrevista, Josep, si et sembla,
0: sí.
1: Res, adreçar-nos a la nostra audiència i doncs, això, que vinguin a veure el Centre Cultural Pijames, que no se n'arrepentiran, no?
0: Sí, això és el crit que faig sempre, no? Vull dir que vinguin, la gent que vinguin, perquè el que més ens agrada, nosaltres el que guanyem és l'aplaudiment de la gent, i el que ens agrada és veure la sala plena de gent i que la gent gaudeixi. I en aquest cas, Pijames, com que és una comèdia, escoltar la gent com riu, doncs és una gran satisfacció i per nosaltres ens donem ja, vamos, per pagats, vull dir, és evident, no? Vull dir que a l'aplauso de la gent i sentir la gent disfrutar i gaudir, i amb aquesta obra ho faran, riuran, doncs perquè Marc Camoletti era un mestre del vodevil, del teatre de la comèdia, i en aquesta obra doncs gaudiran moltíssim, que vinguin, sí.
1: Doncs, òbviament, amb aquesta recomanació a la que ens hi sumem, perquè ja sabeu que veure una obra de teatre de la Magnòlia és sinònim de qualitat i d'una bona estona, doncs, escolta, la sessió ja està servida. Divendres, dissabte i diumenge al vespre al Centre Cultural, doncs això, Pijames, sota la direcció de Tomàs Borràs, amb actors com en Josep Creus, ben acompanyat, i en aquest cas, doncs, amb la Magnòlia Teatre. Gràcies, Josep, avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
0: Gràcies a tu, Jordi, i a tota l'audiència. Una abraçada. That jazz.
2: Arribem al final del programa d'aquest divendres a l'Ona Maresma i avui ho fem amb un concurs de la mà d'en Sergi Ferrer, de fet un concurs musical. Sergi, què ens has preparat?
3: Doncs mira, aprofitant que avui és divendres, no?, anem a gaudir una mica de música i posem a prova la cultura musical i, sobretot, l'oïda dels locutors i locutores de l'Ona Maresma, que no sé si els tenim per aquí.
4: Hola.
5: Hola, hola.
1: Hola, hola.
4: Hola.
3: Doncs perquè sí, perquè aquí parlem molt de música, opinem de grups i artistes, recomanem cançons amb les efemèrides, amb el nostre company en Marc i a vegades amb en Martí, però ara veurem si realment reconeixen els temes, alguns temes, només escoltant-ne uns segons. El repte és molt simple, escoltarem fragments molt curts de 5 cançons de diferents gèneres i els participants haureu d'adivinar doncs, quin tema és o qui l'interpreta. I atenció també perquè els oients també poden jugar des de casa. Si la cosa es complica, donarem una petita pista, però òbviament no us regalaré res ni la resposta. Aquí venim a competir. Si esteu preparats, vinga, som-hi amb la primera cançó.
2: Abans de començar, explica'ns una mica pel que fa al funcionament de resposta, com ho fem? Perquè per ordre no, perquè clar, si algú l'endevina, els altres
3: sí,
2: també. Jo us proposava, no sé, potser tu no et sembla bé, però que qui la sàpiga digui jo, el grup de WhatsApp, i tu li dones pas. Així veiem l'ordre.
3: Sí, a veure si algú la té claríssima que respongui directament.
2: Vale, a veure, ho veurem. Vale.
1: Amb què quedem, llavors?
2: No, jo diria... Jo, per no trepitjar-nos, escriuria jo al WhatsApp.
3: Vale, perfecte.
2: Val, perquè si no pot ser un escàndol.
3: Perfectíssim.
2: Doncs va.
3: Doncs quan vulgueu, comencem amb la primera, vinga.
2: Quants segons hem d'escoltar de cançó?
3: Jo faria 3-5 segons, molt curt, perquè si no es podés fa una mica fàcil.
2: Vale. Molt bé, doncs...
5: Som-hi.
2: Sergi, tu mateix.
3: Vinga, primera cançó.
5: Uah, és
3: la Mel ja la té.
2: Toma,
3: la Melina ja la té.
5: Que ràpides.
3: Rapidíssima. Vinga, Melina, quina és?
4: Són els Bee Gees i és Stayin' Alive.
3: Correcte.
2: Ui!
3: Ja tinc per la Melina.
5: Boníssima.
3: Puixem la cançó, vinga. Sí, un tema, de fet, que es va convertir en un himne de la música disco gràcies també a la pel·lícula Saturday Night Fever. A més, curiosament, el ritme de la cançó coincideix gairebé amb el que recomana per fer reanimació cardiopulmonar, com la Macarena, vaja.
5: Ah. Ho he fet a l'escola aquest any amb els nens, just el que acabes d'explicar. Aplicar l'RPC amb aquesta cançó.
2: Ah, molt bé.
3: Molt bé, doncs primer punt per la Melina. Felicitats, Melina. Seguim. Seguim amb la següent cançó. Va, vinga, encara podeu remuntar. Som-hi. Segona cançó. La Gemma ja la té. Molt ràpid, eh?
2: Uf.
3: Va, vinga.
2: Be my baby.
3: No, seguim escoltant. Va, Gemma, un altre cop. Vinga, intenta un altre cop.
2: Shake it out, baby.
3: No, no és el títol, però us dono la pista, va.
2: La Melina
3: que
2: la sap.
3: Grup... La sap? Pues si Melina la saps, endavant.
4: Jo crec que la sé. El títol com a tal no me'l sé, però diria que són els Beatles.
3: És correcte, són els Beatles amb Twist and Shout, un dels grups britànics. Ah, ja està, ahí la podem escoltar. Si pugem, la vinga, som. De fet, els Beatles van gravar aquesta cançó pràcticament al final d'una doncs, llarga sessió d'estudi de 10 hores. De fet, John Lennon tenia la veu destrossada per un refredat i per això sona tan rasposa i intensa la seva veu. Felicitats, Melina. Segon punt. Va, vinga, els altres, a veure si
5: vale,
3: podeu...
5: Sergi, remuntar. una pregunta.
3: Digues.
5: Guanyem si encertem la cançó o també és vàlid si encertem el grup? O l'artista.
3: L'artista o la cançó, sí, sí, sí,
5: vale,
3: correcte.
5: Vale,
2: va.
3: Anem amb la tercera, vinga. La Gemma ja la té.
2: Jo.
3: No sé què ha escrit pel grup, però ja la té.
2: Ah, no, no. Ah, sí, sí, sí, sí. Jo la puc cantar.
3: Però necessitem el nom de l'artista o el títol, eh?
2: Ai...
3: No sé si val cantar-la, eh?
2: Aerosmith.
3: No és Aerosmith, seguim escoltant.
2: Oh, no.
3: L'Andrea la té. Andrea, quina cançó és?
6: Nothing Else Matters, de Metallica.
3: És correcte, és Metallica amb Nothing Else Matters, una de les poques balades d'aquesta banda, i curiosament, al principi, James Hetfield, és a dir, el cantant, no la volia publicar perquè la considerava massa personal. Escolta-la una mica. Molt Molt bé, doncs, de moment, Melina va al capdavant amb 2 punts, Andrea segona, i els altres, no sé si podeu remuntar, perquè queden només 2 cançons, i de fet també una que jo crec que a molts us agrada molt aquest tipus de gènere musical. Som-hi, escoltem-la.
4: Oh! Oh!
3: Que ràpid, que ràpid. Martí, la té, Martí.
7: No ho puc
3: creure. Té massa, eh? Martí, endavant.
5: No, jo he sigut el primer.
2: No. Ha sigut en Martí. Mireu el grup del WhatsApp. Mireu el grup.
5: Sí, surto jo.
2: No.
7: És que, jo surto jo, però en defensa del Marc, crec que cadascú li surt una mica diferent, a vegades.
2: A mi em surt Martí.
7: Marc, em posa l'hora, va. 3, 2, 1. Danza.

0: ballant, eh?
1: De fet, és una cançó que va sonar absolutament a tot arreu, sobretot a l'estiu de l'any 2011, i encara avui jo crec que continua sent una de les cançons que s'escolta més de festa, no? Què en penseu?
0: Sí.
2: I tant.
3: Sí, però... és d'aquells clàssics, que mai fallen.
0: Total.
1: I tant que sí. Vale, doncs mira, us contaré el punt als dos, va, vinga, Martí i Marc.
2: Gràcies, Martí.
1: De moment va guanyar la Melina, us ho recordo, eh? Encara podeu empatar. Anem amb l'última, una cançó molt especial pels catalans, sobretot. Vinga, una pista.
3: Oh, vamos!
1: Va, qui la tingui la pot dir ja, si qui
3: el
1: vulgui.
3: El bar.
1: De?
3: De Manel, home.
1: Correcte, sí senyor, pugem-la.

0: Jo crec que és una de les cançons que representa més no només Catalunya com a país, sinó també la comarca, no? No sé què en penseu.
1: Se'ns ha curat la bomba. Sí.
0: Perdoneu. Bueno, us recordo que la classificació, de moment, Melina i Martí han guanyat amb 2 punts els dos, o sigui, felicitats als dos per haver aconseguit, també els que heu participat des de casa, òbviament, i, si no m'equivoco, Marc i Andrea, que heu aconseguit un puntet.
1: No hi ha més cançons, Sergi?
0: No en tinc més, de moment, no en tinc més.
1: Ostres, hem quedat amb
0: ganes. N'havia preparat 5 pel tema temps, però
1: va, mira,
0: jo crec que...
1: En Joan, que, perdona, Sergi, qui ha guanyat?
0: Sí,
1: la Melina i en Martí,
0: Va, desempatem, sí.
1: Va, doncs, en Joan, que avui és l'últim dia d'en Joan, que ens ha acompanyat durant aquest gairebé 2 mesos, no? Joan, quantes setmanes has estat amb nosaltres? A veure si ens ho pots dir.
2: Sí, dos mesets, sí.
1: Dos mesets, que ha estat, doncs, cobrint la baixa d'en Marçal, que també ja s'ha incorporat. I com que avui és l'últim dia, el farem feliç i li deixarem, va, escollir una cançó.
0: Ja m'imagino quin
3: serà. Ja sé què sonarà.
0: Sí, està claríssim.
1: A veure si l'endevinem. A veure si l'endevinem. Preparats? Molt bé. La Melina, no? Ha dit jo.
4: Em toca a mi.
1: Sí, Melina.
4: 4K de l'Alfa.
1: Molt bé. Que no està una maldita loca. Molt bé. 4K. És que aquesta cançó...
3: Ens hauríeu de veure a Ràdio Tordera, ha baixat el cap d'esports fins i tot, a ballar amb mi.
1: Defineix l'essència d'en Joan, saps, aquesta cançó. Si us el voleu imaginar, us poseu al 4K i us en feu
4: no
1: una...
4: No podia ser una altra cançó, d'aquest estil, així.
1: Us en feu una idea.
0: I tant.
1: Sí, total. Doncs, nois, això, li donem les gràcies a en Joan. Gràcies, Joan. De fet, ha estat doncs, molt divertit tenir-te amb nosaltres a l'Ona Maresma. Ets un gran professional. Ets una persona molt divertida i ens has donat...
0: Colant-me ovelles,
1: Sí.
0: Colant-me ovelles en els tuits.
1: Sí, sí.
2: Sí. I a l'himne del Real Madrid, no?
1: A en Martí.
2: Aquesta te la tinc guardada, Joan? Ja et buscaré a la propera feina.
1: Doncs esperem que això doncs, no sigui un adeu definitiu, que sigui un fins aviat i que et vagi molt bé tot.
2: Moltes gràcies.
1: Abraçada, Joanet!
2: Una abraçada, Joan, molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: I bé, nosaltres ara sí, acabem el programa d'aquest divendres i ho farem amb la proposta musical d'en Jan Riera i també d'en Ferran Negre, que vagi molt bé. I ens escoltem el dilluns que ve. Adéu.
5: Som en Ferran Negre i en Jan Riera i recomanarem la cançó de La Trinca, de Festa Major, per la nostra colla, la colla de geganters i grallers de Calella.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats, dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
2: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble. No? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, has d'escoltar.
1: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Vora Mar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
3: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
1: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació. La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Subirà, Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat fins i tot algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
4: És que això cada any s'instava el 15 de juny, i no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres. S'ha solucionat el dilluns.
5: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per a aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
1: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja dels Gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any, i no només durant l'estiu. L'Institut Premià de Mar està provant uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu. Segons el director Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades i si es considera que han fet servei, i sempre que els alumnes respectin els aparells, se n'instal·laran a totes les classes. Tot plegat mentre el Departament d'Educació no resolgui, diu, aquesta mancança en climatització.
6: Hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altre és, i s'ha de dir, comprovar quina actitud, quin respecte mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per tots els centres que tard o d'hora ja es fa indispensable d'aire condicionat.
1: De moment l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les aules. Aquest cap de setmana ja podem tornar al cinema. Manel Ferrer.
7: L'Espai L'Amistat tornarà a projectar cinema aquest cap de setmana després que una avaria al projector obligués a suspendre la programació cinematogràfica prevista la setmana passada. Un cop resolta la incidència tècnica, la sala reprèn l'activitat amb la projecció de Los Justos, un dels títols destacats de la cartellera actual. La pel·lícula protagonitzada per Carmen Machi planteja un dilema moral dins d'un jurat popular que ha de decidir el veredicte d'un cas de corrupció. Los Justos es podrà veure aquest diumenge 31 de maig en sessions a les 6 i a les 8 del vespre i també dilluns 1 de juny en els mateixos horaris. Aquest cap de setmana l'Espai també acollirà les funcions de final de curs de l'escola La Caixa dels Trons.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
8: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible. Amb el sí del tècnic, que també vol seguir, Carriqui engega la seva novena temporada al capdavant del primer equip del Club Esportiu Premià. Ara quedarà a veure com es presenta el nou projecte esportiu de cara al proper curs. Renovacions altes i baixes per afrontar un segon curs emocionant a Primera Catalana.
1: Tanquem amb el temps. Avui continuem amb sol i temperatures molt altes, mínimes de 21 graus i màximes de 27. Aquest cap de setmana es modera una mica el termòmetre, 1 o 2 graus, i també veurem més núvols.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
9: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
10: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

resuena.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Ja estaria, doncs, poc fonamentat, no? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen, eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre amateur,
3: molt bé.
2: Que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del teatre professional infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sendes.
1: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
5: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
6: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble, no? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, has d'escoltar.
5: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cànovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Voramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
7: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
5: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació. La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Subirà, Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat fins i tot algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
8: És que això cada any s'instava el 15 de juny, i no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres, s'ha solucionat el dilluns.
9: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per a aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
5: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja dels Gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any, i no només durant l'estiu. L'Institut Premià de Mar està provant uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu. Segons el director Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades i si es considera que han fet servei i sempre que els alumnes respectin els aparells, se n'instal·laran a totes les classes. Tot plegat mentre el Departament d'Educació no resolgui, diu, aquesta mancança en climatització.
3: Hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir, comprovar quina actitud, quin respecte mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat.
5: De moment, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les aules. Aquest cap de setmana ja podem tornar al cinema. Manel Ferrer.
4: L'Espai l'Amistat tornarà a projectar cinema aquest cap de setmana després que una avaria al projector obligués a suspendre la programació cinematogràfica prevista la setmana passada. Un cop resolta la incidència tècnica, la sala reprèn l'activitat amb la projecció de Los Justos, un dels títols destacats de la cartellera actual. La pel·lícula protagonitzada per Carmen Machi planteja un dilema moral dins d'un jurat popular que ha de decidir el veredicte d'un cas de corrupció. Los Justos es podrà veure aquest diumenge 31 de maig en sessions a les 6 i a les 8 del vespre i també dilluns 1 de juny en els mateixos horaris. Aquest cap de setmana l'Espai també acollirà les funcions de final de curs de l'escola La Caixa dels Trons.
5: Ara esports, Marc Rodríguez.
10: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible. Amb el sí del tècnic, que també vol seguir, Carriqui engega la seva novena temporada al capdavant del primer equip del Club Esportiu Premià. Ara quedarà a veure com es presenta el nou projecte esportiu de cara al proper curs. Renovacions, altes i baixes, per afrontar un segon curs emocionant a Primera Catalana.
5: Tanquem amb el temps. Avui continuem amb sol i temperatures molt altes, mínimes de 21 graus i màximes de 27. Aquest cap de setmana es modera una mica el termòmetre, 1 o 2 graus, i també veurem més núvols.
11: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
12: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
12: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
13: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
14: Ladies and gentlemen...
13: El programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
15: Jazzit.
13: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
2: Què tal, Manel?
1: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Miravet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit em podeu preguntar de tot.
2: Que bé.
1: Per tant,
2: perfecte.
1: Començar amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
2: ja és un
1: bon
2: plus,
1: extra.
2: Tant, totalment.
1: Doncs escolta, anem per feina.
2: Som-hi.
1: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
2: Adele.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I com sempre, comencem. Donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn. Que, Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
2: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
1: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
2: Clar.
1: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
2: Totalment, aquest referent, i tant.
1: Doncs som-hi.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Miravet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
3: Tot.
1: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
3: mira,
1: això?
3: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I, per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I, per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. A l'edat que tinc.
1: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Sí. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
3: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant, no dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. Sí. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon, i vaig fer aquest pas. Ei, no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Uh-huh. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
2: Uh-huh. Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
3: Sí.
2: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport, uh-huh, i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
3: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Mm. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah, sí? Doncs no passa res, benvinguda germana. I ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això, res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que soc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. Uh-huh. I em van acompanyar al trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, eh?
2: Uh-huh. Clar.
3: Les amigues i bé. I són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
1: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
3: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és, no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res i...
1: I com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
3: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política i viu vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt amiga meva i vivim juntes, teníem molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
2: Sí, sí, sí.
3: Saps? Més aviat, teníem por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, jo vaig començar un maig i jo un setembre vaig caure, Vaig caure en picat i vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar, m'estava, diguéssim, acostumant a les hormones. com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'esmiculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
1: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
3: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, soc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
2: Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
3: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que revestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta.
2: Clar.
3: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
2: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de 140 amb tu mateixa,
3: sí.
2: Entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
3: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè és això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo em sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot em demanava com contradir-me, saps? I no sentia el que en teoria ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de... com es diu ell, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
1: Total, sí, sí.
3: Em sentia
1: sí,
3: totalment sí. Desplaçada, no?
1: Adele, amb això que ens deies, que tu sí. N'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties.
3: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un. Val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és... Soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa... I els homes no els entenia. No els entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és... No, jo no em retrec. Del 2006 enrere no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
2: Bueno, les vides trans... ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
3: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, però jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya. Mm. Ho van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, que són TERF, que diuen, no, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, no, no. La Kimberley era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat, com a mínim, de callar-vos ni quan t'assassinen? De veritat. Tanta baixesa moral ja aquí. Tant d'odi ja contra nosaltres. Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
1: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que em parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
3: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta, com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant. Val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera.
1: Ja.
3: I s'expressen d'una manera, però tant s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia. I sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys.
1: Que n'hem de parlar d'això, també, val? Ara en parlarem.
3: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense estridències. Intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
2: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte. És això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
3: És impossible, és impossible.
1: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
3: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol. Però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare. Vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare. I jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me, salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare. No gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, i això, però jo també sóc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital. Doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital. Doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares.
1: Clar.
3: I quan venien les infermeres, tu, ella també és la mare. I la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo sóc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
1: sí,
3: el que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que jo havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava la pinça aquesta tia. No. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Mm. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
4: Fixa't.
3: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
4: Mm-hmm. Adele, aquest fill, que ara ja és pare, sí, és a dir... Que
3: no és pare.
4: Ara no és pare, tampoc.
3: Ja t'explicaré.
4: Ara m'explicaràs perquè ets àvia. Sí. Però aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas? O sí. No va caldre perquè ell no, ja et coneixia moltíssim? Com ha anat,
3: això? Jo t'explico. El meu fill és discapacitat. Mm-hmm. Val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que li vaig dir a la meva ex, que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar amb com ho portaríem, això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient. I ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
4: l'encaix que li donava.
3: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no he tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i han tratat d'àvia.
4: Uh-huh. Wow. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí. Has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. Totalment. O sigui que això és importantíssim, també.
3: No, jo mai... O sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se les coses al cap. I jo, com tinc una bona relació amb ella... No vam acabar malament del tot, després la cosa es va anar, al principi clar. Sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, tant quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
4: Molt propera, sí, molt bé.
2: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
3: Jo explico una cosa. Digues. Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper

0: un allà, i quan entro per la porta em diuen, Adela Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, gira, diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta. Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Diu, quina altra via? Em fa així, amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes que ells no... que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc hora el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
1: Clar.
0: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Mm-hmm. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
1: Clar.
0: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Mm-hmm. Però si tot un clínic que fa vaginoplàsties fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Bellvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
2: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, t'ho vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, van contestar, però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
0: Clar,
2: és a dir,
0: clar, clar.
2: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser? No sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
0: Mira, jo opino, és la meva opinió,
2: sí,
0: que les lleis estan i les normes estan. Però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Mm. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però no, la targeta sanitària posa 0 o 1. Mm-hmm. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el 0. Mm-hmm. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors, això també s'ha d'explicar.
2: Clar.
0: I no s'explica. Mm-hmm. Val? Llavors, quan tu vas allà i veuen un 0, saps com vaig adonar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a fer el tragar el paper, dic, posa, home, digue, jo sóc un home. Diu, és que clar, s'ha de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
2: Clar, clar.
0: Sisplau, expliqueu.
3: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
0: Bé, jo, aviam, això va... Cada persona fa el seu, eh?
3: Sí, sí.
0: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'ha posat en contacte amb mi una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. I la meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I el meu entorn, he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Mm. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
3: Totalment.
0: Perquè això passes d'anar

0: una cuirassa masculina que sembla que t'ho protegeix de tot, i després, quan et cau la cuirassa, vas nua. Vas nua. Mm. Jo no hi tenia por, i ara tinc por.
1: Ja. Yeah.
0: Val?
2: Doncs, Adele, moltes gràcies. Moltíssimes per acompanyar-nos avui, sí, per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
1: Vinga, marxem amb Porfa Volver, de Sofa.
2: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
1: Que vagi bé.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
0: Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
3: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com els d'ahir. També asseguren que molts municipis al Maresme estan en la mateixa situació.
0: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
5: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
2: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president, Salvador Illa.
6: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem perquè té èxit.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
2: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
7: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
8: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB, el descans màxim Manresa 56, Madrid 48. I a dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 a Joventut, Ucam, Jaio Postlleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceu. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla, l'anada a semifinals per l'ascens de la segona divisió, i també a les 9, el Barça de futbol sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas, amb homenatge al mític Sergio Lozano.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir la temperatura. I en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogor, però baixa mínimament la temperatura respecte a avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs d'aquesta hora destaquem una via tallada per un accident. Es tracta de la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar. De moment, per aquesta topada, es troba tallada en els dos sentits de la marxa i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Hi ha, de moment, aturades en aquest punt en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en el cas de l'autopista AP7, la zona del Vallès no acaba de fer net del tot, encara tenim trams de lentitud, aturades ben bé entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa al tram sud, sí que va millorant aquesta autopista AP7, això sí, amb trams, punts d'intensitat i lentitud a Castellbisbal i a Martorell, en sentit, per tant, Tarragona. Destacar aquesta hora la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus, encara d'entrada a Barcelona, la C60 Argentona, en sentit Mataró, i també algunes vies de la costa, en aquest cas, per exemple, a la C63 hi ha aturades d'uns 2 quilòmetres per entrar a Lloret. És tot de moment. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
2: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats, amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer, on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors del lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
2: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: I ara sí, estem en condicions d'anar fins a aquest palauet annex al Departament d'Educació per saber com estan seguint aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Hem de dir que la reunió que estava prevista que s'aprengués a 3:45 s'ha reprès fa tan sols 20 minuts. Això sí, l'ambient avui era molt diferent al que es respirava ahir. Els sindicats es mostraven optimistes, es podia veure un somriure a la cara, i això el que ens fa pensar és que avui podríem estar davant d'un possible preacord. Un preacord que, si fos realitat després d'aquesta reunió, es convertiria en acord a partir de principis de la setmana vinent. Recordem que la gran disputa de totes aquestes protestes es deu al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029 i que aquests diners siguin aportats de manera íntegra pel govern de la Generalitat, no com es proposava des del Departament d'Educació, on aquests 400 euros sí incluïa la pujada estatal. Per tant, a hores d'ara només ens queda estar pendents de si això també serà una realitat, si s'arriba finalment en una entesa entre el Departament i el sindicat en el que ja és el 8è dia de reunions.
0: Gràcies, Clàudia. Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
2: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans a casa.
0: Maite Polo.
13: Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
14: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir una equitat.
13: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'han fet públiques avui. Sílvia Fernández.
15: 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
16: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
15: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
2: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament, les ADFs denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
5: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
4: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
2: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanyar 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa a 2,6% i Junts es manté a 0,8. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de l'Ere Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
17: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
6: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que té l'anunci que a partir de dilluns ho veurem per què, perquè té èxit.
17: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
6: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
17: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
2: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i de pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments, que es mantenen.
2: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
2: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-Roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dada, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Doncs relacionat amb la calor, 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
18: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
19: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
18: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: No deixem les platges perquè Canet acull aquest cap de setmana la 13a edició de neteja del fons marí. Es tracta d'una jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet, Amics del Mar. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
20: La proposta convertirà el passeig marítim de Canet en un espai de sensibilització ambiental, activitats familiars i accions de preservació del medi marí. A partir de les 9 del matí aniran arribant la trentena de bussejadors que ja han confirmat la seva participació i a les 10 es farà una xerrada per explicar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, els residus recollits seran separats i classificats. La jornada culminarà amb un acte de tancament educatiu que servirà per compartir els resultats de la neteja i posar en valor la feina col·lectiva feta durant el matí. Toni Salvà és membre de Talassa.
21: Al final de la jornada, doncs, farem explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica, perquè és públic en general, que pugui venir, doncs, que vegi què és el que arriba al mar. Hem de pensar que el mar comença en casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses del vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar.
20: Val a dir que durant el matí també es farà una festa de l'escuma, música i activitats infantils al passeig marítim.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida, David Navarro.
22: Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
7: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
22: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost, Lleida Televisió, Ricard Gómez.
23: El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
24: No és un festival finalista, és important, diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin ni morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar, no?
23: En l'àmbit musical destaca en les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la CB i ara mateix tenim en joc el nou Congost, el Baxi Manresa, Reial Madrid. Anem en directe amb Jordi Givert, de Ràdio Sallent. Jordi, com va el partit?
3: Bona tarda des del nou Congost. Ara mateix estem al tercer quart, queden 3 minuts per acabar el període i el Manresa guanya per només 4 punts, 68-69-65, en un partit especial perquè fa 28 anys que el Baxi Manresa no guanya el Reial Madrid, el rival d'avui, i a més a més, a Dani Pérez, el capità del Baxi Manresa, juga el seu últim partit després de 7 temporades al nou Congost. Una victòria que seria important, històrica, aquí, a un nou Congost que està ple bastant, tot i l'alta temperatura, per disputar aquest partit a les 6 de la tarda.
2: Gràcies, Jordi. De moment, la victòria del Manresa en aquest partit ben especial contra el Reial Madrid a 8:45. Bàsquet Girona Joventut de Badalona, UCAM Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En futbol, el Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès signarà fins al 2031. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. I Michel Sánchez s'ha acomiadat de l'afició del Girona després de 5 temporades d'entrenador amb un emotiu missatge.
4: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
2: Qui sí continua és Manolo González, que després de salvar l'Espanyol seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a la primera divisió. Manolo ha puntuat amb un 7 la temporada del seu equip i ha valorat la seva continuïtat.
5: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència, i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
2: A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió al camp del filial del Reial Madrid. Més esport aquest vespre en hoquei. Avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45 al Liceu Calafell. Demà, a 16:45, arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau Blaugrana, un Barça Igualada. I per últim, en futbol sala, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 de la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off el títol de la primera divisió.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins...
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: també hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
10: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
3: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis pis del Maresme estan en la mateixa situació.
0: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
5: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
2: Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
6: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, si no estem tancats a res.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
2: Miró i Gaudí.

0: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet. El descans, ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 de Joventut i UCAM Murcia, Jaio Posdeida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte, perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o, ja al vespre, a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Perelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7, a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de lentitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb lentitud entre Montcada i Torre Baró, i les rondes de Barcelona, tot i que han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat, entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Bronsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit, i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
6: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400.

0: 300 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
1: Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta d'aquí a Barcelona continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les concessions i els resultats.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
2: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
2: Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
5: Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
6: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
5: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
2: I aquesta tarda ha acabat el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers amb el compromís per al futur expressat en una declaració llegida al final. Des de Ràdio Granollers n'informa Elisenda Coquet.
7: Durant 4 dies, representants de 140 ciutats i 15 països han participat de les ponències, diàlegs i activitats del Congrés. I avui han fet la cloenda on l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha premiat 3 projectes que porten a terme Lousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
8: Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
7: Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
2: Paral·lelament a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà, perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
9: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
10: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
9: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
2: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen al partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté el 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
2: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
11: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
12: A partir de dilluns fins als 40.
13: Ja.
12: Aquest és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
11: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar tal topall d'edat fins als 55 anys.
12: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
11: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
2: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
2: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre, així ho ha detallat el Meteocat.
4: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
2: I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
13: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
15: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, amb, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
13: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro, perquè com està anant la reunió consideren que no va en la seva línia, que la consellera d'Educació realment no els està escoltant i, en paraules de la portaveu, ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem-lo a escoltar.
2: Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
16: Miró i Gaudí, Natura i mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari sanitari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
17: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
16: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès, que signarà fins al 2031, de fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al Centre d'Esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
3: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
3: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
2: I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
5: Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergio Escariola, entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Cubal i Reyes són els jugadors més destacats del Baxi Manresa, que està fent un gran joc col·lectiu. Ara, quan queden 2 minuts i mig de partit, el Manresa guanya per només 3 punts, 88-85 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
2: Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 a Joventut, UCAM, Hajo Post Lleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça i Igualada en futbol sala aquest vespre. El Barça rep el Valdepeñas a les 9 en el primer partit dels quarts de final del play-off. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val,
4: sí, una mica, sí, dit
6: escolta'm,
4: així.
6: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí. Si tu dius que vols contractar...
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
6: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
6: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
6: Doncs mira, és bona
4: Dani,
6: idea,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
2: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble, no? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
1: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Voramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
3: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
1: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació. La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Subirà a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat fins i tot algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
4: És que això cada any s'instava el 15 de juny, i no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres, s'ha solucionat el dilluns.
5: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per a aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
1: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja dels Gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any, i no només durant l'estiu. L'Institut Premià de Mar està provant uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu. Segons el director Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades i si es considera que han fet servei, i sempre que els alumnes respectin els aparells, se n'instal·laran a totes les classes. Tot plegat mentre el Departament d'Educació no resolgui, diu, aquesta mancança en climatització.
6: Hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altre és, i s'ha de dir, comprovar quina actitud, quin respecte mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat.
1: De moment, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les aules. Aquest cap de setmana ja podem tornar al cinema. Manel Ferrer.
7: L'Espai l'Amistat tornarà a projectar cinema aquest cap de setmana després que una avaria al projector obligués a suspendre la programació cinematogràfica prevista la setmana passada. Un cop resolta la incidència tècnica, la sala reprèn l'activitat amb la projecció de Los Justos, un dels títols destacats de la cartellera actual. La pel·lícula protagonitzada per Carmen Machi planteja un dilema moral dins d'un jurat popular que ha de decidir el veredicte d'un cas de corrupció. Los Justos es podrà veure aquest diumenge 31 de maig en sessions a les 6 i a les 8 del vespre i també dilluns 1 de juny en els mateixos horaris. Aquest cap de setmana l'Espai també acollirà les funcions de final de curs de l'escola La Caixa dels Trons.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
8: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible. Amb el sí del tècnic, que també vol seguir, Carriqui engega la seva novena temporada al capdavant del primer equip del Club Esportiu Premià. Ara quedarà a veure com es presenta el nou projecte esportiu de cara al proper curs. Renovacions altes i baixes per afrontar un segon curs emocionant a Primera Catalana.
1: Tanquem amb el temps. Avui continuem amb sol i temperatures molt altes, mínimes de 21 graus i màximes de 27. Aquest cap de setmana es modera una mica el termòmetre, 1 o 2 graus, i també veurem més núvols.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Em volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la Terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live, dels fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher. I don't need

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

Sony Anchor. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gipsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

Ah, tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permeta'm, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Estem, continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la ELO la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la ELO és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my sí, era nord-americà. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
2: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble. No? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, els has d'escoltar.
1: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Voramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
3: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
1: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació. La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Sobirà, a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat fins i tot algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
4: És que això cada any s'instava el 15 de juny, i no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres, s'ha solucionat el dilluns.
5: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
1: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja dels Gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any, i no només durant l'estiu. L'Institut Premià de Mar està provant uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu. Segons el director Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades i si es considera que han fet servei, i sempre que els alumnes respectin els aparells, se n'instal·laran a totes les classes. Tot plegat mentre el Departament d'Educació no resolgui, diu, aquesta mancança en climatització.
6: Hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir, comprovar quina actitud, quin respecte mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat.
1: De moment, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les aules. Aquest cap de setmana ja podem tornar al cinema. Manel Ferrer.
7: L'Espai l'Amistat tornarà a projectar cinema aquest cap de setmana després que una avaria al projector obligués a suspendre la programació cinematogràfica prevista la setmana passada. Un cop resolta la incidència tècnica, la sala reprèn l'activitat amb la projecció de Los Justos, un dels títols destacats de la cartellera actual. La pel·lícula protagonitzada per Carmen Machi planteja un dilema moral dins d'un jurat popular que ha de decidir el veredicte d'un cas de corrupció. Los Justos es podrà veure aquest diumenge 31 de maig en sessions a les 6 i a les 8 del vespre i també dilluns 1 de juny en els mateixos horaris. Aquest cap de setmana l'Espai també acollirà les funcions de final de curs de l'escola La Caixa dels Trons.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
8: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible. Amb el sí del tècnic, que també vol seguir, Carriqui engega la seva novena temporada al capdavant del primer equip del Club Esportiu Premià. Ara quedarà a veure com es presenta el nou projecte esportiu de cara al proper curs. Renovacions altes i baixes per afrontar un segon curs emocionant a Primera Catalana.
1: Tanquem amb el temps. Avui continuem amb sol i temperatures molt altes, mínimes de 21 graus i màximes de 27. Aquest cap de setmana es modera una mica el termòmetre, 1 o 2 graus, i també veurem més núvols.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
10: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
11: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
10: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
12: Senyor Artur Mas, què tal?
13: Molt bé, home, molt bé.
12: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
13: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
12: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
13: sí,
12: Laura Anmeri.
13: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
12: I recorda aquell noi tan jove que, curiosament, deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
13: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
12: Però per lògic, dins, no? Les idees...
13: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
12: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
13: A vosaltres.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert, com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lewis, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també... Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però... pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo. Sí, que hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hi hauria d'anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar que
1: no
2: sí,
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.
1: Ella

0: teníem...
1: Teníem 15 anys.
0: Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

va al teatre ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trave d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, noi, així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació en considerar que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats, els majoritaris, continuen negociant en la reunió d'avui, que és la vuitena per desencallar el conflicte. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguessin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ràtios a primària i una data sobre l'estudi d'internalització de les balladores, a més que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord que van quedar al març pendents. Laura Jané és secretària general de CGT i ha demanat la dimissió de la consellera.
3: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
2: Per la seva banda, Laia Fons, delegada de la Intersindical, ha lamentat que hagi estat impossible avançar en cap aspecte que tingui a veure amb el català o la immersió.
4: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
2: Més temes, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extraordinari a l'Hospitalet davant les alarmants dades delinqüencials que continuen a l'alça malgrat la pressió que s'està fent darrerament amb estratègies com els Campai contra la multireincidència. Els esforços es redoblen ara amb el Pla Bastió, una estratègia transversal i d'impacte diari que mobilitza agents d'una quinzena d'unitats per intentar revertir la corba amb especial atenció als robatoris violents. La principal dificultat, diuen els investigadors, és el gruix dels autors. Són joves, sense antecedents, i es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. I Catalunya ha trencat avui el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons el Meteocat. La dada supera els 38 i mig d'ahir que es va notificar en aquesta estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat a 37 graus i mig a Ascó, al Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest dijous els termòmetres van registrar temperatures de 30 superiors a 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Sembla que per demà afluixa.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és el 26è de la novena temporada de Sèrie R, un programa de cine en sèrie i en sèrio. Avui no presentarem en Truffaut perquè ha marxat de l'estudi. Veig que no el veig per allí baix. Pensava que havia anat al servei un moment, però no ha tornat. Així que avui Truffaut, la nostra mascota, es queda sense presenta. Però aquí sí que tenim en tots nosaltres és a la Marta, la mote de Grignon, que ens porta el seu setè criminalment. Hola, Marta.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Pues bien, bé.
0: Feliç i contenta?
1: Sí, perquè fa calor.
0: Fa calor, fa molta calor i nosaltres estem molt contents de tindre a la Marta aquí al programa. Com bé dèiem, era el setè criminalment de la temporada i tant de bo no sigui l'últim. De moment el que us podem dir és que Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores.

Com inquilins d'una emissora del segle XXI, som algo més que un programa de ràdio i és que el programa no acaba quan marxem de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials, a Instagram, on som r/sèrie, on potser que trobéssiu més informació que la que tenim temps de donar-vos durant el programa. Durant el programa d'avui ens acompanyarà una música que... l'escollida, perquè també va de crims, també va de crims organitzats, en este cas, i sona tal que així.

0: Això és Fiebre Corporation. Amb el seu tema Until the Morning. Hasta la mañana, que és part de la banda sonora de Better Call Saul. La sèrie que, si no ho vius, si no encara no ho vist, hauríeu de veure ja. Tu l'has vist, Marta?
1: No.
0: És una sèrie que jo vaig veure la primera temporada. No sé per què nassos vaig deixar de veure-la, perquè té molt bones crítiques i que crec que em prendré ben aviat. Són 6 temporades, són 63 episodis d'uns 45 minuts cada un. És la sèrie que va sortir de Breaking Bad, creada per Vince Gilligan i Peter Gould, amb el Bob Odenkirk fent d'abogat i apareixen alguns dels protagonistes de la sèrie original de Breaking Bad. Aquí ens expliquen... bueno, de fet, és la prequela, o sigui que tot això és abans de que dels fets que succeeixen a Breaking Bad, i està centrada en el personatge de l'abogat Saul Goodman, 6 anys abans de conèixer a Walter White. La sèrie compta com un picapleitos de poca monta, anomenat Jimmy McGill, i els seus problemes per arribar a final de mes, que fan que, amb la seva astúcia i els seus problemes, perquè sempre es fica on no el criden, fan que es torni l'abogat criminalista de Saul Goodman. Té una banda sonora molt especial, molt fronterissa, ja que sabeu que la sèrie té lloc entre Mèxic i la part sud dels Estats Units, i és una sèrie que, sincerament, val molt la pena. Hi ha qui ha dit inclús que és més bona que Breaking Bad, que ja és de Fear. Mentre sona... esta banda sonora magnífica de Better Call Saul, que ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. Què et sembla, Marta, si avancem una miqueta abans d'entrar ja en el tema que ens ocuparà durant la teua, en el teu setè criminalment de la temporada? Si mos pots donar alguna pista de què anirà.
1: Pues, bueno, parlem d'una pel·lícula que és L'estrangulador de Boston, però que la protagonista... és una dona que no és ni l'assassina
0: ni la investigadora, ni la realment, tampoc.
1: Clar.
0: Ara sabrem més sobre L'estrangulador de Boston, sobre el cas real i sobre les pel·lícules que han derivat d'esta història real.

0: Marta, saps que hi ha gent que ja diu que aquesta és la sintonia del Criminalment?
1: Calla,
0: I ja no és la sintonia de Dexter? Oh,
1: li lleva protagonisme, l'home?
0: S'ha convertit en la sintonia de Criminalment. És una de les seccions estrella del Sèrie R. És una secció que bueno, com ja hem dit abans, són set les seccions o els programes que ha ocupat aquesta secció. Aquí al programa estem molt contents quan ve la Marta, la Mota de Grinyot Aranda. No em digues que no puc dir tot el cognom sencer perquè m'encanta dir tot el cognom. Home, si ets part de la realesa... Això
1: no, soc part de la realesa!
0: Lo que sí que ets és una gran comunicadora i una persona que fa una secció superxula aquí al Sèrie R. Per a qui acaba d'aterrar en este planeta, que sàpiga que esta secció, Criminalment, el que fa és abordar temes quasi sempre reals que han abocat en sèries
1: o documentals o
0: pel·lícules... O d'estos true story, com se diu?
1: True crime.
0: True crimes, d'estos que estan tan de moda ara. I bueno, i parlem del fet real, de com va passar i de lo que sabem d'aquell cas i com se va resoldre. I la Marta mos explica coses de les pel·lícules o documentals que han sortit d'elles. Així que esta setmana, com bé has avançat abans, parlem de l'estrangulador de Boston. Què et sembla si primer abordem el cas real i després parlem de la pel·lícula?
1: Vale.
0: O tenies pensat fer un...
1: Bueno, jo anava fent la fitxa tècnica, no sé què, la sinopsi...
0: Està en tus manos, és la teva secció, així que endavant.
1: Pues bueno, l'estrangulador de Boston, que vaig buscar estrangulador perquè pensava que es deia d'una altra manera i veig que no, estrangulador és estrangulador, en català i en castellà.
0: Ah, sí? I en anglès, estrangulator?
1: No, strangle, strangle. Boston strangle.
0: Molt bé.
1: Però vaig dir, ai, estrangulador... L'estrangulador queda com a un castellanisme, no?
0: Sí, sembla.
1: Pues és estrangulador i estrangulador.
0: No és ofegador?
1: No, ofegador no. No?
0: No està validat?
1: No està validat. Bueno, pues és una pel·lícula... Si partim de la pel·lícula esta, perquè n'hi ha d'altres i tal. Esta és de l'any 2023, és una producció d'Estats Units i té una durada de 113 minuts. El seu director és Matt Ruskin. Tu coneixies? Pues jo no.
0: A Matt Ruskin, de fet, ha fet molt poques pel·lícules.
1: Jo n'he trobat dos. Crown Knights, que no sé quina és, i El Infiltrado, que em sona, però no l'he vist.
0: Jo és que crec que no n'he vist cap de les dos.
1: Vale, però bueno, va fer esta pel·lícula en esta mirada ficada en les periodistes, val? El repartiment són... mos trobem a la Keira Knightley, que és la de Pirates del Caribe.
0: Expiación, Orgullo y Prejuicio, o sigui, sí. Que és una actriu super contrastada.
1: Sí, esta, pues bueno, ha fet moltes pel·lícules. Carrie Coon, que esta és més de sèries, per lo que he vist.
0: O sigui, jo la recordaré sempre com la protagonista de Leftovers, la sèrie aquella tan xula. Leftovers.
1: Vale. No l'he vist.
0: És molt guapa,
1: Però és que aquesta sèrie no l'he vist perquè trobo que tots els personatges se pareixen molt i me perdia.
0: És molt bona, aquesta sèrie. Li has de pegar una ullada perquè, jo la recordo com una sèrie excepcional. Crec que se me sent bé, se me sent bé, sí. Vale.
1: Després tenim el Chris Cooper, que tenia aquí un parèntesis per ficar-me la pel·lícula que ha fet i ho he deixat en blanc, així que és un... Si tu li veus la cara, jo soc d'estos de... Ah, sí, este és aquel, saps?
0: Perquè este és aquel.
1: Sí, perquè jo només sé els noms dels... I quan los veig a altres pel·lícules, dic, ai, mira, sí, este és aquel, saps?
0: Pues, bueno, ha fet un munt de sèries
1: Chris
0: i pel·lícules.
1: Chris Coon és aquell que dius, ui, este és aquel.
0: Me sona, no? Aquell secundari que sempre està...
1: No, que tu el situes.
0: Sí.
1: Però ara no me surt...
0: Bueno, ha tingut molt... Bueno, ha aparegut, per exemple, a pel·lícules del Caso de Bourne, ha aparegut a Truman Capote, de la pel·lícula que vam parlar no fa molt aquí al programa. És un dels personatges principals d'American Beauty, Grandes Esperanzas... podríem estar aquí... O sigui, és un tio que ha treballat moltíssim. I és el que diu Marta. Potser pel nom no ho sona, però quan veureu la cara dius... Ah, sí, vale. Sí. O és Chris Cooper.
1: Chris Cooper. Mm. Molt bé. El gènere de la pel·lícula me va fer molta gràcia perquè vaig trobar intriga, drama, basada en fets reals. I després serà hashtag periodisme, hashtag anys 60, hashtag assassins en sèrie. I dic, ai, mira, són altres gèneres.
0: Escolta'm, abans d'acabar en lo cast, m'agradaria nombrar Alessandro Nivola. És un actor que també té una llarga trajectòria i ha fet, per exemple, darrerament ha estat a Downton Abbey, ha estat a, per exemple, Amsterdam, la pel·lícula de David O. Russell. Vull dir que és un tio que també té cert recorregut.
1: I este qui és que has dit?
0: Alessandro Nivola.
1: Pues no el tenia apuntat.
0: Pues es el malo.
1: Pues bueno, gràcies per l'apunt. Bé, entro en lo que és la sinopsis que mos trobem quan busques de què va l'estrangulador de Boston.
0: Mm-hmm.
1: Loretta McLaughlin, que és protagonitzada per Keira Knightley, va ser la reportera que va connectar per primer cop els assassinats i va donar a conèixer la història de l'estrangulador de Boston.
0: Mm-hmm.
1: Ella i Jean Cole, que és la Carrie Coon, van desafiar el sexisme de principis de la dècada dels 60 per informar sobre l'assassí en sèrie més notori de la ciutat. Elles treballaven al diari Boston Record America i els sedones pues, eren derivades a cobrir notícies com per a què serveix la batidora o parlamos de la moda de la temporada que ve i tal, però bueno, elles van sentint allí a la redacció que ha aparegut una víctima, que ha aparegut una altra víctima i, pues bueno, entre sortint de una mica del seu despatx, van veient que, ostres, esta manera de matar s'assembla a la de l'altre mes o la de fa 6 mesos. I és quan comencen a connectar estos assassinats, molt en contra del redactor, pues, que los enviava, vosaltres feu... No us metáis aquí, no? Feu les vostres seccions femenines,
0: sí.
1: Però elles pues, se fiquen durant tota la pel·lícula molt en risc per poder donar pues, veracitat a aquestes morts i, bueno, i veure que era un assassino en sèrie.
0: Bueno, de fet, ella sí que està dins de la secció femenina i està en les converses de quines notícies trauran, el que tu dies, lo de la torradora sí, o, que, sí. O la batedora o no sé què, i veu que hi ha una xica, una dona... que sí que està en un altre tema, no? Perquè acudix vestida d'infermera i es fica a redactar algo. I ella pregunta, ella què fa? Que com és que no està aquí en natros i tal? Diu, no, ella està portant un cas d'investigació a un hospital, no? Sobre, no sé, ara no recordo el que diuen, però està portant un cas propi i està investigant sobre este tema. Recordem que són reporteres, no són investigadores.
1: Sí, són reporteres.
0: Aquí hi ha una guerra també entre elles, que són les que entren a la notícia i estan investigant i estan trobant més coses que realment la policia.
1: Exacte. A mi, jo quan veig pel·lícules des dels anys 60, me'n recordo molt de la sèrie Mad Men.
0: L'ambientació és...
1: Aquell ambient de despatx, els homes allí tots entrajats, elles totes secretàries...
0: Aquell minibar ple de whisky.
1: Clar, i esta mirada tan de superioritat de, bueno, és que tu ets la secretària, m'has de portar el cafè i punto pelota, saps? I sempre me recorda... Veig anar aquell senyor del Mad Men, que no sé com se diu de cognom, però és aquell, saps?
0: El senyor Mad Men.
1: El senyor Mad Men, val? Bueno, pues... la pel·lícula en si destaca tant la investigació periodística com els obstacles socials i de gènere que enfrontaven els anys 60. Val? Ficats aquí, ja tirant a lo que és el perfil del senyor estrangulador de Boston, pues bueno, era un home que entre 1962 i 1964 sembró el terror a la ciutat de Boston matant a 13 dones. Les característiques de les dones era molt diversa, perquè anaven des dels 18 anys fins als 85 anys, però la manera de matar-les sí que era molt característica, perquè les estrangulava en alguna peça de roba que portaven elles i en una llaçada característica, que per aquí és per lo que les dos periodistes van connectant, ostres, és la mateixa llaçada, saps? Bueno, és que no quiero hacer spoilers de coses.
0: Escolta'm, això no et preocupes, que aquí qui no hagi vist les pel·lícules les hauria d'haver vist i si no, que tanque la ràdio, vagi a veure les pel·lícules i després torne a sentir-vos.
1: Bueno, la pel·lícula, quan la veguésseu, pues, tracta de, no?, d'esta inquietud de les periodistes per atrapar a l'assassí, no? I per a fer veure a la policia, pues, que realment aquelles morts no eren, no?, perquè no les tenien connectades per a res, la policia, van ser elles. Llavors, bueno, sí que és cert que la pel·lícula acaba en quan fan presa al senyor aquell, però clar, després d'això hi ha més coses, és a dir, després hi ha algun documental, val?, on t'explica una mica, pues, tot el que va passar en este senyor, que primer, que en una dels interrogatoris va manifestar que sí, que havia matat a aquestes persones, però després se va retractar i que al final, de fet, lo van ficar a la presó no per les morts, sinó per agressions i...
0: Per violació.
1: Sí, i allanamiento de morada.
0: Diu que mai va ser jutjat específicament pels assassinats. Exacte. De l'estrangulador, però les proves d'ADN van confirmar de manera concloent que la connexió genètica de DeSalvo, que així es dia, sí, Albert DeSalvo, en l'últim assassinat atribuït era ell.
1: Sí.
0: Però a la pel·lícula hi ha moltes coses que comentar i que anirem parlant durant el programa, però una que ve al fil ara és que al principi com que es dona a entendre que hi ha diversos assassins, no? Que sí que ells troben una connexió, però després és com que realment no se sap que els tret, si els 13 assassinats van ser d'ell.
1: Sí.
0: Perquè hi ha gent que aprofitava, sabent, perquè tot això a la premsa va anar sortint, i hi ha gent que se diu que hi ha gent que va aprofitar estos assassinats múltiples per a copiar el mètode de l'assassí i fer creure que havia sigut l'estrangulador de Boston quan...
1: I me carrego la meva dona.
0: Exacte.
1: És a dir, exacte, mira, aprofito, me carrego la meva dona...
0: I fico un llacet al cap, l'amarro en les peces,
1: exacte,
0: de roba i que pensen que...
1: Jo crec que això és molt pervers.
0: I pocs assassinats, me pareix.
1: I pocs assassinats. Sí, sí, de dir, és que mira, aprofito el filon, i mira, si cola, perquè segur que li fiquen en esta persona.
0: I a la pel·lícula se dona a entendre això, s'insinua que podia haver passat això.
1: Sí, sí. És que, clar, parlem de 1960 i pico, no, ni ADNs ni res. Era prou difícil, a no ser que hi haguessin testimonis que poguessin fer, pues, la roda de reconeixement. De fet, l'última víctima... no l'última víctima, l'última que va deixar viva, que se'n va anar, saps?
0: La que s'escapa.
1: Quan fa la roda de reconeixement... pues bueno, saps aquelles preguntes dels policies que diu, però estàs segura, però estàs segura? Pues bueno, és que al final quan te diuen si estàs segura tantes vegades dius, pues crec que no, saps? Que d'algú que passa, també. La qüestió és que aquí...
0: A més, que has d'estar molt segur per a dir que una persona és un assassí.
1: Ho
0: has de tenir molt clar.
1: Però a veure, que tu digues, és este... Si tu vas si tu decidixes que és este, és perquè el teu cervell, no, connecta peces i dius, és este. Però jo crec que és la manera que interroguen a la dona, val? Com que, a veure, que com ets dona segur que t'equivoques. Estava oscuro, estava en estrès, pues igual no és. I clar, al final el rodeo del coneixement no serveix. Si és que, a més, tu tens algú gravat que està robant algo i li veus la cara i vas a fer la roda de reconeixement i tampoc lo reconeixeràs a la vida real. És molt difícil.
0: Ja, és complicat. És I més en aquella època que no hi havia ni imatges,
1: claro,
0: ni hi havia res.
1: Ni havia res. La qüestió és que, bueno, este senyor va a la presó, no? I aquí jo és quan començo a connectar perquè trobo que el seu advocat era Felip Bailey. I dius...
0: Felip?
1: No, Felip no. F. Lee Bailey. I dius, clar... Quan tu estàs buscant informació, no?, i veus que aquell nom està subratllat, dius, aquí hi ha un link. Clar, pues F. Lee Bailey va ser l'advocat que després va portar el juicio del siglo de O.J. Simpson. I jo sóc molt fan de O.J. Simpson. Bueno,
0: entén-me. Ne parlarem un dia,
1: claro,
0: no?
1: Claro. Un dia hi ha una sèrie superbona.
0: Jo vaig veure el documental, el True Crime.
1: Pues, sí, I està la sèrie que crec que és del Ryan Murphy.
0: Ryan Murphy, exacte.
1: I és espectacular perquè l'actor és aquell que a mi m'agrada també, que no sé com se diu. D'igual. Ja ho diré quan parléssim de O.J. Simpson. Bueno, la qüestió és que F. Lee Bailey pues, era un xaval al 1964. Perquè si el 1985 va portar això del segle, doncs són 20 anys, m'entens? Llavors, aquest home doncs, bueno, va arribar allí, se va trobar un senyor que li va dir no, he sido yo, saps? Després, en documentals, com tu dius, fiquem que si estava sota efectes de la hipnosi, que també se portava molt, ahir als 60, lo de la hipnosi, vaig hipnotitzar-lo a veure si parla. Però bueno, que va dir això, que havia sigut ell, i després se va retractar dient que no havia sigut ell. Clar, saps, aquestes coses tan retorcides que després dius, m'ho crec, no m'ho crec? És ell, no és ell? Pues si l'ha matat, no tenien així proves molt substancials, perquè de fet tenien... Lo que tenien era nada, una descripció de la víctima i un reconeixement en roda de presos que no era concluent, perquè la dona va dir pues, que no estava segura tampoc de si aquell era l'home que la va atacar. Clar, hi han coses com a que entrava a les cases i la porta no estava forçada, perquè dient que, pues bueno, igual venia...
0: Se feia passar
1: per electricista. Exacte. I tal. Per això, ara quan ve un electricista a casa li has de preguntar el nom a la que te diu que vindrà un electricista. Jo sempre ho faig.
0: Claro. Si és fontaner, no? Si és fontaner, no?
1: No, todos, yo todos.
0: Ah, vale.
1: No, el del gas. Vendran a hacerte la de esto del gas. Vendrá Luis Miguel y yo. ¿Eres Luis Miguel?
0: ¿Me vas a cantar una canción?
1: No. No, pero una vegada vaig tindre un senyor fora de 10 minuts perquè me dic, ha de venir Luis Miguel i tu eres Fernando, saps? I ja, però jo, és que Luis Miguel, digo, lo siento mucho, a mí que me llame una mujer y me diga que Fernando no eres un asesino en serio.
0: No quiero que hagan un true crime sobre mí.
1: Exacto. Fernando estaba como... tenía miedo.
0: A ver si vas a ser tú la asesina.
1: Digo, es que no te puedo dejar entrar. Y después la chica del gas me dijo, sí, es Fernando tal. Y yo, Fernando, ¿puedes pasar? Fernando me miraba mal, ¿eh?
0: Pero que bueno, sepas que te estoy grabando.
1: Es que yo, fea, 2 meses que había visto la película.
0: Ah,
1: y claro, estas cosas... Claro. Sí, pero sí. ¿A qué ven True Crimes para aprendre? Pues ya está. ¿Val?
0: ¿Tienes carnet de instalador?
1: Tienes carnet de instalador. Sí. Però bueno, tu vas veure una altra pel·lícula d'això.
0: Jo he vist una altra pel·lícula que... a veure, El Estrangulador de Boston, la que estem parlant, és una pel·lícula d'aquelles que sempre diem tu i jo que té pitjors crítiques del que a mi em sembla. O sigui, m'ha semblat una pel·lícula molt correcta, està molt bé, la investigació de la dona... Que també, abans de passar a l'altra pel·lícula, m'agradaria incidir en algo que n'han parlat en altres criminalments i que aquí torna a passar i ho tornem a veure, en com los actes que veiem a la pel·lícula impliquen a l'entorn familiar.
1: Sí.
0: Perquè ella, tot i haver-li demanat al seu redactor jefe del diari no sortir a les notícies on que ella escrivia, no sortir cap foto per a no ser reconeguda, publiquen el seu reportatge en una foto d'elles, no sé si al jutjat o no sé per a on. I clar, comença a rebre trucades a casa. el seu marit comença a notar un distanciament amb ella, perquè recordem que tot això ho pot investigar perquè el seu jefe, el redactor jefe, li permet investigar-ho fora d'hores d'oficina.
1: Sí, sí.
0: Per tant, ella, després, quan acaba la seva jornada laboral, és quan va a investigar tot això. Això, doncs, problemes a casa, acudix a deshores, no atén el rol familiar que en aquella època doncs, la dona era qui claro. Portava el pes de la casa. I tot això li suposa molts de problemes, a part del que estàvem explicant d'haver aparegut als mitjans i començar a rebre trucades telefòniques, una miqueta de por a l'entorn familiar.
1: Sí, sí. I també, que també no, ara ho veig que no l'havia comentat, és el pànic que es va crear a la ciutat aquells dos anys, perquè les dones tenien por de sortir al carrer. Mm-hmm. Que això també ho vaig comentar en l'episodi aquell del Destripador de Yorkshire, crec, que no volien sortir al carrer perquè se sentien insegures. Perquè, clar, era... Clar, entre que agafava un rango d'edat molt gran, és cert que ell entrava a les cases i, òbviament, pues, se feia passar per algú que no era, però van ser dos anys que quan... sobretot quan llegeix llibres de criminals, surt molt l'impacte, no, en la societat, la inseguretat que crea que una persona està matant, pues bueno, d'aquestes maneres, aquí també se percep. A més, clar, sempre trauen aquelles... carrers foscos, en la llumeta, que dius, a veure...
0: Mal il·luminats.
1: Mal il·luminats i la dona que entra a casa i dius, és que està detrás, saps?
0: No te gires. Pues sí, parlem d'una altra pel·lícula que me va sorprendre gratament perquè la desconeixia totalment, tot i ser d'un director amb molt de renom. Richard Fleischer va dirigir el 1968 The Boston Strangler, la primera versió d'esta pel·lícula, que no penseu que veien la nova, ja teniu la feina feta, perquè aquí se veuen a tres visions del problema, a tres enfoques també molt a nivell social i a nivell psicològic d'estos fets que van ocórrer entre el 62 i el 64. Aquí el repartiment, hi ha un tet-a-tet entre Tony Curtis i Henry Fonda, que Henry Fonda fa d'investigador i Tony Curtis és el de Salvo, però la interpretació de Salvo és una cosa bàrbara, perquè i a qualsevol crítica que busquéssiu, allí ho explicarà, perquè, a més, aquí jo crec que se salten una miqueta lo que és lo real de la història i enfoquen a de Salvo com un malalt mental que té desdoble de personalitat fins al punt de no sàpiguer una part
1: que fa.
0: Un doctor Jekyll i Mr. Hyde, sí. Tal qual. O sigui, enfoquen l'estrangulador de Boston com un doctor Jekyll i Mr. Hyde. És després, en sessions amb psicòlegs i amb els mateixos investigadors, que ell comença a separar els assassinats de la seva vida real, perquè ell no recorda... perquè li van preguntant, al final, ja veureu, que li van preguntant per les dates claus dels assassinats, i ell diu pues, que estava en la família o que estava als focs artificials de no sé on, però després... preguntant i pressionant-lo, sí que se'n va recordant de passadissos foscos, d'anar detrás d'una dona, no dels fets reals, però sí que acaba explotant tot i se l'acaba... s'acaba veient que és un malalt mental i inclús ficant en dubte la seva culpabilitat. És una pel·lícula molt... molt curiosa perquè per moments sembla un documental i per moments està... com

0: Boston en antecedents d'acoso sexual o d'una vida així una mica túrbia en quant a aspectes sexuals, i els fan un seguiment i van a buscar-los per a veure si són ells. Com van tan perduts, el que fan és buscar gent amb antecedents d'aquest tipus i, bueno, i allí surt tota la investigació i després està el que tu deies, que és comú a les dues pel·lícules, d'esta por que hi ha al carrer, inclús a través dels mitjans de comunicació, ja sigui a tele, ja siguin escrits, es fa una crida a les dones a que vagin amb molt de compte perquè està passant això i les fiquen en situació. Però segueixen apareixent casos. També se parla, s'insinua la dualitat esta de que hi ha gent que eren imitadors i que potser no havia sigut de Salvo, perquè de Salvo és un home al fin i al cap que té una família, té una filla, crec que és, i és això. No és capaç de veure que porta dos vides diferents, i l'actuació de Tony Curtis és una passada. Recordem que Richard Fleischer és director de pel·lícules memorables, com pot ser Conan el Destructor, com pot ser pel·lícules sobretot dels 80, com El Don ha muerto, Los nueve centuriones, Fuga sin fin, Tora, o sigui que és un tio en un gran recorregut, i curiosament jo desconeixia esta pel·lícula i ha sigut una passada que gràcies a la teva secció pues, hagi fet cap en esta pel·lícula. És molt curiosa en quant a forma i és molt profunda també en quant a temes més intensos.
1: Però en esta no està la visió feminista.
0: No existeixen no les existeix. Dones, només són víctimes.
1: Sí. Clar, és que també això és com a, saps?
0: Estem parlant d'una pel·lícula del, ho he dit abans, del 1968. O sigui, 4 anys després dels fets.
1: Clar. O sigui, encara estava viu.
0: Segurament, clar. Sí, sí.
1: Perquè també va morir al presó. Doncs
0: pues mira. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Me penso que 5 anys després. Que el van matar a la presó.
0: I esta pel·lícula està basada en una novel·la que és de Garold Frank sobre els fets que van ocórrer aquells anys. I la veritat és que val molt la pena fer la comparativa entre les dues pel·lícules perquè són dues visions totalment diferents dels fets.
1: Clar, jo de fet vaig buscar a la periodista, la McLaughlin.
0: Chiara Knightley?
1: Sí, no, encara no, a la, com se diu, només la Loretta. Vaig buscar, i esta dona, a banda d'això, que aquí estava començant, va ser escriptora científica a la Universitat de Harvard, va ser directora executiva de Relacions Públiques a Massachusetts, va ser periodista al Herald American, com a reportera mèdica, i el Boston Globe, el Boston Globe la va reclutar, com a especialista en notícies mèdiques. Gran part del seu treball cobria la crisi del SIDA. De la sida en català. O sigui que és...
0: De fet, al final de la pel·li crec que hi ha unes imatges reals d'elles, no? I t'expliquen de les dos periodistes i que en van fer cap i que van,
1: sí, sí,
0: i
1: que van aconseguir. Una bona carrera. Mira, i tot comentant com funcionava la torradora i la batidora i si es portava la falda per damunt del genoll o per baix.
0: I si se donen oportunitats a les dones que...
1: Claro que sí.
0: Quantes coses no mos han perdut? Me cago en la mar. Vale.
1: Tot, sí.
0: No sé si tens algun comentari més sobre la pel·lícula, sobre...
1: Jo, pues bueno, veuré esta de 1968, que jo no l'he vist, i animo als oients a que, bueno, puguem veure les dos, perquè és el que dius, és que és una visió tan diferent de l'abordatge d'aquest cas.
0: Sí que és veritat que L'Estrangulador de Boston és una pel·lícula difícil d'aconseguir, la del 68 parlo, perquè no està a plataformes, però la nova, diguéssim, la del 2023, està a Disney Plus ara mateix. Sí. És una producció de Hulu i les dues són fetes per 20th Century Studios. 20th Century Fox en aquella època. Així que, Marta, moltes gràcies per tornar a ser aquí, moltes gràcies per portar-nos un crim nou a Criminalment, i ara, senyors i senyores, anem a marxar perquè tenim estrenes de Les que parla. Però no marxarem, Marta, sense dir-te adeu i gràcies.
1: I hasta la pròxima.
0: Hasta el pròxim Criminalment, que no sabem quan serà, però... Vos deixem així en les dents.

0: Bueno, ens trobem altra vegada una setmana més davant del cine que més ens agrada o que més prop tenim de casa per escollir una de les pel·lícules que volem veure esta setmana. I resulta que una de les que volem veure és una pel·lícula francesa dirigida per la cara Julie Delpy. Julie Delpy la recordareu sobretot per com a actriu a pel·lícules memorables del cine francès bastant recent, com per exemple, jo què sé, he dit francès, però la trilogia de Richard Linklater, Antes de l'anochecer, Antes de l'amanecer i Antes de l'atardecer, és un dels seus pics, encara que ha treballat també en pel·lícules com Flores Rotes o per exemple, ara estic mirant per aquí, per damunt, a una minissèrie sobre Frankenstein, o inclús té un petit paper a Vengadores, l'era d'Ultron, tot i que no és lo seu ecosistema habitual. Ella es mou més entre pel·lícules més tranquil·les, entre pel·lícules més senzilles, però al mateix temps bastant profundes. Aquí Julie Delpy ens explica que el tranquil poble bretó de Penpoint ha decidit, per unanimitat, acollir refugiats ucraïns a canvi de subvencions del govern. Tot i això, en lloc d'ucranians, veuen arribar migrants siris, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar. És una pel·lícula de 102 minuts, ja us hem dit que és francesa, i que el seu original és Le Barbare. Té a Julie Delpy com a directora i com a guionista, però és que també treballa la pel·lícula ella, juntament amb Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte i Zaid Bakri, entre altres.
1: Penpoint es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
2: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
1: ¿Herberriu?
2: Sí.
1: Aprobado por unanimidad.
3: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
1: En realidad, son sirios.
2: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
1: No, no, de Siria.
4: ¿Tío tiene tres mujeres?
5: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
4: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
1: No, no, eso no lo graben.
6: ¿Cómo que no?
1: No, no, no, no.
6: Estamos informando.
1: ¡No, no!
7: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar sí.
8: El racismo proviene del miedo.
9: ¡Hola!
8: El miedo a que te quiten la mujer.
2: ¿Pero por qué los saludas?
6: No lo sé.
1: Hay que crear una narrativa en torno a los fallados.
4: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
2: Hay que defender nuestra identidad regional. Lo bretón.
6: ¿Eres de Alsacia?
0: Bueno, esta es la película de Julie Delpy que hemos apropado en esta comunidad on reben uns refugiats, però que tampoc tenen massa clar d'on provenen estos refugiats. Una gran notícia és l'estrena de la nova pel·lícula de Christopher Buckley. Qui és Christopher Buckley? Ostres, doncs aneu a veure la seva filmografia, perquè és molt curteta i la disfrutareu moltíssim, perquè és un tio que té molt, molt, molt a dir. Christopher Buckley ha dirigit dos pel·lícules i ha dirigit Sick of Myself, una pel·lícula del 2022, molt loca, però aproximeu-vos a ella perquè dona... Val la pena veure la pel·lícula, l'òpera prima d'este director noruec. I la següent va ser Dream Scenario, una pel·lícula que la va pegar molt fort el 2023, protagonitzada per Nicolas Cage, i tenia la particularitat de que Nicolas Cage apareixia als teus somnis, als meus somnis i als somnis de qualsevol. Una pel·lícula molt loca també, i que l'únic que fa és crear-nos un hype molt gran per a veure quina serà la seva propera aproximació cinematogràfica, i esta és el drama. És una pel·lícula dirigida per ell i protagonitzada per Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim i Mamadou Ahi, entre altres. Aquí mos expliquen. La pel·lícula torna a ser produïda per A24, com les seues anteriors pel·lícules, i mos explica com una parella, els dies previs a la seua cerimònia de casament, s'enfrenta a una crisi quan unes inesperades revelacions tiren a l'aire tot el que un d'ells creia saber sobre l'altre. Promet moltíssim i de veritat, aproximeu-vos a este director perquè dona molt de si.
9: Listos y giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
10: ¿En el discurso?
9: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
10: Sí.
9: Vale, ¿y de la primera cita?
10: Sí, claro.
9: ¡Mierda!
10: No es obligatorio hablar.
11: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
9: ¿Amor?
11: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
9: Las dos, creo. Es muy raro.
11: ¿A los 30?
10: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
12: Desagradable, tío.
11: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
12: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
11: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
12: Un perro.
11: Había cervezas y porno.
10: ¿Lo dejaste toda la noche?
11: Sí.
10: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
9: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
10: Vamos a pedir un Uber.
11: ¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo.
9: Deja de pensarlo.
10: Para de pedírmelo.
9: Sé que lo estás pensando.
10: ¡Mierda! Pues ahora sí.
11: ¿Cómo puedes confiar en ella?
10: Eres una hipócrita de manual.
11: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
10: claro
11: mental.
10: Claro que sí. Dijiste que era lento. El amor verdadero es complicado. Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma. Hay que aceptar al otro con todos sus defectos.
9: ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Quién ha sido él?
10: No lo sé.
2: ¿Dónde vas?
10: Un poco de drama.
0: Bueno, això és el drama. Se m'acaba de crear una necessitat molt gran i és veure esta tercera pel·lícula de Christopher Bogley. Ja us he avisat abans i us ho torno a dir. És un tio superraro, és un tio que planteja unes situacions molt estrambòtiques, però que no deixen indiferent a ningú. I esta no ho sembla. No sembla que sigui diferent a les seves anteriors pel·lícules en quant a xoc psicològic, perquè segurament us plantejarà una situació incòmoda i alhora molt, molt atraient. Què tenim més esta setmana? Esta setmana tenim una pel·lícula feta a Espanya, de 96 minuts, que es diu Corredora, dirigida per Laura García Alonso i interpretada per Alba Sáez, Marina Salas i el nostre estimat aquí a Sèrie R, Àlex Brendemühl. És una pel·lícula on mos explica que Chris, una corredora d'elit, s'ofereix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però Natàlia, Sant Germana, serà el seu refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida. És una pel·lícula dirigida, com veus, dèiem, per Laura García Alonso, que ha dirigit a tres pel·lícules com poden ser, per exemple, Asfalt, Tormenta de Verano, Àlex i Los Inocentes. Està tenint molt bones crítiques i nosaltres volem sentir el tràiler, així que endavant.
13: Guanyaré. Faré història.
14: Sí, sí.
15: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
16: Ah, va, molt bé.
17: Muy bien.
13: Normal. Guanyaré. Fer història. Ho diuen els atletes.
15: Quins? El company?
13: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. Què m'estàs parlant?
0: Mona!
13: Guanyaré.
15: Com que sempre guanyes.
13: I tornaré a guanyar. Fer història.
3: Què fas, tio?
13: Has parlat amb ells?
15: Amb qui?
13: Ho sé tot. Que no volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
2: Què és?
5: Cristina, t'estàs prenent la medicació?
13: Guanyaré, guanyaré. Fer història.
4: Està bé que facis esport.
5: Que vagi bé.
15: Gràcies.
4: Però l'entorn de la competició és un factor de risc que hem d'evitar.
5: Cris, no pots córrer com estàs.
13: Com que no puc córrer
5: el
13: com
5: que
13: estic,
5: no pots és competir.
13: Ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho.

0: Guanyaré.
1: Pues, que té molt bona pinta. Té molt bona pinta esta... esta corredora de Laura García Alonso, tot i que veient el tràiler em recorda moltíssim a una pel·lícula que es deia L'Aspirante, on la trama se centrava en l'obsessió psicològica i autodestructiva d'una estudiant universitària que s'unia a l'equip de rem i, bueno, i buscava la perfecció i arribava al límit per ser la millor no sols de l'embarcació, sinó de tota la competició. Possiblement estigui basada en aquesta història, però de totes maneres no li trau ni un gra de qualitat i de ganes de que l'anéssim a veure al cine. Algun dia començarem a fer algo en este programa que no solen fer, i és parlar de les pel·lícules recents que veiem al cine, com per exemple fa poc que vaig veure la pel·lícula de The Mandalorian i Gorgu, una pel·lícula que anava sense cap tipus d'aspiració ni de... I quan tens les expectatives tan baixes és quan moltes vegades les pel·lícules te sorprenen. És una pel·lícula superdivertida, és una pel·lícula, un retorn a Star Wars sense pretensions i en una mescla de gèneres que estan molt ben mixats i que va des de el cinema asiàtic fins al western i tot escatxillat d'un humor molt ben ficat i uns personatges super graciosos i super xulos, molt a l'estil de les pel·lícules antigues de Star Wars, on veies que els personatges d'altres galàxies eren artesanals, que no estaven fets en ordinador i en croma. No sols esta, també vaig veure les ovelles detectius, aquella pel·lícula on el Hugh Jackman, que era el seu pastor, moria i elles havien d'investigar qui havia matat el seu pastor. Un whodunit, com la copa d'un pino, que diuen alguns, però portat a l'extrem de que són les ovelles qui investiguen qui ha estat l'assassí del seu pastor. Una pel·lícula molt divertida, una pel·lícula per a tota la família i que també recomanem aquí a Sèrie R. Dit això, hi ha moltes més estrenes, com us podríem dir que s'estrena esta setmana La Silla o Mallorca Confidencial, una pel·lícula amb Lolita Assia Ortega i Jordi Sánchez, que mos parla d'una família en una matriarca i un poblat de narcotràfic, que també té molt bona pinta, o El cas Huberner, una pel·lícula dirigida per Matt Whitaker, dirigida per Evan Horrocks i Rupert Evans, on mos parla de resistència i de nazisme. Bé, dir-vos també que Nadadora, la pel·lícula que us acabem de presentar, és dels productors de Sorda, que això també és un segell de qualitat, i que us animem que anéssiu al cine, com cada setmana, a triar com a mínim una pel·lícula que us farà la vida més agradable. I fins aquí hem arribat, Sèriers.

Hem de marxar sèries, però no marxarem sense recordar que podeu participar en tots nosaltres i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu-ho en els podcasts que trobareu a radioràpida.cat, a iBooks o a Spotify. Dir-vos que a radioràpida.cat estan tots i que anem una mica retrasats en els programes a iBooks i a Spotify. Però bueno, algun dia ens ficarem al dia. De moment, apagarem el projector i encendrem les llums de la sala, però abans vos voldria animar a que tingués una miqueta de feedback, que mos enviéssiu comentaris, que mos enviéssiu peticions o el que vulgueu a través de les xarxes. I, per favor, des d'aquí us demanem que anéssiu al cine, de veritat. Ara sí, mos toca apagar el projector, així que sigueu feliços i bon cinema.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Luz Cánovas, candidata socialista a les eleccions de 2027, ha estat avui a Premià Mèdia per explicar-nos les seves raons i per esbossar les prioritats que defensarà el seu programa electoral. Segons ha dit, dos dels factors que més han pesat a l'hora d'assumir el repte han estat la confiança d'un equip fort i també l'experiència acumulada, tant al govern com a l'oposició. I en el terreny dels projectes i les voluntats, ha assenyalat sobretot el propòsit de treballar amb visió de conjunt i la necessitat que els veïns se sentin escoltats. Dues coses que, segons el grup socialista, no estan passant actualment.
2: Jo crec que quan tu comences a governar has de tenir una visió del que vols pel teu poble. No? El que diem és que necessitem una visió de conjunt, no? Que tenim la sensació de que aquest govern ha tractat a Premià com a trossets. Tu has de saber el que vols pel Premià del 2030, pel Premià del 2040. Quan tu governes pel poble i llavors tu has d'escoltar el poble. I quan la majoria del poble o una gran majoria t'està dient una cosa, has d'escoltar.
1: En un pla més concret, entre les prioritats programàtiques, ha assenyalat la brossa, l'habitatge i la seguretat. I ha parlat també de recuperar projectes que es van iniciar quan el PSC formava part del govern i que en aquest mandat han quedat, ha dit, estancats. Cánovas ha donat les gràcies a la militància per la confiança i ha posat en valor els ànims i la força de l'equip. El grup municipal del PSC no s'explica que només uns dies per les matriculacions a les escoles bressol municipals el govern no els doni notícies ni sobre com estan les obres de reforma del Boramar ni sobre l'adjudicació d'un servei als Corriols que hauria d'estar a ple rendiment passat l'estiu. També han expressat perplexitat pel fet que s'hagin publicat anuncis a internet buscant personal per a aquesta escola quan encara no s'ha tancat l'adjudicació. Ho ha dit el regidor Kilian Santiago.
3: De nou, considerem que no se'ns estan donant les suficients dades i ara comença a ser especialment greu. A més, s'ha obert la inscripció perquè les famílies escollin aquell centre, un espai que de moment no han pogut veure. Tampoc en sabem res de l'empresa que s'encarregarà de la gestió del centre, tot i que en els darrers dies hem vist com una empresa de lleure cercava personal a internet per un bressol de Premià de Mar.
1: Com indica Santiago, ja fa uns dies que la Fundació Pere Ferrés està fent una convocatòria de personal per una escola bressol municipal a Premià de Mar. Pere Ferrés és la cooperativa amb més punts després de tancat el procés de licitació, però la seva contractació no es pot donar per feta perquè no s'han acomplert els terminis legals per la formalització de l'adjudicació. La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Subirà, Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat fins i tot algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxims estius.
4: És que això cada any s'instava el 15 de juny, i no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres, s'ha solucionat el dilluns.
5: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
1: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja dels Gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any, i no només durant l'estiu. L'Institut Premià de Mar està provant uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu. Segons el director Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades i si es considera que han fet servei, i sempre que els alumnes respectin els aparells, se n'instal·laran a totes les classes. Tot plegat mentre el Departament d'Educació no resolgui, diu, aquesta mancança en climatització.
6: Hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altre és, i s'ha de dir, comprovar quina actitud, quin respecte mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat.
1: De moment, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les aules. Aquest cap de setmana ja podem tornar al cinema. Manel Ferrer.
7: L'Espai l'Amistat tornarà a projectar cinema aquest cap de setmana després que una avaria al projector obligués a suspendre la programació cinematogràfica prevista la setmana passada. Un cop resolta la incidència tècnica, la sala reprèn l'activitat amb la projecció de Los Justos, un dels títols destacats de la cartellera actual. La pel·lícula protagonitzada per Carmen Machi planteja un dilema moral dins d'un jurat popular que ha de decidir el veredicte d'un cas de corrupció. Los Justos es podrà veure aquest diumenge 31 de maig en sessions a les 6 i a les 8 del vespre i també dilluns 1 de juny en els mateixos horaris. Aquest cap de setmana l'Espai també acollirà les funcions de final de curs de l'escola La Caixa dels Trons.
1: Ara esports, Marc Rodríguez.
8: Cristian Carriqui seguirà la banqueta del primer equip del Club Esportiu Premià una temporada més. El tècnic ha estat renovat després d'aconseguir la permanència a Primera Catalana i des del club han volgut anunciar la continuïtat de Carriqui, assegurant que el seu treball, compromís i estima per l'entitat el fan una peça imprescindible. Amb el sí del tècnic, que també vol seguir, Carriqui engega la seva novena temporada al capdavant del primer equip del Club Esportiu Premià. Ara quedarà a veure com es presenta el nou projecte esportiu de cara al proper curs. Renovacions altes i baixes per afrontar un segon curs emocionant a Primera Catalana.
1: Tanquem amb el temps. Avui continuem amb sol i temperatures molt altes, mínimes de 21 graus i màximes de 27. Aquest cap de setmana es modera una mica el termòmetre, 1 o 2 graus, i també veurem més núvols.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i Omar.

Acabem de sentir com a introducció el primer intent de fer psicodèlia negra de la discogràfica Motown. És l'any de l'estiu de l'amor, 1967, i l'astut capo de la discogràfica, Berry Gordy, ensuma el nou gir dels temps i posa uns estranys sorolls a la que haureu sentit al principi, sobretot, a la cançó de les Supremes, Reflections. A continuació, un grup de la mateixa casa, de la Motown, els Temptations, introduiria guitarres elèctriques distorsionades i efectes d'eco. És a dir, fusionen el rhythm and blues clàssic

Són els Temptations. Després d'haver tret la cançó Clouds, que tenia, estava emmarcada amb el gènere de soul psicodèlic, aquest Papa Was a Rolling Stone, que hem sentit, va arribar al número 1 de les llistes i va ser venerada pel públic blanc i va guanyar 3 premis Grammy. És un salt a la fama d'un grup negre. Aquest programa va de negres que fan psicodèlia, com en Jimi Hendrix.

0: Crosstown Traffic, el tràfic de la ciutat. Tal com va dir Eric Clapton, Jimi Hendrix va canviar l'escena del rock per sempre més. Va significar l'explosió de la guitarra elèctrica. Ningú millor que ell va concentrar la catarsi del rock. Amb el bagatge d'haver treballat amb Little Richard i els Isley Brothers, Hendrix, que tenia una base de blues de Chicago, va innovar el so de la guitarra elèctrica fins a límits encara avui dia no superats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En paral·lel a les primeres exploracions psicodèliques de la Motown a Detroit, a San Francisco, Sly and the Family Stone intenten fer el mateix tipus de fusió de música negra i música blanca psicodèlica. Es tracta d'una banda multiracial que està comandada per Sly Stone, una banda sorgida a la badia de San Francisco i que va actuar al Festival de Woodstock. La música de Sly and the Family Stone era innovadora, amb lletres carregades de contingut social i una mena d'anarquia controlada en les veus. Tota la contracultura li va rendir culte.

0: I'm walking.
1: I'm walking.
2: Sing a Simple Song canta una cançó senzilla. Són Sly and the Family Stone. D'aquesta música, de la seva música, se li va dir soul psicodèlic. Però anem a l'arrel. Què és la psicodèlia? La psicodèlia neix a mitjans dels anys 60 als Estats Units i Anglaterra, fruit de diversos factors. La maduració dels músics, l'emergència de la denominada contracultura, una actitud polititzada oposada als valors tradicionals, i el consum de drogues precisament psicodèliques, especialment l'LSD. Quan a estètica es relaciona amb vestimentes i art ple de colors i distorsions nascuts directament de l'experiència del trip. Sovint també es relaciona amb exploracions d'espiritualitat i cultures asiàtiques. Tot aquest conjunt d'experiències i noves situacions culturals porta els músics a assajar aproximacions innovadores al rock and roll. Els exemples més importants d'aquesta innovació són els treballs que fan els Beatles i els Beach Boys entre 1965 i 1966 i la lírica de Bob Dylan. Molt poc després vindrien les llargues improvisacions amb el públic i els músics molt probablement de viatge dels grups de San Francisco, sobretot Grateful Dead i Jefferson Airplane. Per si mai no us hi havíeu fixat, doncs, els practicants de la contracultura i de la música psicodèlica són joves blancs de classe mitjana, com els membres del grup Love, exceptuant el seu líder, Arthur Lee, i el guitarrista Johnny Eccles, que eren negres.

Arthur Lee va ser el primer hippie negre, abans que Jimi Hendrix. Era el compositor de la majoria de les cançons del grup Love. El tema que acabem de sentir, Alone Again Or, és una de les joies de la psicodèlia californiana. La psicodèlia negra neix, doncs, simultàniament, als primers grups interracials de Califòrnia, Love i Sly and the Family Stone, i a l'emulació comercial de que en van fer les discogràfiques negres del nord. Té, per tant, un origen cultural i un origen econòmic. Un cas més que especial d'aquesta via econòmica comercial és l'intent de reconversió d'un gegant del blues, Muddy Waters, en artista psicodèlic. La sentim a continuació.

0: Let's Spend the Night Together, una cançó de Rolling Stones. El món al revés, Muddy Waters versionant els Rolling Stones, quan lo normal sempre havia sigut lo contrari. Per imposició del segell discogràfic Chess, l'històric bluesman Muddy Waters va passar un via crucis havent d'enregistrar un àlbum psicodèlic amb un grup que no coneixia de res. El disc, que es diu Electric Mat, Fang Elèctric, va decebre els amants del blues, però va ser el primer cop que Muddy Waters va entrar a les llistes d'èxit.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Seguim al nord dels Estats Units. El tema War, de Edwin Starr, es publica i inaugura la cançó Protesta de Negres, una relació directa del món artístic afroamericà amb la contracultura inventada pels blancs. El 1970, Marvin Gaye, a la Tambla Motown, un artista que havia conreat tots els estils clàssics, el soul, el jazz, etc., es reconverteix i treu un àlbum polititzat. Es diu What's Going On.

What's going on? Què està passant? El que estava passant als Estats Units era la guerra del Vietnam i les lluites pels drets civils, majoritàriament dels negres. En aquell temps, l'orgull negre arriba al cinema. És la blaxploitation, el subgènere cinematogràfic de pel·lícules d'acció que floreix durant els primers anys i mitjans de la dècada dels 70 com a conseqüència de l'impuls combinat del moviment postdrets civils i el moviment del poder negre. Isaac Hayes aconsegueix l'Oscar a la millor cançó original amb Theme from Shaft, del film del mateix nom, Shaft, a l'any 1972. És el primer negre que obté aquest guardó. L'any anterior, la cançó havia estat número 1 al Hot 100 del Billboard.

Isaac Hayes, un gegant de la discogràfica Stax. Aquest tema, el tema de Shaft, es considera una de les primeres cançons disco. El tema, la pel·lícula, descriu el personatge de John Shaft, un detectiu privat negre i una màquina sexual, The Black Private Dick, Who's a Sex Machine to All the Chicks, és el seu lema. Un tema tan pertorbador que fins i tot molt més endavant, a finals del segle XX, els censors de la Fox van considerar que la cançó no era apropiada per incloure-la en un episodi dels Simpsons.

Seguim amb les pel·lícules de sèrie negríssima, és a dir, protagonitzades per detectius i criminals negres. Curtis Mayfield, fundador dels llegendaris The Impressions de Chicago, furga en les ferides de l'Amèrica més intolerant amb un soul impregnat d'elements de psicodèlia a la banda sonora del film Superfly.

Superfly és la característica veu de falset de Curtis Mayfield a la banda sonora d'un film sobre un traficant de cocaïna negra. El traficant, no la cocaïna. Notem que la psicodèlia negra es basa i combina sobretot amb el soul i amb el funk. Inspirats principalment amb Jimi Hendrix i Sly Stone, el grup Funkadelic va ser un dels grups transcendentals d'aquest canvi.

0: Get to Dead. Són Funkadelic, el grup de George Clinton. És funk psicodèlic de Detroit a la dècada dels 70.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Califòrnia, Detroit, Chicago... No hi té res a dir, Nova York, a la psicodèlia negra? Ens estranyaria. A Nova York va emergir un dels grups pioners d'aquest gènere, els Chambers Brothers. El seu tema, Time Has Come Today, està farcit d'efectes d'interpretació i de producció propis d'aquest estil original dels blancs, la psicodèlia.

Time Has Come Today, ha arribat el moment. Són els quatre germans Chambers, originalment un grup de gospel i folk, que després de passar fugaçment per Los Angeles s'estableixen a Nova York. Com tots els grups de folk, s'electrifiquen i acaben donant la campanada allà a prop, al festival de Newport. És la psicodèlia negra, que a partir de principis dels 70 s'expandeix tant que fins i tot un folky pur de Nova York, de principis dels 70, Richie Havens, que és un home amb una tècnica guitarrística més que especial, que no és afroamericà, però sí molt fosc, ja que prové d'un pare indi peus negres i una mare caribenya. Doncs Richie Havens es fa hippie, es vesteix amb túniques i abandona per un moment el folk per deixar-nos un tema amb regust àcid i disco, en certa manera un precursor de l'acid house, Going Back to My Roots.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
13: Estàs escoltant

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim a la Loba movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

pa pa pa pa pa ra ra pa pa pa pa pa ra ra pa pa pa pa ra ra.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
4: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
5: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
6: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
7: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
8: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
9: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
10: Gràcies per escollir-nos.
11: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.